0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciades als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia. I això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere al passacarrers. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dimecres amb dues incidències actives a la xarxa viària catalana. Totes elles són avaries. Parlem de la primera, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha un quilòmetre de lentitud en sentit sud cap a Barcelona. També tenim una altra avaria, en aquest cas un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre doncs també talla un carril, en aquest cas però en sentit nord. Per altra banda, parlem de retencions habituals, destacant en l'ús de la Trinitat, que a hores d'ara doncs rep moltes retencions per la C58 en sentit sud, però també en sentit nord al punt de Cerdanyola. També tenim retencions per la C33, la B20 a Santa Coloma de Gramenet, com dèiem, però també la C31 al terme de Badalona, que en sentit sud circula amb un quilòmetre de lentitud, i tot plegat de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès, la AP7 circula ja amb retencions en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà, i recordem que l'entrada des del Llobregat continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També tenim lentitud en sentit nord a les vies costaneres, com la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, és cosa del Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, un dimecres que ha de ser de temps ben tranquil. De fet, sí que aquesta nit passada i encara en aquests moments queden núvols més gruixuts en alguns racons metropolitans i també s'hi ha produït alguna pluja local, però tot això va de baixa, el temps acabarà sent serè al llarg d'aquest matí i amb vent, especialment cap a l'Ebre, al Pla de Lleida i també cap a l'Empordà. Una temperatura que ha refrescat un palet respecte ahir. En canvi, la tarda acabarà sent de calor, no desorbitada, per tant, una calor força més habitual per les dates, i aquesta tarda amb alguns núvols escampats per les comarques interiors de Girona, també al voltant del Montseny. Aquesta tarda amb més vent tossut, la veritat, a la costa i prelitoral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
6: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
4: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
7: Con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Mentrestant, a Catalunya, el president del govern català, Salvador Illa, se sotmetrà aquest dijous a la sessió de control del Parlament de Catalunya. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu català va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè assegura hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
8: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara solucionado. Y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Un Us ho destacàvem en els titulars. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica, ens n'informa Ramon Carvajal.
10: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
11: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
11: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Encara en aquest context, però fora de polèmiques, us expliquem també avui que dos artesans del Camp de Tarragona estan confeccionant el bàcul amb què s'obsequiarà el papa Lleó XIV en la seva visita aquí a Catalunya. La peça, de més de 2 metres de llargada, vol ser un homenatge a l'univers d'Antoni Gaudí, combinant artesania local amb simbolisme religiós i arquitectònic. El bastó mesura 1,60 metres i està fet amb fustes dels 5 continents. El pom és de 48 centímetres i reprodueix diversos elements característics de l'obra gaudiniana i també incorpora una base de plata amb pedres de Riudoms i una creu feta de porcellana sintètica. La incògnita serà si el Sant Pare el voldrà utilitzar en la missa a la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Això ho explica un dels artífexs d'aquest bàcul, l'artesà i joier Joan Sarramià.
12: A veure, el regal l'acceptarà segur. Per gentilesa, un regal s'accepta, no? Llavors ell serà l'última decisió seva utilitzar aquest bàcul. Però hi ha molta il·lusió, fins i tot sé que a les altes esferes de l'Església catalana també els hi fa molta gràcia això, o sigui que jo em penso que se n'en sortirem de que el porti. Però jo fins que no el vegi dalt del papa mòbil amb el bàcul aquest no m'ho creuré.
1: Falten 2 minuts per arribar a 8:15. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzen almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic d'aquest barri de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats arrestats, deia, i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El sindicat d'habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. I el judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, ara fa 15 anys, ha començat aquest dimarts en un espai inèdit, el menjador de l'antiga presó del centre de Tarragona, ara seu dels serveis territorials de justícia a la ciutat. El gran nombre d'acusats i de testimonis previstos inicialment, més de 200, ha fet que la causa s'hagi traslladat en un espai fora de l'habitual. Una altra de les causes ha estat la coincidència de dos grans macrojudicis, el d'Innova de Reus i el de la cooperativa Brenca. Està previst que l'últim s'allargui fins a finals de mes de juliol i no es pot descartar que aquesta circumstància es pugui pròximament coincidir amb altres casos. Tot plegat abans que les obres del futur fòrum judicial avanci per posar fi a la manca d'espai i a la seu judicial tarragonina. Ja s'han incorporat els 4 nous agents municipals de Sant Joan de les Abadesses. L'objectiu és ampliar el servei de vigilància i seguretat també en horari nocturn. Els agents disposaran del vehicle de la policia municipal i treballaran de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra. Amb aquesta incorporació, Sant Joan torna a disposar d'un servei de vigilància municipal després d'un any arran de la jubilació de l'últim policia local. És una informació de Laura Segú des de Televisió de Ripollès.
13: Després d'un any, Sant Joan de les Abadesses torna a tenir un cos de vigilància, de seguretat i de l'ordre públic. Aquest dilluns s'han incorporat els 4 agents de la Guàrdia Municipal. 3 d'ells són de la comarca, l'altre prové de l'Alt Empordà. En Gorka és la que té un vincle més directe. És fill de Sant Joan de les Abadesses, encara que durant un temps va marxar a Girona. La seva voluntat és poder tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre públic i el civisme.
14: Sí, exacte. Tornar a casa, tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre i es mantingui el control que sempre ha funcionat aquí.
13: Amb la incorporació dels 4 guàrdies s'ampliarà el servei de control i seguretat també algunes nits. Ara bé, encara els faltarà un mes de formació a l'Acadèmia, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La Guàrdia Municipal és un cos de vigilància i seguretat que actuen com a agents de l'autoritat. A Catalunya hi ha uns 500 agents per a 150 municipis.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. I encara en aquest àmbit sanitari, l'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels transplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. A Catalunya, els neuròlegs calculen que hi ha unes 2.700 persones amb miastènia, una malaltia neuromuscular poc coneguda que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària, d'origen desconegut, i els afectats reclamen atenció urgent. És una informació de la Maite Polo.
15: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. Són algunes de les fotografies exposades al vestíbul de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per ensenyar allò que consideren una malaltia invisible. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral.
16: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. I això afecta moltíssim. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà.
15: 16.000 persones formen part de l'Associació Miastènia a l'Estat i demanen més difusió perquè metges i metgesses la puguin detectar abans i l'entorn, inclosos amics i familiars, els comprenguin millor. La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí. L'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. També hi afegeix els aproximadament 100.000 adolescents que no poden rebre una beca menjador durant el curs perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Aquests són alguns testimonis de famílies que expliquen aquestes circumstàncies.
17: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar, ya no semanal, sino podría ser mensual. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
18: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá. A mi hijo pequeñito, por ejemplo, le encantan las croquetas, nosotros no comíamos croquetas.
1: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà dijous a les 12 del migdia i ja ha votat un 36% del col·lectiu. Ahir, la protesta la van seguir els docents del Barcelonès que es van manifestar pel centre de la capital catalana. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
19: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
20: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
21: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
19: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la 1 del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
1: El El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
2: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques, que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Murcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Dario Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
3: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy, muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Pues somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Eso ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de la ciutat. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'aquest dimecres, al migdia, el tabaler i els 4 gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els bergadans i bergadanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 3 de juny. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Tot seguit hi connectarem en directe. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny sobre la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo. Dels esports destaquem que el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I de la cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 3 minuts i mig de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada s'inicia amb dues incidències a la xarxa viària. Una avaria a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Una segona avaria a la C25 a Santa Coloma de Farners també talla un carril en sentit nord. Circulació intensa també a aquesta hora cap al nus de la Trinitat en direcció a Barcelona i a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i en sentit nord de Sant Cugat a Cerdanyola. També us hem d'informar avui d'una incidència a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a aquesta hora amb mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, ens espera un dimecres tranquil, tot i els núvols que es mantenen a aquesta hora i alguna pluja local. Temps serè aquest matí i amb vent cap a l'Ebre, el Pla de Lleida i també l'Empordà. La temperatura ha refrescat una mica respecte ahir i la tarda acabarà sent de calor, però l'habitual per a les dates. També hi haurà núvols escampats a Girona i al Montseny, més vent a la costa i al prelitoral.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
4: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
2: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Sáiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
5: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: A Catalunya, mentrestant, el president del govern, Salvador Illa, se sotmetrà demà a la sessió de control del Parlament. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè, assegura, hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
6: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara solución, y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Anem en directe a la capital del Maresme, on hi tenim el Jaume Dormuà i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quin és el balanç d'aquesta nit d'aldarulls?
7: Molt bon dia, Helena. Doncs com veus ara mateix aquí al carrer de la Gatassa es respira tranquil·litat després d'aquesta nit que, com explicaves, s'ha viscut força tensa i plena d'aldarulls. De fet, aquí darrere nostra veiem un dels resultats perquè, com deia, s'han cremat diversos contenidors, també s'han provocat danys al mobiliari urbà i, doncs, finalment fins al que podem saber per fonts de Mossos d'Esquadra, s'han produït 5 detencions per desordres públics. Totes aquestes persones menors d'edat, excepte un d'ells major d'edat. Aquest dimarts al vespre hi ha hagut un ampli desplegament policial a la zona, amb unitats dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra patrullant i dispersant la concentració de gent. També s'ha hagut de tallar l'avinguda Gatassa perquè l'atenció s'ha concentrat en els principals vials d'aquest barri. Tot plegat arribava aquest dimarts a la nit, després, com comentàveu també, d'un desnonament que ha tingut lloc a l'avinguda Gatassa d'una família amb 4 menors, i aquest desnonament es va viure també amb molts moments de tensió. En aquest cas es van detenir 3 menors més, per tant, en conjunt durant el dimarts es van acabar detenint un total de 8 persones, i també hi va haver un balanç de 5 dones ferides i diversos agents dels Mossos d'Esquadra ferits, perquè hi va haver, doncs, per part de les persones que volien evitar el desnonament, llançament de diversos objectes cap als agents, i també, doncs, els Mossos van dispersar aquestes concentracions, que també es van traslladar després a serveis socials, doncs, amb porres i amb pistoles de foam. Tot plegat, al vespre va acabar amb una assemblea del Sindicat de l'Habitatge al Parc de Can Tunyí per tractar aquesta situació habitacional que viu al barri, i com apuntàveu, aquest mateix matí de dimecres hi ha previst un nou desnonament també al barri de Cerdanyola. I recordem, per acabar, que fa una miqueta més d'un any, el mes d'abril del 2025, també hi va haver diversos episodis d'atenció aquí al barri de Cerdanyola, amb danys al mobiliari, amb contenidors també cremats, i que va acabar amb la detenció de 4 menors. També afegir que l'alcalde David Bote, l'alcalde de Mataró, ja ha expressat a través de les seves xarxes socials que el govern està a sobre amb aquest dispositiu policial que s'ha anat desplegant en diversos moments aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Gràcies, Clara. Doncs estarem pendents també del que pugui passar aquest matí amb aquest nou intent de desnonament, de nou llançament aquí, en aquest barri, al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies, companys, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
8: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal, el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat, i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia, i perquè, doncs, són coses que nosaltres les donem com perfetes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra per ella mateixa la seva estima i respecte pel país, i treu ferro el poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica Lamont Carvajal.
9: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç, i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
10: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
9: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó 14.
10: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
9: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. És una de les notícies destacades del dia. Aquest estiu, altre cop, tornem a topar amb el mateix problema. 214.000 infants a Catalunya es quedaran 80 dies sense beca menjador. 85.000 no poden menjar proteïna cada dos dies i un de cada tres no farà ni una setmana de vacances. Són dades que avui alerta Educo, una ONG internacional amb seu a Barcelona, que fa més de 30 anys que treballa pels drets dels infants. En parlem amb Guiomar Tudó. Ella és la directora general adjunta justament d'aquesta entitat. Senyora Tudó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Bon dia, Helena. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò.
1: Ho deia jo ara, aquesta dada, 214.000 infants es queden 80 dies sense beca menjador. Què passa a casa seva quan desapareix l'únic àpat complet i nutritiu que tenen garantit durant el curs?
11: Doncs ens podem imaginar què passa, no? Passa que nens i nenes en unes edats crítiques no tenen garantida aquest àpat saludable al dia i, per tant, estem posant en risc, no?, una alimentació saludable i, per tant, el seu creixement. Estem tenint nens i nenes que es quedaran sense poder tenir lleure en aquestes vacances, sense poder sortir com a mínim una setmana de vacances durant aquests 80 dies que dura l'estiu. Per tant, també estem violant el seu dret, no?, al lleure, que segurament passaran calor perquè són habitatges que no estan preparats. En definitiva, passa que com a territori, com Catalunya, com a estat, a Espanya, no estem garantint els drets dels infants.
1: El govern ha anunciat, però, un augment de beques menjador per al curs vinent. Però l'estiu, insistim, continua sent el gran forat. I una més, ho torneu a denunciar. Quina és la baula que falla sempre? On es trenca el sistema cada estiu perquè tants infants quedin desprotegits?
11: Doncs falla perquè no tenim polítiques públiques que facin que aquests infants no necessitin beca menjador, falla perquè no tenim garantides, no?, l'accés a com a mínim 15 dies de lleure educatiu gratuït en els quals aquests infants puguin tenir aquest àpat garantit al dia. Falla, en definitiva, no?, polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. I és una xifra que arrosseguem des de fa més de 10 anys. És una xifra inacceptable i és una xifra que ens combina a demanar polítiques públiques que realment siguin transformadores i acabin amb la pobresa infantil. D'aquesta manera, no, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no, aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
1: Molt ràpid, acabo ja, Guiomar Tudó. Vostè ho deia ara, molts d'aquests infants que no tindran ni una sola setmana de vacances i, per tant, es quedaran sols a casa perquè les famílies no poden pagar casals o colònies, ni que sigui en forma de titular. Quines conseqüències té això en el seu desenvolupament i en la bretxa educativa?
11: El lleure educatiu té un impacte directe també, no?, en l'educació dels infants. Primer perquè ho és educació no formal i té un impacte directe en l'educació formal. Però, a més, no?, estem, insisteixo, violant un dret, tindrà conseqüències en el seu benestar, se sentiran diferents dels seus companys quan tornin a casa, a classe, al setembre, perquè no hauran tingut aquestes vacances. I, com dic, durant aquests 80 dies estaran molts d'ells sols a casa. Hem fet una enquesta

0: Insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i ja han votat un 36% del col·lectiu. Parlem ara d'economia perquè al maig tanca Catalunya amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Ens informa la Carina Bellvé.
1: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valors absoluts, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
1: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
3: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
1: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
0: Encara en aquest àmbit, una notícia d'última hora. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9 a 10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Rummer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
4: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
0: El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara, la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. La Universitat de Vic ha tancat els campionats de Catalunya universitaris amb un acte que ha servit per oficialitzar el relleu a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició. La competició d'aquest any, que s'ha pogut seguir a la xarxa

0: més, ha reunit prop de 14.000 esportistes. Ens amplia la informació des del Nou TV, Marcel Puig.
1: L'edició ha incorporat novetats com el kàrting i ha recuperat disciplines com l'esquí alpí i el triatló. A més, el 17 de juny la universitat acollirà una competició internacional universitària d'hoquei patins.
2: Ha estat un honor doncs, poder també posar èmfasi, posar accent en dues disciplines, en un territori de moltes disciplines esportives, però en especial del món del motor, amb aquesta celebració del Campionat de Catalunya Universitari de kàrting i també doncs, en l'hoquei patins, territori d'hoquei.
1: Els campionats han inclòs 14 modalitats individuals en diverses seus, mentre que les competicions per equips s'han disputat en 4 municipis anfitrions, entre ells Vic, Manlleu i Taradell. Sant Cugat del Vallès serà la nova vila esportiva universitària del curs 2026-2027, prenent el relleu de Vic. Pel que fa als resultats esportius, la UVic s'ha proclamat campiona en futbol i rugbi. Els campionats es van iniciar al febrer i les primeres entregues de premis es van celebrar al març.
0: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, ja va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'avui dimecres al migdia, el tabaler i els quatre gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els bergadans i bergadanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda, el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular pel trànsit, equip viari. Molt bon dia.
1: Bon dia. Retenció intensa a la C58 a Ripollet, cap a Sabadell, per un accident que tot just s'acaba de retirar, i també a la Ronda Dalt per un vehicle avariat en sentit Llobregat. El transport públic per un robatori de coure entre Mollet i Granollers, demores d'uns 30 minuts a l'R2, l'R2 Nord, i interrompuda també l'R8.
0: Intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. Els objectius han estat un petrolier que hauria trencat el bloqueig i el quarter general de la 5a flota dels Estats Units a Bahrein, entre d'altres. Kuwait també denuncia un atac amb drons al seu aeroport que hauria deixat ferits. Tot i aquestes hostilitats, els uns i els altres asseguren que continuen negociant un acord de pau. I Ucraïna ha respost als bombardejos russos d'aquest dimarts, atacant aquesta matinada amb drons la regió industrial de Leningrad. Drons llançats per Kiev també han incendiat una planta industrial a Michurinsk, a 400 quilòmetres al sud de Moscou. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les creixes, que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. Alberto Núñez Feijóo rebutja la proposta de Junts de buscar una reunió a Waterloo. El seu suport a la moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez, una condició plantejada al matí de Catalunya Ràdio pel número 2 de la formació, Jordi Turull, pel president Illa. Si Junts facilita una operació per tombar Pedro Sánchez, Catalunya no els ho perdonarà. Els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga de mestres i professors a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. De moment hi han votat ja prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. I els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. Fins a 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un trasplantament d'òrgan a Catalunya. Són xifres del primer quatrimestre de l'any que també confirmen que aquestes cirurgies han crescut un 4%. Tot i això, el que també han augmentat són les negatives de les famílies a donar els òrgans dels familiars morts. Tret de sortida avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers, la festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. I avui també arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta i Artac, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg entre la jornada inaugural. Fins dissabte al Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, The XX, Nidnap, Gorillaz o Doja Cat.
2: Esports.
3: El Barça guanya la pista del Camp Múrcia per 68-91 al primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT. El Mataró guanya la tercera Lliga Femenina de Waterpolo després de guanyar per 9-10 al Sant Andreu el tercer partit de la final. Avui hi haurà un equip català que serà campió de l'Eurocopa Femenina de Waterpolo a partit Atlètic Barceloneta Catalunya, 7:45 i amb 5 gols a favor de les gracienques. Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per a l'Ajax. Firma per a dues temporades i Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino Pérez com a president del club estarà en venda.
0: Ens queda el temps. Matí de sol en general amb alguns núvols locals. A la tarda no plourà enlloc del país. Farà calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan al migdia. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimecres 3 de juny de 2026 i això que escolteu és la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Estrenem dimecres, doncs, en format de juny i amb temperatures, força estiuenques, tot i que avui encara no hem pujat tant com ens pensàvem. Tanmateix, tot té el seu ritme i tot arriba ara per ara, però farem el que ens pertoca i això vol dir que, en primera instància, repassarem l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis. Avui, durant l'espai de la ciència, parlarem d'una llengua molt especial, de la llengua dels signes catalana. I ho farem aprofitant la vinentesa de que avui es celebra el Dia de la Llengua de Signes Catalana, efemèride que posa en valor i oficialitza i protegeix l'idioma natural de la comunitat sorda a Catalunya. Ho farem, doncs, convidant, evidentment, els experts, l'Eric Alcántara, vicepresident i vocal de la Llengua de Signes Catalana, i l'Adrià Tejero, intèrpret, i, a més, també hem convidat la regidora d'Ocupació, Igualtat i Feminisme, Usos del Temps i de les Persones amb Discapacitat, Sensi Domínguez, per tal, també, que tinguem la visió i dimensió santboiana d'aquesta commemoració per la Llengua de Signes Catalana. Temàtica molt interessant i capdalt, doncs, que volem compartir amb vosaltres. I, a més, avui també, ja ho sabeu, toca la recepta de la setmana, un espai que també es deixa estimar i força. A més, i no ens ho podríem deixar passar, escoltarem les Cròniques Bastardes, signades per l'Enric Bastardes, des del cor de Catalunya, des de Manresa, i un nou conte de l'Albert Estengre, el nostre especialista en rondalles i microhistòries per a tots els gustos i totes les edats. Fem dimecres, doncs, a la República Santboiana, que tot plegat, ja ho sabeu, ja ho veieu, ja ho escolteu, serà molt interessant i molt atractiu. A més, de bon digerir. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia a l'Àngel Rodríguez, a producció.
1: Molt bon dia, Amadeu, com estem?
0: Bueno, dic producció. Sembla que sigui el segon cognom. No es diu producció.
1: Estaria bé, perquè...
0: Toca el tema de producció.
1: Sí, al ser de producció, dic que soc producció.
0: Sí, sí. Àngel o producció.
1: Clar.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. Mira que ho deia, que sí, que temps primaveral en direcció a l'estiu, però que les temperatures sembla que s'han frenat una mica.
1: Sí, han parat.
0: 20 graus ara mateix, mira, pelats. 20 graus, doncs, al casc antic, al barri centre de Sant Boi.
1: Per mi que es quedi així tot l'estiu,
0: I tot l'any, també estaria.
1: I tot l'any, sí.
0: Home,
1: sí.
0: No en podem engrar massa, tampoc.
1: Potser, ja,
0: molt
1: potser.
0: Bé. A l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, fa més cara d'estiu que de primavera, amb el bon sentit de la paraula, el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Bon dia. Doncs va, posem fil a l'agulla. La cançó d'avui... Escolta, he fet una mica el pispa, allò que dius, el curiós, i
1: sí, ja saps.
0: M'he mirat una mica els teus papers, amb el bon sentit, i he vist que és un classicot, és un tipus d'aquells creatius, aquells tios que... Què vols que et digui? Genis que no passen desapercebuts a cada cop que obren la boca.
1: Sí, sí, des de l'altre cantó de l'Atlàntic.
0: També.
1: És que avui escoltem una novetat del cantant argentí Fito Páez i escoltem Nuestro Templo, una cançó del seu nou disc Shine, un disc de 13 cançons amb força de rock and roll, una miqueta de reggae i soul, com a columna vertebral que funciona com a declaració de Fito cap al món que ens envolta. Escoltem, doncs, el Rosalí.
0: Fantàstic.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: El temps, doncs, Daniel, t'escoltem. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Després d'un dimarts amb cel variable durant pràcticament tota la jornada i estones de sol, avui dimecres ho farem al contrari. Domini del sol tota la jornada i alguna banda de núvols alts durant el matí. Poca cosa. Això sí, de cara al vespre i nit, els núvols baixos deixaran el cel tapat, però pràcticament el sol ja haurà marxat. Temperatures que encara baixaran un pèl respecte a ahir i, per tant, temperatura mínima a tocar dels 20 graus i màxima entre 25-26 graus a tot estirar. De cara a la tarda ens visitarà el vent de direcció de Garbí entre feble i moderat amb alguna ratxa de 40-50 km per hora. És tot. Que passeu bon dia.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: La informació viària quan arribem a un quart de nou del matí. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb quatre incidències actives arreu de la xarxa viària catalana. Tenim un accident a la C58 a Ripollet que deixa els vehicles al voral i que provoca 4 quilòmetres de retencions en direcció Sabadell. També tenim un altre accident en sentit Llobregat a la ronda de dalt, doncs que, perdona, era una avaria en sentit Llobregat a la ronda de dalt a l'altura de Vallbron, que talla un carril i provoca retencions des de tot el nus de la Trinitat. L'altra avaria ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des i el vespre també talla un carril en sentit nord. Per altra banda, si parlem de retencions habituals amb molta intensitat, hem de parar atenció al vessant Llobregat, perquè encara tenim una entrada amb força intensitat en direcció Barcelona des de la A2 i la B23, concretament des del terme de Pallejà i Molins de Rei, que en tot el seu tram, la B23, doncs deixa retencions fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona i la A2 amb cues fins a Cornellà del Llobregat. A hores d'ara també trobem lentitud habitual per les vies costaneres com la C31 i C32 en sentit nord, amb lentitud des del Prat de Llobregat i també entre Gavà i Sant Boi de Llobregat. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Gràcies. Fins demà.
4: Fins demà.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: El quiosc hem anat i els diaris hem comprat amb Rodolí inclòs i els titulars a continuació, començant pel periòdico, Àngel.
3: Sí, el periòdico no té tants rodolís, però sí que el titular és de l'AMB que planeja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. L'autoritat metropolitana considera que un ramal que connecti les línies del Vallès o el Maresme amb la zona universitària suposaria el salt definitiu per la xarxa. També veiem com a fotografia del dia Alberto Núñez Feijóo i amb un titular que va deixar ahir, diu: tornaré la decència al meu país amb ajuda o sense. El president del PP insisteix a oferir a Junts i al PNV una moció de censura instrumental contra Sánchez. Es parla també d'Illa i Rueda xoquen pel finançament autonòmic del Cercle d'Economia i, per altra banda, ens parlen del Poder Judicial que demana respecte davant les crítiques del govern als jutges. També ens parlen de l'aspirat. L'aspirant a la plaça David Sánchez diu que se sabia que per aquí era, diu: Trump esclata i anomena boig a Netanyahu per ser atacs al Líban, i per acabar ens parlen de l'onada de calor de maig va causar 111 morts prematures a Espanya.
2: Molt bé, el punt avui ens porta fins a un escenari força conegut per la gent d'aquesta comarca. Ens porta fins a l'empresa Roca, a Viladecans. Veiem l'interior dels edificis, també doncs d'una època molt, molt determinada. Roca transforma la ciutat. La planta de Gavà, Viladecans, esdevindrà un ecobarri amb 2.730 pisos i activitat industrial innovadora. Doncs la veritat és que notícia del tot innovadora en quant a aquesta part de, diguéssim, de Viladecans, sobretot, que es transformarà en un barri força, força interessant en quant als pisos. Els símbols importen, també ens ho diuen en portada al Punt Avui. Els docents bloquegen, diu, la Casa Batlló, i Felip VI premia en nom d'una Unió Europea cada cop més cruel. En quant al matís esportiu, diguéssim, diu que el Barça es remideix amb un partidàs a Múrcia, 68-91. Recordeu que el Barça de bàsquet venia, doncs, de fregar el ridícul. Doncs ahir sembla que ho van esmenar almenys una mica. Anem cap al diari ara, Àngel.
3: Sí, aquest cop el titular és sobre Feijóo. Menys té l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. El president del PP despatxa la proposta juntaire amb un despectiu: parlem de coses serioses. El cap de l'oposició també rebutja la petició del Cercle d'estudiar la proposta d'un nou finançament. I com a fotografia del dia veiem un dels atacs a Kiev, diu: Rússia llança un atac massiu sobre Kiev. Almenys 22 persones moren, a més d'un centenar queden ferides, i en un bombardeig massiu amb 73 míssils i 656 drons. També ens parlen de la pressió omeia perquè el papa parli català en la benedicció. Bisbes i polítics l'insten a traslladar la petició al Vaticà. A Catalunya pagarà el 20% dels costos dels actes, i les Canàries també hi contribuiran, però Madrid només cedirà espais. També es parlen de l'ocupació a Catalunya, bat rècords i s'acosta als 4 milions. Per altra banda, Israel ignora les pressions dels Estats Units i manté els atacs al Líban, i per acabar ens parlen dels punts més polèmics de la llei Meloni adoptada per la Unió Europea.
2: A La Vanguardia obren edició altre cop amb les jornades del Cercle d'Economia que van començar ahir. Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Veiem fotografiat en Núñez Feijóo ahir a Barcelona en la seva compareixença. El líder del PP al·ludeix la invitació de Junts a anar a Waterloo, però subratlla que ja coincideixen amb moltes votacions. Rebaixa fiscal, control migratori i immersió. Això és algun dels punts que es van tocar al Cercle d'Economia. Final d'un deute pendent amb Samaranch. Què vol dir això? La Casa Reial, el Govern Central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona van reprendre ahir l'esperit dels Jocs Olímpics del 1992 per homenatjar el seu principal artífex, Joan Antoni Samaranch, en una emotiva cerimònia presidida per Felip VI, el Palauet, el Bènit, i en què no van faltar ni la família ni els representants de la societat civil catalana. Fotografia doncs, amb tots aquests protagonistes, i també en una pantalla darrere d'ells doncs, que veiem el dia en què Samaranch doncs deia que Barcelona, explicava a tot el món que Barcelona seria la seu de l'Olimpiada del 92. Per altra banda, també en portada, Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg. El secretari d'Estat assegura que Mojtaba Khamenei està viu i que Teheran accepta negociar el seu programa nuclear. I, finalment, un parell d'estudis força interessants una mica com a matís de ciència. Els hàbits, diu, saludables són clau per viure més i millor. Veiem en una fotografia algunes hortalisses i fruites força colorides, per cert. I un altre estudi que diu que el Mundial de Futbol es jugarà amb més lentitud per la calor. Veurem si és així. I precisament parlant de futbol, doncs fem un repàs també als esportius. I comencem, per exemple, pel diari Esport, amb nous protagonistes a la portada, nous cromos, Àngel.
3: Sí, correcte, i aquest cop parlant de les sortides, i és que a fer les salides, los traspasos de Ansu Fati al Mónaco està encargado por 11 millones y será la primera venta oficial culé. Méndez busca salida a Casado por 20 kilos, Bragi prioriza una cesión y Ter Stegen es el gran culebrón del mercado. També ens parlen de la selecció, diu Lamine podrà estar en el estreno, avanza su recuperación para jugar el 15 de junio ante Cabo Verde. També ens parlen de Mitchell, que és el nou tècnic de l'Ajax, del motor, on todo vendido para el gran premio de Fórmula 1, i per acabar ens parlen de l'olimpismo, emotivo homenaje a Samaranch.
2: Molt bé, l'Esportiu, que ja el coneixeu, també és un diari de vegades força alternatiu en quant a donar protagonisme als esports. I això també s'agraeix, la veritat. En portada, el protagonista, doncs, Ian Barrufet, jugador del Barça d'handbol. El Barça, diu, hi ha un nucli de jugadors joves amb molta fam. Veiem, doncs, el Ian fotografiat agafant la bimba d'handbol i somrient per la fotografia de la seva entrevista. Waterpolo Divisió d'Honor, títol per al Mataró. Assalta, diu, la piscina del Sant Andreu per 9-0. No s'acaba de veure bé el marcador, déu-n'hi-do. Diu, en el tercer i definitiu partit de la final, amb la portera Mariona, doncs, com a peça clau. Recital del Barça-Murcia en quant a bàsquet, 68-91, ho dèiem abans, el canvi és important, i Lewandowski, Christiansen, Bardagi, Balde i Caçador, sense Mundial i pendents del seu futur. En quant a Fórmula 1, presentar l'últim Gran Premi abans de sotmetre's a les restriccions d'anys parells fins al 2032. El Girona, Carles Martínez, és el més ben situat per substituir Mitchell, que fitxa finalment per l'Ajax. Finalment, perquè es deia, però que no s'acabava de veure. Àngel.
3: Resultat de 9 a 10.
2: Sí, 9 a 10. 9 a 10, oi? No, ja saps com és el paper. És, sí, entranyable, no. Ens agrada molt el diari de paper, digue-li com vulguis, jo prefereixo el digital, però de vegades passen aquestes coses. Sí. 9 a 10 per això, i títol, pel Mataró, campiones, i déu-n'hi-do, quin equipàs.
3: Sí, una gran final, eh?
2: Sí, senyor.
3: Pues pasem pel Mundo Deportivo, i aquest cop el protagonista de portada és Julián Álvarez, i diuen les razones de Julián. Sin ser un 9 al uso, en el Barça hay consenso total de que la araña es la mejor opción posible en el mercado actual. Valoran en él que es dinámico, presiona, se asocia, aporta balón parado y tiene hambre de títulos y es mediático. També ens parlen d'un altre mediàtic, Enrique Riquelme, i el titular que baixa ahí, Florentino, és el dueño del Madrid. Carga contra él, hasta ahora presidente, dice que va a vender el club para dárselo a los socios, pero el club ya es de los socios. També ens parlen de l'olimpisme, com hem dit, homenatge institucional al llegat de Samaranch, també el Roland Garros, un gran esperep, acaba con el sueño de Rafa Jodar, del Murcia de Barça, que ja hem parlat del 68-91, el Barça da el golpe en Murcia i el Madrid pierde, i per acabar ens parlen de Polideportivo. Hoy se falla el Premio Princesa de Asturias.
2: Sí, senyor, molt bé, doncs això ho anem dient i és així. Cada dia, nous cromos en les portades i noves situacions esportives. I el Mundial cada cop més a prop. Escolta, aquell llistat que hem fet ràpid de jugadors del Barça que es queden sense Mundial i, a més, encara amb un afegit, amb un hàndicap, que és que no saben si continuaran al Barça. Això per un esportista no és fàcil.
3: No, i més abans del Mundial també tenim gent com Bratzi, que s'ha quedat fora del Mundial i sona poca sensació. Ter Stegen, que porta ja 2 anys que amb lesions, no està sent peça clau. I suposo que també vol sortir, i Ansu Fati, que sembla que ja està tot tancat per 11 milions al Mónaco.
2: Sí, senyor. Veurem com anirà la cosa. Ho anirem explicant, evidentment. Ens aturem un parell de minuts i de seguida ens hi posem, que el que toca ara és fer-la petar una bona estoneta i analitzar l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savi dels dimecres.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: Ciutat Cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
8: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
9: No te quedes atrás
8: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
9: En Top Música Nueva.
8: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
10: Més de 45 anys amb tu.
11: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
12: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
11: Perquè el que passa ens importa.
13: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: ¿Tú rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
2: Dos quarts i cinc minuts de nou del matí. Ens hi posem, doncs, amb el nostre Consell de Sàvies i Savi dels dimecres. Glòria Jodar, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Què tal estàs?
3: Bé, bé.
2: Fantàstic. Mira, avui portes un mocador... I a mi m'agrada explicar les coses, això és ràdio de
3: no
2: propera.
3: No el portava, però he sortit sí, i he vist que feia sí. Fresca.
2: Precisament per això que dèiem, que les temperatures no han augmentat, potser fins i tot han baixat un pèl.
3: L'aire és fresquet.
2: Sí. Mari Carme Casanova, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Tu sí que vens estiuenca.
4: No em queda més remei, perquè si m'abrigo, després al migdia quan arribo a casa, arribo tota suada, però tinc fred, eh?
2: Mm, ja. Reconec
4: home, que em fa fred, falta
2: fred,
4: un mocador.
2: Home, fred tampoc en tens, no? Ja, home, fred tampoc, no?
4: No, jo sí, jo tinc fresqueta. Que en vagili la Glòria, que encara li prendré el mocador.
2: Molt bé, continuem amb la conversa d'ascensor. Nico Cabezas, molt bon dia. Fa fred, fa bon temps.
5: Està fresqueta.
2: No, aquests ascensors que... Sí, sí, quan és molt alt l'edifici, doncs tens temps per... No? Per xerrar amb el que hi ha al costat de... del temps, per exemple. Molt bé, el que sí que els diaris no xerren és massa del temps, i hi ha alguna notícia que, si voleu, comencem per la carpeta internacional, que diem nosaltres, perquè no és massa agraïda, però és així. Rússia llança un altre atac massiu sobre Kiev, i algunes fotografies que ens arriben són desastroses, de barris on el fum, el foc i la destrucció és bastant, bastant important. Hi veiem fins i tot una persona amb el cap embenat que surt a fora i, evidentment, doncs, fa més cara de tragèdia que no pas una altra cosa. Almenys diu que 22 persones han mort, a banda de molts i molts ferits. Jo ho dic perquè ara fa dies que en portada no sortia la guerra de Rússia envers Ucraïna. Però existeix, i és, ho hem dit moltes vegades, i continua, doncs, el drama al damunt de les taules de debat. No sé, alguna cosa sobre això. Esclar, la informació és la que és i poc més es pot dir. Conclusions, crec que n'hem tret moltes al llarg de les setmanes.
5: I l'estira i arronsa de tot aquest temps, no?
3: Desastre.
5: Cada vegada que hi ha un, pues, l'altre respon a la que pot i a veure qui la té més llarga, no?
4: Sí, exacte.
3: I ara, clar, atacar la població civil, bueno, ja l'han atacat moltes altres vegades, no? Però atacar la població civil sí. D'aquesta manera tan bèstia està convertint, bueno, totes les guerres, no només aquesta, és una cosa que no s'hauria de tolerar, no? I després, l'altra cosa que veig és que, bueno, molta notícia d'aquesta sensacionalista, no? Però molt poca sobre avanços en les negociacions, sobre què està passant en la trastienda, no? O sigui, tenim notícies espectaculars de sang i fetge, no? I després...
4: Bueno, és el que ven, perquè clar, que mires ven, el diari...
3: En quin punt estan les negociacions, hi havien hagut acords, no? S'havien apropat, què està passant? No, és que no, jo però no n'he llegit
5: ja,
3: cap.
5: Ja les agències, jo crec que les agències de notícies, ja no és el periodisme d'abans, de que tenien reporters que pagava el mateix diari, per exemple, o i tot això sí. Ja s'han estalviat, hi ha agències, reparteixen, vull dir, reparteixen el paper per tots, fins i tot les fotos poden coincidir el 80-90% del mateix, i la informació és homogènia, la controla qui la controla.
3: Exacte.
5: I ja està, i vull dir, és una informació com tota, perquè vull dir, cada dia hi ha les guerres, per exemple, una cosa que aquí, en el cas de Rússia, no, perquè Rússia, clar, va amb soldats, però pràcticament a tots els conflictes, vull dir, soldats ja no moren tant, vull dir que són lo normal, una guerra sí, moren soldats, no?
4: Clar.
5: Perquè
4: sí,
5: moren civils.
3: Sí. Moren civils, sí, sí.
5: I no
3: sí,
5: moren soldats.
2: Preocupa tot plegat perquè em fa pensar que fa poc ens explicava la Lucía Caram que està preparant doncs una nova diguéssim
3: sortida cap
2: sí, allà sí, amb ambulàncies, sí, sí. Etcètera, material sanitari, i precisament amb la, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, ella ha aconseguit doncs, que el mateix Papa beneixi la sortida, perquè coincidirà en el moment que arribarà no la Sagrada Família sinó a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i el Papa, el que està previst és ha de beneir aquestes ambulàncies, aquest material, i aleshores en aquell precís moment la Lucía Caram encapçalarà doncs, aquesta, permeteu-me que ho digui així, marató un cop més en direcció a Ucraïna. Però, clar, no sé si el moment actual, clar, el perill hi és, eh? I el risc hi és. Crec que les ambulàncies, pel que em va explicar, les ambulàncies han d'arribar fins a la frontera, just a la frontera.
4: Jo crec que necessiten
2: no passen més.
4: Més
2: endins, eh?
3: Sí,
2: però el risc hi és.
3: Ell havia passat més endins,
2: sí,
3: eh?
2: Sí,
3: el,
2: no, moltes vegades.
3: Abans havia demanat suport al col·legi sí. d'infermeres, que sempre li vam donar, i la veritat és que amb risc alt hi havia...
4: Però passat. Necessita alguna cosa més que la benedicció del Papa, crec.
3: Oh, i tant.
2: En aquest cas,
4: això
2: la benedicció
4: ajudarà...
2: de les negociacions finals, perquè, escolteu, no hi ha envasos comunicants, que ningú s'equivoqui, però, paral·lelament a tot plegat, Israel ignora les pressions dels Estats Units i manté els atacs al Líban. I recordeu que en Trump, que fins ara ha anat aguantant en Netanyahu, l'ha anat aguantant, mirar de frenar, fins i tot, mirar el de portar pel seu camí, tot i que Netanyahu ha dit, jo vaig a la meva, i qui farà el que s'ha de fer seràs tu en direcció al que jo mani, no? Una mica, fins ara ha estat així, i donava aquesta sensació de que alguna cosa té en Netanyahu per anar a la seva. Però ho dic perquè... ja coneixeu el Trump, al final sembla un familiar d'aquests, un padrí o un avi llunyà, però que tothom coneix i sap les seves sortides, tothom el coneix. Declaracions molt breus i molt contundents d'en Trump a Netanyahu. Puto boig.
5: Sí, ha dit que el tenia fins als collons.
3: Sí.
2: No, així de clar. Ho dic perquè jo no sé si estem a punt de veure una ruptura sorprenent entre un i l'altre, tot i que sabem que és molt difícil que els Estats Units li giri l'espatlla al col·lectiu i sobretot al poder jueu, per allò de que...
3: El poder econòmic jueu.
2: Al final sí. És el poder econòmic jueu i sabem perfectament que Wall Street és jueu.
3: Mana.
2: A veure, és jueu.
5: Però
2: ja m'entens.
5: No oblidem que la part aquesta ultraconservadora de MAGA són gent que estan en contra de la guerra. Llavors, el nivell de popularitat ha baixat i aquest tio té... Sap que al novembre hi ha eleccions i... Innocent no és. A part de que pugui veure que l'altre va per lliure i de tant en tant surt del full de ruta o no, o l'altre està negociant el millor a Iran i mentre està l'altre bombardejant el Líban.
4: A part, dos galls i un galliner és malament a rai. Allà els gallitos...
2: Jo entenc que més que galls, que també... esclar,
4: galls de batalla.
2: Sí, no, però esclar, si un està fent mans i mànegues, no?, per negociar i portant gent, estic parlant de Trump, i veu que li està dient Pere, t'atura't, que estic negociant això i tal, i que l'altre, a la que et gires, a la que et despistes, ja està bombardejant un altre cop a Líban o d'altres...
3: Jo crec que l'altre se surt del guió
2: clar,
3: constantment...
2: Doncs aquest s'empipa.
5: És una zona molt fràgil i a la que hi ha un moviment d'una peça, el sistema ja es mou i és una zona que estan acostumats amb aquesta fragilitat. I la pau aquesta que imaginem nosaltres no és una cosa real, ni... No dic que sigui un miratge, però no és real. Allà estan acostumats a sostenir això d'aquesta manera, i a la que es mou una mica, que és clar, l'altre va per lliure i amb el del Líban i mou tot
3: clar, el... Jo crec que el Trump ha vist que se li està descontrolant la cosa.
2: De fet, podríem posar les darreres declaracions del Trump. El que passa que evidentment són amb aquell americà que té ell.
3: Difícil.
2: Bueno, però sí que... Si les trobem, a veure, és que és inèdit, perquè fins ara no havia passat, no?, aquesta contundència, no? Està empipat amb el seu homòleg israelià, no? Si les tenim,
5: si tot li deia,
2: les punxem, si no.
5: Deia l'altre que... Diu que és que t'està deien que no poden ni veure el món, li deia.
3: Sí, no suporta.
2: Sí. No sé. És un trosset, però vaja, és que està dins d'un context, diguéssim, i per tant, extreure-ho potser no deu ser fàcil. Si ho tenim, ens ho punxarà l'Albert, i si no, no passa res. El que sí que us puc dir és que les paraules exactes... aquestes que us he dit, això és en plan resumit, però les paraules exactes són: estàs fotudament boig.
6: Sí.
2: I allò que fan servir els americans tant de fuck, no, mal. Estàs fotudament boig, series a la presó si fos per mi, perdoneu que se m'escapi, no, series a la presó si fos per mi, t'estic salvant la pell. Ara tothom t'odia, tothom odia Israel per això.
3: No, és un toc, ja a més
5: saben,
3: un toc.
5: Ells també saben que quan desaparegui del poder, sí, el trincaran. Vull dir que té a sobre una pila de càrrecs. Vull dir que no...
2: No, ells clar.
5: O sigui, ell necessita això perquè no la... Perquè
2: està claríssim. Està claríssim. Dèieu, és que el novembre hi ha eleccions... A veure... El Netanyahu ja s'ha saltat diverses eleccions. Un en té, però és que l'altre se les assalta. Se les assalta per allò de que en estat de guerra no hi ha eleccions. Saps què vull dir?
3: Sí, clar, és que és totalment... És que és un dictador...
2: Per tant, les guerres d'aquest home poden arribar fins al dia del judici final. Millor dit que mai per
3: clar,
2: la gent que té
3: al voltant. Clar, i el Trump veu clarament que això ja li està passant factura.
2: Està desgastant, però està desgastant també els interessos econòmics de la zona, etc. No? Jo no sé si aquells microdebats que obrim a partir d'un titular, jo no sé si veieu un canvi de paradigma. És molt difícil que entendre això, perquè no estem acostumades i acostumats a veure-ho d'aquesta manera, però un canvi de paradigma en la relació Estats Units-Israel, que al final Estats Units se n'afarti i cerqui nous aliats, fins i tot aliats que fins ara no ens podem imaginar a la zona, i comenci a oblidar-se d'Israel. Ja ho sé que és molt difícil entendre això.
4: Amb el Trump tot és possible.
3: Sí, és possible. Jo crec que els seus interessos es posarà per davant al final. No?
2: Perquè... O penseu que és capaç d'engegar la maquinària per desfer-se del Netanyahu i que hi hagi algú altre manant al final?
5: Jo crec que no arribarà. No. És un tema bastant estructural, en el sentit de que el lobby jueu a la política americana és fonamental. Llavors,
2: d'acord, però recorda que el Netanyahu està manant gràcies als ortodoxes. Però... vull dir que potser amb el Trump li convé més que manin els ortodoxes i fem fora amb aquest,
5: bueno,
2: com sigui.
5: Sí,
3: pot ser que ara...
2: Però encara seria més radical.
3: Però clar, seria més radical, per tant...
2: Bueno, no sé si seria més o no, però bueno, pinta que sí. Pinta que sí, perquè estàs parlant de...
5: Dintre dels ortodoxes també n'hi ha que estan a favor de Palestina, per una qüestió religiosa.
2: No, però això ja serien els ultra-ortodoxes i d'un barri molt concret de Jerusalem.
5: Sí.
2: I que no té res a veure amb aquests altres ortodoxes, eh? Aquests sí que creuen en el seu propi estat, i els que tu anomenes ara no volen saber res de l'estat israelià.
5: Als Estats Units hi ha manifestacions d'ortodoxes que estan a favor de Palestina, perquè ja, vull dir, ells ja diuen que el regne d'Israel no passarà... Vull dir,
2: no, però això és natura i carta, que és una minoria, molt minoria, que fa molt de soroll, d'acord? Però és una minoria que s'agafen tant a les seves sagrades escriptures que diuen que Déu no els permet de tindre estat propi, que ells són uns convidats, entre cometes, dels palestins. Però aquests, és que hi ha molts tipus d'ultra-ultra, aquests són tan radicals, Nico, tan radicals, que topen, bueno, topen, i de quina manera, amb els ultraortodoxes que manen al costat del Netanyahu. És a dir, uns són, perquè ens entenguem, entre cometes, nacionalistes feixistes d'ultradreta, i els altres són ultres, ultra-ortodoxes religiosos. Saps què vull dir?
3: Són dos extrems diferents, sí.
2: Molt diferents. Uns no volen l'estat d'Israel, imagina't, és difícil, fins i tot, d'entendre.
3: Sí.
2: I els altres
3: volen
2: ho rebentarien tot. Ho rebentarien tot, no quedaria ni un pla. Compte, són dos extrems diferents. Però per això jo deia, potser en Donald Trump al final preferirà que manin els que permeten, entre cometes, manar a Netanyahu, aquests ultraortodoxes, però de dretes,
3: no sé.
2: Que no pas el mateix Netanyahu.
3: No sé, o potser és una posse, això, yeah. En aquests moments, també. És que és tan simple, a vegades, aquest home, que igual se li ha acudit això.
2: Bueno, tan simple i que canvia tant, de tot.
3: I que canvia tant, per això, que igual ha fet aquestes declaracions com, mira, em vaig a fer el simpàtic aquesta setmana, igual la setmana que ve diu tot el contrari, no? Ho dic, fer-me el simpàtic,
2: sí,
3: en
2: no,
3: el sentit de que ara hi ha molta gent que diu, fixa't, el Trump ja...
2: Ah, no, no, és que a ningú li estranyaria ja que demà sortís i digués Netanyahu es mereix el Premi Nobel de la Pau.
3: Exacte.
2: No, perquè per animalades i canvis de ritme, diguéssim, i de... No?
3: Però vaja, que aquest és significatiu home. Que aquesta setmana hi hagi hagut aquesta... I aquest to de veu contundent.
4: Sí, però, bueno, el que diem, esperem demà a veure com es lleva, de quina part veu el sol i llavors decidirà...
2: Home, sembla que està empipat. Jo, personalment, ja no li veig volta enrere, Nico. Jo crec que sí que va pel Netanyahu, no?

0: o no sé si va com a cap de l'oposició o com a president del PP. Però en Feijó, que refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura, el líder del PP doncs al·ludeix la invitació de Junts a anar a Waterloo, però subratlla que ja coincideixen amb moltes votacions. Això, el president del PP, que despatxa la proposta juntaire amb un despectiu, parlem de coses serioses. Parlem de coses serioses,
1: sí,
0: no?
1: Sí, creu, sobretot, que no
2: falti.
1: Ve, exacte, i clar, bé, viuen amb aquesta il·lusió també, no?, de que pensen de que han de rebre suport. El mateix li passa al PSOE i aquests. O sigui, que han de demanar suport a canvi de res, sí, sí, com si tu estiguessis aquí al servei d'ells i clar, i al final em venen a topar amb l'enemic número 1 que tenen, que encara es manté, algú que bueno, es manté aquest senyor, i li recorden que hi ha una línia que l'han de travessar si volen parlar. I clar, vull dir, com que ja se sap que no ho faran, pues parlen amb aquest menyspreu, que és el que saben fer.
3: Clar. La qüestió és fer soroll, res més.
0: Bé, més coses ràpidament, que tenim 7 minuts per arribar als informatius. Pressió a Omella perquè el papa parli català en la benedicció, se suposa la benedicció de la Sagrada Família. Bisbes i polítics insten a traslladar la petició al Vaticà. Alguns han dit, escolti, això és cosa del Vaticà. D'altres van més allà i diuen, no, escolti, que no és pas un pecat, parlar el català. Ja ho sabeu, que d'altres papes, en d'altres moments, fins i tot amb el mateix escenari, han parlat el català.
1: Sí, ja en la visita del Borbó aquí a Montserrat ja es va demostrar el paper del català,
2: sí,
1: i el paper de l'Església catalana, la baixada de pantalons que comencen a fer des d'un temps cap aquí, i el que faran ara, o sigui que...
2: Clar, és que es tingui que posar això...
3: És que ja tindria que ser una cosa de lo més normal, no fer tanta propaganda, ja tindria d'entrar dintre de l'ordre del dia, estem a Catalunya, doncs, sí, que, no que tot ho digui en català, però sí que es dirigeixi.
2: La intel·ligència artificial tradueix absolutament totes les llengües en el mòbil...
0: No, però més suposo que a més...
2: A més a la Sagrada Família, que la va fer Gaudí, que sabem la història
0: any Gaudí,
2: de Gaudí, de defensor
0: any Gaudí,
2: de la
0: per
2: nostra
0: cert.
2: Llengua...
1: Era un antiespanyol ja declarat. No,
0: va, que va ser detingut en el seu moment per no voler parlar el català amb un policia, per no voler parlar el castellà.
1: Fins i tot va rebre una visita de l'Alfons XIII i la va fer aquí, i la va fer en català, ell no baixava. I un altre, que era el Maura aquest, el Toni Maura, que era el de la República, que era mallorquí, aquest tio renegava de la llengua, i la visita que feia ell com a president de la República amb Gaudí, el Gaudí li retreia que com
2: no parlava
1: català, com no parlava la seva llengua i havia de parlar. I que era un tio que es va plantar davant d'això, no? I és amb més, vull dir, és més retorçat encara, no? Vull dir, és d'un menyspreu, però bueno, el que ens tenen acostumats, i no perden oportunitat, i aquesta n'és una.
3: Però jo crec que més que cosa del Vaticà, tal com es deia, és més de tipus polític,
1: Home, la conferència, episcopal no són...
0: Però s'ha d'explicar una cosa. En aquests casos de visites, fins i tot tu pots mirar com visita de cap d'estat, Hi han dos protocols, el protocol dels que visiten i el protocol dels que reben, i aquests dos sistemes de protocol s'han d'entendre. Clar, si un cap d'estat, tu has de mirar d'aquesta manera, un cap d'estat, en aquest cas el representant de l'Església Catòlica, visita un lloc, fa servir l'idioma oficial d'aquell lloc. L'idioma oficial d'aquell lloc, segons
2: català.
0: Diuen els estatuts, és el català, l'idioma oficial de Catalunya. S'entén que, evidentment, l'home acabi parlant el castellà degut a les circumstàncies, degut que és un lloc, doncs es parla el català, el castellà, però clar, també l'anglès, el francès, el no sé què. I jo ho dic perquè s'ha d'entendre que són dos protocols. I qui s'entenen? Doncs s'ha d'entendre el que ve del Vaticà, en aquest cas, tu ho has dit molt bé, amb l'Església Catòlica Espanyola, cosa que no s'entén que perdi força l'Església Catalana, quan no hauria de ser, escolti...

0: com ho fem això? Home, doncs el català, no sé, no?
1: Clar. I a tot això...
0: Qui és l'homòleg del Vaticà?
1: El govern de la Generalitat de Catalunya, que ningú en parla, ha de dir alguna cosa, ha de reclamar alguna cosa, ha de dir, ha de fer algun moviment.
0: No, de fet,
1: no, ja ni pensem.
2: De fet, l'Illa no ha dit res,
0: no,
1: no diuen res,
0: han traslladat la petició al Vaticà. Han traslladat la petició. Sí. Han traslladat la petició al Vaticà. El que passa que alguna informació també diu que han dit, però hem traslladat la petició, però ara és cosa d'ells.
1: Ja s'ho faran, ja s'ho faran.
0: Però la petició està feta. I home, es voldria que fos d'aquesta manera.
2: Es passa una patata calenta.
3: Algú que hauria de ser supernormal s'estigui debatent.
1: Algú ha de dir un president de la Generalitat de sortir dient, al final ho faran el que hagin de fer, però nosaltres com les nostres voluntats som això i demanem això.
0: No, a veure, hi ha un cert optimisme de que serà així, però també és veritat que alguns diuen que serà testimonial, és a dir, que haurà un tros del discurs.
1: Bon dia, com va fer.
0: No ho sé.
2: Bon dia i adéu.
0: Haurem d'esperar per veure-ho, això està claríssim. Escolteu-me, anirem cap als informatius i després parlarem d'altres coses. Tenim d'altres temàtiques que crec que valen la pena també que expliquem. I, a més, explicarem una mica, dic, per la informació que tenim, doncs la visita ahir del conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, a Sant Boi, rebut per l'alcaldessa Lluïsa Moret. Es van reunir per abordar projectes de presents i de futur per la ciutat. En parlarem una mica de tot plegat. Anem cap als informatius i bé, doncs amb un 3 i no res i tornem fins ara.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Txell Garriga, bon dia.
1: Molt bon dia. Per un robatori de coure entre Mollet i Granollers, demores d'uns 30 minuts a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 interrompuda, també l'R8, i per un altre robatori entre Montcada i Fabra i Puig, demores d'uns 15 minuts a l'R4. A les carreteres destaca la congestió a dins les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: Diversos ferits i el trànsit aeri suspès a l'aeroport de Kuwait per un atac amb drons iranians. Bahrain també ha interceptat drons del règim de Teheran. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs en les últimes hores. El preu del petroli torna a pujar i no hi ha progressos en les negociacions. 7 morts en un atac amb drons d'Ucraïna contra un autobús a Donetsk, una regió ucraïnesa sota control de Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha bombardejat Sant Petersburg, a Moscou, on se celebra un fòrum econòmic i altres punts de la regió. Són accions en resposta a l'atac massiu d'ahir del Kremlin, que va fer més de 20 morts. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arquebisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic no fos totalment en castellà. Alberto Núñez Feijóo rebutja la proposta de Junts de buscar amb una reunió a Waterloo suport a la moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez. I amb aquesta informació ens n'anem cap al Parlament de Catalunya. Comença la sessió de control al president Salvador Illa.
2: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral. Catalunya necessita i mereix explicacions. I vostè calla, una vegada més. Junts fa dies que exigim que comparega al Parlament, però vostè s'hi nega, amb la complicitat d'Esquerra Republicana i dels Comuns, com va passar ahir a la Junta de Portaveus. I ens preguntem per què. Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? És urgent que doni la cara aquí. Fins quan estarà instal·lat en el silenci i en la propaganda? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
3: Sí, president, des dels companys de la mesa em fan avinent que els cronòmetres no surten a les pantalles. Ara sí? Perfecte. Doncs ja ho tenim controlat. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
4: Moltes gràcies, senyor president. Senyora Mònica Saves, i qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política. El conseller Dalmau ha donat explicacions en aquesta cambra sobre el contracte que ha fet el govern de Catalunya per estendre, per ampliar la xarxa de fibra òptica que connecta tots els centres de la Generalitat. S'hi han presentat 4 empreses. Tres d'elles amb tecnologia Huawei. Respectant fil per randa les normatives europees en matèria de seguretat. Una d'elles, l'adjudicatària, és una empresa catalana. CIRT, una UTE liderada per una empresa catalana. Quines explicacions més vol? Quines explicacions més necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC, la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit. Què més vol que faci? Què més vol que digui? Quines explicacions més necessita? Està auditat a la Sindicatura de Comptes. El país va endavant, sisplau, siguem seriosos i anem per feina.
3: Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
2: President, nosaltres som seriosos i per això li exigim explicacions a vostè aquí en seu parlamentària, perquè no parlem de fake news. Almenys 10 jutges investiguen la presumpta corrupció del PSOE i, per tant, deixa d'intentar vendre el que no és i aparque el victimisme. Expliques aquí d'una vegada, perquè són necessàries les seves explicacions en seu parlamentària per la intensa activitat que vostè té a la Xina i per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. I què té a dir en seu parlamentària sobre la petició judicial de documentació sobre la campanya que a vostè el va portar a ser president de la Generalitat? Pot garantir aquí avui que van actuar sense cap pràctica irregular? Quantes preguntes sense resposta? Quants silencis aixordadors? Quantes ombres al seu voltant, president? I el pitjor de tot és que vostè actua com si no passés res, com si no anés amb vostè. Transparència, president, i comparega, comparega al Parlament, ja.
3: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
4: Actuo amb la tranquil·litat de qui s'ha comportat correctament en tot moment i circumstància. Actuo amb tota transparència, dono totes les explicacions. Si algú no les vol escoltar, tenim un problema. Però sobretot el que no vol escoltar no és jo, que dono totes les explicacions en seu parlamentària i on convingui.
3: La següent pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i per formular-la en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
5: Moltes gràcies, president. President Illa, recorda quan deia tot el respecte pel poder judicial i no hi ha molt més a dir? Perquè fa pocs dies vostè es declarava respecto la justícia, però no sóc ingenu. Sé distingir entre el que és una coincidència i una casualitat del que no ho és. Poden semblar dues frases iguals, però hi ha matisos importants. A la primera es referia al nostre company Ruben Wagensberg, quan no podia ocupar el seu escó perquè estava acusat de terrorisme. En la segona, reaccionava al degoteig de causes judicials que estan acorralant el Partit Socialista. Curiosa manera de valorar la justícia i la presumpció d'innocència en funció de qui siguin els afectats, no troba? Nosaltres coneixem massa bé la manera d'actuar d'una part de la judicatura com per confiar-hi. Però al mateix temps sempre denunciarem i aïllarem els corruptes, perquè la corrupció és una línia vermella. Per cert, recorden amb qui es manifestaven vostès el 2017? Com van donar suport al 155? Com duien el Tribunal Constitucional a cos de la mesa del Parlament? O com ens miraven quan denunciàvem una causa general o investigacions prospectives? Vostès, presidents, sabien aleshores que tot responia a una persecució política, però van triar girar-nos l'esquena. Nosaltres no ho farem. Denunciarem sempre aquest tipus d'atacs i muntatges, quan es donin. Però els exigim dues coses. La primera, cau i net amb la corrupció. Apartin les pomes podrides, totes. Perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès? I la segona, si realment creuen que pateixen lawfare i que s'estan utilitzant mètodes no democràtics per fer caure un govern, siguin valents i actuïn, perquè si juguen amb les regles del règim del 78 acabaran malament. Ja ho estan veient. Impulsin les mesures de democratització reals del sistema. Si ho fan, nosaltres hi serem. Però tinguin clar que el principal dèficit democràtic continua sent el no reconeixement del dret a autodeterminació i l'existència d'un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. I justament ara, president, que fa dos anys de l'aprovació de la llei d'amnistia, que la mateixa judicatura prevaricadora té bloquejada, el commino no només a exigir la seva plena aplicació, sinó a anar més enllà. President, miri'ns als ulls i digui'ns si la causa general que ens ha perseguit els independentistes l'última dècada és deguda a les nostres posicions polítiques sense cap mena de dubte, com va dir vostè fa dies referint-se als seus companys de partit. Ho pot reconèixer, president? Moltes gràcies.

0: Pràcticament passen de les 9 del matí. Continuem amb la Glòria, el Nico i la Mari Carme. Hem estat parlant de forces coses, tant a nivell internacional com també política nacional. I, per cert, us deia que ahir a l'Ajuntament de Sant Boi, evidentment de la mà de l'alcaldessa Lluïsa Moret, van rebre la visita del conseller de Presidència de la Generalitat de Catalunya, l'Albert Dalmau. Es varen reunir, varen abordar projectes presents i futurs de la ciutat. Evidentment, i dic evidentment perquè això és el que es fa sempre, el conseller va signar el llibre d'honor de la ciutat i van seure força estona per parlar de projectes. Entre altres projectes, es va tornar a parlar, per la informació que tenim, es va tornar a parlar del tema caserna, del tema central elèctrica, etc etc. Una de les lluites
1: eternes, d'anys i anys.
0: Sí, digue-li d'aquesta manera, és així. Es va parlar també d'això, però també d'infraestructures i d'altres temàtiques, home, que feien falta, no?, i que fan falta, i que ara hi ha aquesta voluntat de que els ajuntaments puguin dir la seva i puguin mirar de seguir una política, com ho podríem dir, de reorganitzar i de posar-se al dia des del punt de vista, sobretot, d'infraestructures, etc etc. Fixeu-se que el problema, sobretot, era pressupostos, i que sembla ser que, si se li comença a donar forma als pressupostos, sembla que hi ha converses en direcció que es puguin complir les diferents demandes arreu del Principat en quant a ajuntaments. No sé, alguna cosa sobre això?
2: Estan alineats, que a banda i banda són els mateixos i no ho fan ara, no...
1: Clar,
2: que dubto que ho faci, també, però si no és ara.
1: Sí, jo crec que és això que diu ell, no? És una oportunitat, perquè ara les dues bandes hi ha un pensament, no?, més alineat, i hi ha temes aquí, per exemple, el de les torres elèctriques, clar, és que això, quan no hi havia tant edifici i tanta població, que no dic que no s'hagués hagut de soterrar igualment, però ara que està rodejat de pisos i de serveis...
3: Però és important, les torres elèctriques, però la caserna, l'espai que hi ha allà per fer vivendes socials, tant que ara ens omplim la boca amb les vivendes socials, però això, quan jo recordo quan la Montse era l'alcaldessa, llavors ja havíem fet...
0: Va encetar aquesta pugna, deixeu-me que ho digui com a pugna.
2: Ella va ser la de l'Ola i Adeu.
3: Però ella va ser la que va dir que ja estava fet,
1: sí,
3: que ja havien arribat un pacte amb els militars, sí, per poder fer, que inclús havien dit d'una gran àrea al centre mateix, allà hi ha
0: terreny. S'ha parlat de moltes coses, però sí que és clar. Sí que és veritat que l'objectiu des del govern, fins i tot espanyol, però de la Generalitat, per abordar el problema, ho ha dit molt bé la Carme, el problema de l'habitatge, perquè al final que et pot resoldre una mica el tema de l'habitatge, el poder guanyar terreny a on no n'hi havia, no? Ho dic perquè fixeu-vos que paral·lelament a aquesta visita del conseller a Sant Boi, paral·lelament a això, avui el Punt Avui, valga'm la redundància, avui el Punt, publica que La Roca, l'empresa de La Roca, ja prou que la coneixeu, a Viladecans, que de fet és la planta Gavà a Viladecans, però és allà al mig de les dues poblacions.
1: Entre Viladecans i Gavà, no? Sí.
0: Que esdevindrà un ecobarri amb 2.730 pisos i activitat industrial innovadora. És a dir, que també hi haurà indústria, empresa, segurament tecnologia, no? Per tant, aquesta empresa, aquest lloc tan emblemàtic que ja coneixeu i que de fet, a dins d'aquesta empresa, jo no us diré que sigui de les dimensions del quartel dels soldats de Santa Eulària de Sant Boi, però és molt gran.
3: És enorme, és molt gran. La Roca.
2: No sé si caben 30 o 40 camps de futbol. O
0: sigui, sí, no.
2: Seria un canvi
0: clar.
2: De fesomia del
0: però donen per fet a l'Ajuntament de Viladecans i Gavà, donen per fet, ja ho veieu, us ho estic mostrant, això, sí, sí. Aquesta transformació, probablement els Roca, de l'empresa, els convé de poder anar a un lloc on el trànsit de vehicles de gran tonelatge també segur. Tot sigui més fàcil, vull dir que tot ajuda.
1: Però a més a més, no a la caserna aquesta pràcticament no hi ha activitat.
3: Bueno, sí, no. Sí, sí, que n'hi ha, sí.
0: A veure, no, ho hem explicat diverses vegades.
1: En moments claus, potser.
3: Però allà sempre hi ha algú,
2: L'any 17, aquí estaven.
1: Ah, sí, el 2017 estaven.
2: I ara, darrerament, no sé si va ser també en el del Port Senglars, que tenien aquí com una unitat de... Una unitat especial, no sé quin nom tenen, però està...
0: A veure, ho hem explicat forces vegades. El quartel de Sant Boi, de la caserna de Santa Eulàlia, des de fa molts i molts i molts anys, és perquè ens entenguem, segurament es deu a una altra manera d'explicar-ho, però perquè ens entenguem és la ITB dels vehicles militars de la quarta regió militar, que és a la que pertany, no? Quarta o cinquena, no ho feu dir. Jo de militars no n'entenc massa. Però és el quartel, diguéssim, principal d'aquesta gran zona per posar al dia i per passar la inspecció de vehicles militars.
1: A banda, la sensació del ciutadà que allò està pràcticament buit i que no els hi caldria
0: tant. No, però anava a dir, Glòria, a banda, logísticament ha estat important, però com deia el Nico, només... en moments molt determinats puntuals, molt puntuals, per l'extensió que hi ha dintre, que un servidor va fer el servei militar aquí, i per tant ho coneix, i us asseguro que és enorme. Impressionant és quedar-se curt. És a dir, és que no sé quants barris hi caben allà dins, ja ho saps,
2: sí,
0: Nico.
2: Sí, sí, sí.
0: Clar, logísticament és interessant, però no per res, sinó perquè hi deixen vehicles en moments determinats grossos i deixaven amfibis, vehicles amfibis, i era una mica taller, una mica...
3: Fins no fa gaire hi havia els tancs del famós Milans del Bosch, va treure al carrer.
0: Més que tancs eren amfibis, ja t'ho dic ara, però vaja, que sí, home, que és vehicle militar pesat.
2: Home, es veia per aquí la muntanyeta.
0: Sí, i tant.
3: Per això que se li donava una utilitat inútil, però...
0: Era un camp d'entrenament, perdona, per ells, la muntanyeta, amb el vistiplau de tothom, aneu a tirar tiros si fa falta.
2: Això ha sigut una de les barreres físiques més importants que no han permès que els barris, en aquest cas el Casablanca i Can Blancs,
1: creixin i s'integrin,
2: puguin integrar amb la dinàmica
1: bueno,
2: de la
1: ciutat. I les torres també,
2: Sí,
0: ara que dius això, precisament...
2: Està fet... Vull dir,
1: sembla fet expressament.
2: Home, casual, no sé, jo diria que no.
1: No, casual,
2: però,
1: no
2: vull dir,
1: sembla.
2: Posar una barrera i ja la que ja acabava de rematar era posar la ronda, que era la via ràpida
1: per entrar i sortir.
2: Llavors ja es deixava allà... i ja us arreglareu i bueno, doncs
1: ara
0: que dieu això, precisament ahir també es va parlar en aquesta reunió, aquesta trobada de la conselleria envers l'Ajuntament, es va parlar també del projecte de teixir barris, que al final és infraestructura, és urbanisme, és no? Teixir barris, etcètera. En fi,
1: fer una ciutat més, no? que compacta.
0: Entenc que el segle XXI canvia tot i que tot té una idea molt, molt concreta de... Clar, és que estem parlant com de complexa és tot el que està en el radi de l'àrea metropolitana. Perquè al final és on hi ha més gent, fa falta més habitatge... I
1: el tema del transport...
0: El que és clau és el transport. Això anava a dir. El que és clau és el transport. És així. No?
3: Bueno, a veure si ara que estan estudiant de fer el metro de, crec que de Sant Boi a...
0: No, metro no,
3: no serà metro.
0: No l'anomenis metro, de moment no. Això
3: es deia tipus metro. Una cosa és que ho sigui, però...
1: El tram potser sí, no?
0: Deien que volien fer arribar un tram per l'altre cantó, però fixeu-vos que d'això tampoc se'n parla tant, això sí que és una altra cosa. Sí que és veritat que s'amplien les línies de busos,
1: sí, bueno.
0: Un bus fins i tot directe fins a la Diagonal, directe, el que s'anomenaven antigament els trolebusos.
1: Però això
2: ja hi ha
1: un autobús.
2: Ja hi és. Casualment, de la dreta del riu, sempre la cosa...
1: Clar.
0: Molt difícil, eh? I el riu, eh?
2: No, era només pel riu. Jo no sé què passa, però...
0: No, home, però per la dificultat del riu...
2: Clar, home, sí, però vull dir que...
1: No, però el tram jo no li veig que sigui per la dificultat del riu.
0: Bueno, has de fer un pont.
3: Sí, s'ha de fer, clar.
0: Fas un pont, doncs mira, després, no sé jo...
3: I ara ja tenim el tren.
0: La dificultat de tot plegat,
3: podria aprofitar... Jo recordo que fa molts anys...
1: No, ho veig, allò del pont. O sigui, tu no pots fer passar el tram per on passen els autobusos?
3: No.
1: No, per què?
3: Perquè si precisament ho estan arreglant ara, perquè no pot abarcar tota la quantitat de trànsit que hi ha.
0: Un embut, no?
3: Imagina't ara si posessin el pas...
0: Per cert, la façana d'entrades i sortides de la ciutat va canviant,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do el temps que portem amb aquestes obres, però va canviant i sí que dona una altra sensació. No sé si... home, suposo que heu tingut l'ocasió d'entrar i sortir de Sant Boi.
3: Sí,
2: ja
3: cada vegada...
2: mesos que no passo per aquí.
0: O sigui, tu no surts de Sant Boi, ni?
2: No, surto per Casablanca, per allà...
0: Sí.
2: Per aquí no, per aquí fa més...
3: Cada vegada m'he perdut. Cada vegada que he passat per allà no he sabut entrar.
2: Un escalet.
1: Sí, jo ara sí que ja sé com entrar, però sí que ha millorat,
0: eh? Sí, a mi em passa el mateix que tu, però a l'IKEA. No sé com dir-t'ho, que em perdo.
3: Bueno.
0: No, això passa. Escolta, no, però que està... Sí o no, Glòria?
1: A Cornellà s'arriba en 3 minuts.
0: Sí, ara sí.
1: Per això jo deia aquella sensació... que hem fet tot això cap a Cornellà, no em diguis que no es pot desviar el tram de Cornellà cap a Sant Boi. Jo no ho puc entendre, haguessin hagut d'aprofitar que estàvem fent aquesta infraestructura que ha millorat tant el flux a Cornellà per incloure el...
0: No, però vull dir, la sensació que tens quan vens de, no sé, Cornellà, Barcelona, com tu vulguis...
1: Sí, és de molt més fluïda, ampla...
0: És d'una amplitud i és d'una visió molt... que, vaja, evidentment no l'havíem vist mai, no?
1: No l'havíem vist mai.
0: Una infraestructura gran, una amplitud...
1: Després arribes al litoral i tasca quan vols entrar a Barcelona, tornes a la cueta de sempre.
0: I després la sortida en direcció a Castelldefels, vull dir,
1: tot molt més ample i fluid.
2: L'impacte d'infraestructura en aquest sentit a tot el parc agrari és brutal. O sigui, sí. hi ha el port,
1: sí.
2: Hi ha l'AVE, hi ha l'aeroport, vull dir, sostenir això com a territori és un impacte
1: molt
2: gran.
1: Molt bèstia, molt gran.
3: No, quan estigui acabat serà algo espectacular, perquè... Veus tantes...
0: Dona aquesta sensació, ja dona aquesta sensació d'entrades i sortides importants. Escolta'm, que aquí també som força baix llobregadins, faltaria més, som del Delta, no? Com va anar la festa de la cirera, Carme?
3: Molt bé.
0: Jo hi vaig passar-hi, eh?
3: Molt bé.
0: Escolta, difícil, molt difícil aparcar.
3: Ja, és el problema que tenim.
1: Ha d'anar a peu o amb bicicleta.
0: Sí, bueno, és així mateix.
3: Sí, amb tren, o sigui, de Sant Boi a Santa Coloma el tren...
0: Sí, home, sí.
3: Són dues parades, eh? Sí, vull dir, no...
0: No, però què? Com va anar al final? Més cirera que altres anys,
3: sortosament. Hi ha hagut més cirera, però també es va acabar. O sigui, el dematí obrien les paradetes a les 10, a les 11 ja no quedaven cireres.
0: I molt bones, per cert. Molt bones les cireres, vaig provar.
3: Perquè ha plogut més. El sol l'ha respectat, perquè ja sabem que quan s'hi plou i seguidament fa sol, les escarda i llavors es podreixen, no es poden vendre, però aquest any ha respectat el temps. A més, aquest any hem retornat a la mostra de la cirera,
0: sí,
3: que
0: senyora.
3: Feia 5 anys que no es feia,
0: sí,
3: o sigui, la societat recreativa ha fet la mostra amb el jovent que s'hi deixa allà la pell, perquè surti. Molt maco.
0: I vosaltres també, perquè tu al capdavant del teu col·lectiu de gent també feu moltes coses. Sempre.
3: Sí, la veritat és que vam fer el teatre entre cirerers, dirigit pel Nano,
0: sí,
3: el nostre estimat Nano.
0: Sí, sí, sí, tant.
3: I va tenir molt d'èxit, no es van poder entrar tota la gent que volia, perquè ho vam fer a la Masia de Can Roc.
0: Sí,
3: la veritat és que va ser molt maco, molt, molt.
0: Em volia donar, diguéssim, deixar constància, perquè val la pena i és de veritat un espectacle molt maco i, sí, i un valor per la comarca, doncs, la Festa de la Cirera.
3: I tenim la sort que tenim molt de jovent i sí, que treballa moltíssim.
0: Amb molt de compromís.
3: I molt, amb sí, moltes ganes i molta afició, eh? I s'hi deixa hores i hores
0: sí,
3: i hores.
0: Sí.
3: I ara ve la Festa Major, que també, bueno, ja us ho adelantaré,
0: sí,
3: també.
0: Ja explicaràs
3: també
0: coses.
3: També es preparen, sí, sí, sí. Ens preparem tots per la Festa Major.
0: Molt bé, va, matís de futboler, que sé que algú de vosaltres s'està delint.
3: Per, I tant.
0: Perquè us expliqui, us esteu delint per les
3: sí,
0: cares, ja pagueu.
3: Sí, sí.
0: Escolteu una cosa, a veure, ens és igual les eleccions del Madrid, què voleu que us digui? Li hem demanat amb el Florentino i el Riquelme que vinguin a fer aquí a la República.
3: I no han vingut.
0: I no volen vindre. Ah. Els hem demanat, feu un debat.
3: Pitjor per ells.
0: No volen vindre, doncs no en parlem.
3: Fàcil. Tindríem de fer una porra. A veure qui guanya.
0: No, és fàcil, eh? És fàcil de saber qui guanyarà i com i per què.
2: Però que ningú s'enganyi, que l'alternativa és com a l'altra, eh?
0: Sí.
2: Hi ha diferència de 40 anys.
0: Més jove.
2: I és, però el que hi ha al cap és el mateix, eh? Que
0: no,
2: ningú s'enganyi, eh?
0: Segur, eh? Segur, perquè al final tot això és el poder del palco del Bernabéu, eh? Compte.
2: No, ara, i la mentalitat. I la mentalitat
0: bueno,
2: és...
0: Però
2: és...
0: sembla... Té un altre...
2: Sí,
0: un altre
2: sí,
0: d'això, no?
2: Vendre,
3: bueno, més jove, però el mateix. El primer que va dir, que si guanyava ell, el Barça no, el femení no guanyaria més la Lliga. Vull dir, van ser unes paraules molt fortes, eh?
0: Al final aquest home alguna cosa té que dir, no? Si vol ser president del Madrid, no sé com dir-ho.
3: Sembla que només
0: és la seva feina.
3: Bueno,
1: la té que
0: dir
1: grossa.
0: Una altra cosa és que nosaltres ens n'enfotem de segons què diuen. Una altra cosa és això, però alguna cosa haurà de dir.
1: Que digui.
0: Escolteu, per cert, el Julián de l'Atlético de Madrid, l'argentí, això, que ell apreta la seva manera, però que el Barça també apreta i qui no es deixa apretar és l'Atlètic de Madrid. Mínim, 120 milions. Mínim. I encara ells se n'enfoten quan li fan una oferta.
3: És que fan anar els milions com els xurros.
1: La barbaritat.
2: Mira que no, que el millor... que aquí que aquesta gent es posaran durs, vull dir que no
1: baixaran.
2: No baixaran. Però mira que el millor el Barça amb això estigui jugant i estigui treballant per un altre lloc que podria, per aquesta pasta, aquest del que és molt bo. I ha fet més gol que aquest Julián, aquest del Bayern Múnich, un anglès, el Harry Kane aquest.
0: Sí.
2: Aquest sí que és una garantia.
3: Però aquest el vol el Madrid.
2: Aquest és una garantia.
3: No, és aquest el que vol el Madrid.
0: Aquest jugador, al final, no només comença a ser grandet, sinó que el Bayern de Múnich és que ni negocia. El Bayern de Múnich no necessita calés.
3: Ara em confonia amb el City.
0: Ni negocia.
1: Que no el vendrà.
0: I està parlant d'un equip que aquest sí que no necessita negociar.
2: Ho deixo aquí.
0: Molt bé, molt bé. Escolteu-me, i aquí ho deixem, Glòria, Mari Carme i Nico. Arribem a 2:15 i l'entrevista que ve a continuació també molt xula, molt important, molt interessant, perquè avui es celebra el Dia de la Llengua de Signes Catalana. I és per això, doncs, que hem convidat el vicepresident i vocal de la Federació de la Llengua de Signes Catalana, I també amb un intèrpret també de la federació, però a més hem convidat a la regidora de l'Ajuntament de Sant Boi, Sensi Domínguez, perquè tot plegat pensem que val molt i molt la pena. Ara ho explicarem a continuació. Que vagi molt bé, moltes gràcies, fins la propera.
3: Adéu-siau.
4: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
5: La Fundació Catalana d'Ela, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a Fundació Miquel Valls Punor o per Bizum al 02621.
6: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
7: Tu rutlles?
8: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
7: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
8: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
7: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
8: Tu rutlles?

0: Hola, sóc na Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. L'espai de la ciència.
2: Nou i 33 minuts, ho heu escoltat, Espai de la Ciència, ho encabim en aquest espai perquè al final també és ciència, però francament, sobretot perquè avui es produeix una efemèride que per nosaltres és molt interessant, molt important, i li volíem donar aquí a la República Santboiana el valor que es mereix. Avui és el Dia de la Llengua de Signes Catalana. I és per això que, per explicar-ho, per viure-ho, aquí en viu i en directe, en primer lloc hem convidat a l'Èric Alcàntara, vicepresident i vocal de la Federació de Persones Sordes de Catalunya i vocal també de la Llengua de Signes Catalana, d'aquesta mateixa federació. L'acompanya també l'Adrià Tejero, intèrpret de llengua de signes, i hem convidat també a la regidora d'Ocupació i Formació Ocupacional, d'Igualtat de Gènere i Feminisme, Usos del Temps, i també per atendre persones amb discapacitat, Sensi Domínguez, i d'altres responsabilitats. És per això que ens hi posem de seguida. Avui ho estem retransmetent amb streaming, tot plegat. Ho podreu veure, escoltar i veure també a les xarxes. Comencem, doncs, per saludar les convidades i convidats. Regidora Sensi, molt bon dia, benvinguda altre cop a la República Santboiana.
3: Pues molt bon dia i, com sempre, un plaer estar aquí i compartir aquest espai amb un tema tan interessant,
2: sí,
3: i necessari com aquest.
2: I amb moltes ganes que teníem de poder-ho fer. Molt bé, doncs molt bon dia, Èric Alcàntara, vicepresident i vocal de la Federació de Persones Sordes de Catalunya. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, un plaer, i gràcies per convidar-nos a estar aquí. La veritat és que és molt interessant.
2: Per nosaltres, un luxe, de veres. Estem escoltant la veu, evidentment, del seu intèrpret, l'Adrià Tejero, a qui també saludem. Molt bon dia, Adrià, moltes gràcies per la feina que fas.
4: Molt bon dia.
2: És extraordinari, no tan sols el poder celebrar un dia, el Dia de la Llengua de Signes Catalana, és extraordinari, si ho aneu seguint per streaming, el poder fer això. És molt interessant, molt important per nosaltres, perquè, deixeu-me començar per la regidora Sensi, perquè al final no només és important, evidentment, el poder recordar aquestes coses, sinó que avui, Sensi, estem celebrant, perquè és clar, no és que sigui el dia d'aquest idioma, d'aquesta llengua dels signes. No, és que és el dia de la llengua de signes catalana, perquè tal dia com avui, ells ens ho explicaran també, es va aprovar la llengua de signes catalanes al Parlament de la Generalitat de Catalunya.
3: Sí, exactament, el 2010, no?, que es va aprovar la llei, i on es podia, per fi, no?, escollir, no?, i tenir la possibilitat o el dret, que és un dret, no?, el poder, no?, comunicar-te en el teu idioma, com pot ser el català, no?, i això... Des de luego va ser un guany i una, no sé, per nosaltres molt important.
2: Molt bé, Èric, ens agradaria que comencéssim perquè ens expliquessis una mica FESOCA, al final és la Federació de Persones Sordes de Catalunya, és una entitat fundada en 1979 i considerada doncs, una institució sense ànim de lucre, però que representa al final a les entitats de persones sordes afiliades a Catalunya, i evidentment amb uns objectius i una feina darrere tot plegat, que ens agradaria una mica que ens expliquéssiu els objectius, sobretot els valors i en quina direcció anem.
4: Doncs bé, jo per connectar una mica tota aquesta informació i en referència a la llei de la llengua de signes catalana, la veritat és que va ser un event molt important per tota la comunitat sorda. Abans de la llei, no us podeu imaginar el que va implicar la lluita, picar portes i tota la feina i la tasca que va fer el col·lectiu, els representants de les persones sordes per poder obtenir aquesta llei. Arrel d'això, han passat 17 anys pràcticament i... tenim aquesta llei, però no penseu que tot és perfecte. Encara hi ha, estem en un procés de transició i millora del qual encara queden un cert temps per poder-ho igualar. I en referència a la teva pregunta, Amadeu, doncs evidentment nosaltres, la FESOCA, som una entitat sense ànim de lucre que portem més de 40 anys treballant principalment representant el col·lectiu de persones sordes usuàries de la llengua de signes catalana, que estem parlant de milers de persones a tota Catalunya que treballem en xarxa amb les associacions de persones sordes, i una de les nostres fites és garantir els nostres drets, lluitar i picar a les administracions públiques perquè puguin oferir tots els serveis amb les nostres necessitats i trencant aquestes barreres de comunicació. Dintre de l'entitat hi ha diferents serveis. Nosaltres tenim el Departament de Formació de la Llengua de Signes Catalana per poder aprendre la nostra llengua, per fer campanyes de sensibilització. Disposem també d'atenció sociolaboral per ajudar o per intentar donar oportunitats d'ocupació al col·lectiu de persones sordes, migrades, no migrades, a intentar facilitar d'alguna manera aquelles tasques que no són tan fàcils en el dia a dia. Disposem d'un departament audiovisual per elaborar materials, notícies en llengua de signes catalana, doncs més o menys com ens trobem ara, però des d'un punt de vista d'un canal més gestovisual, no? Com és les característiques de la llengua de signes. Disposem d'una àrea més administrativa per cercar aquelles subvencions o aquelles tasques per intentar obtenir més serveis, i un dels departaments més importants dintre de la nostra entitat és el servei d'intèrprets de llengua de signes. Evidentment, vull deixar molt clar que en l'actualitat tenim 9, tan sols 9 intèrprets per tota Catalunya, per cobrir. Llavors, clar, la demanda de sol·licitud d'intèrprets és molt superior a les capacitats que tenim de poder cobrir totes les sol·licituds, però no disposem de tots els recursos, ni de tots els recolzaments, ni de totes les col·laboracions que ens agradaria. Jo crec que és important des d'aquí fer una crida doncs, a totes les administracions públiques, com aquí l'Ajuntament de Sant Boi, per disposar d'aquesta col·laboració, d'aquesta sensibilitat, perquè al cap i a la fi no som una altra entitat que la Federació representativa, clar, una ONG, i perdoneu que m'hagi explicat tant explicant...
2: No, doncs... però t'has explicat molt bé i era necessari, no? Al final era necessari. Ara parlarem d'alguns d'aquests serveis i algunes preguntes que volem fer que pensem que són molt interessants. No és que et donis per al·ludida o no, si tu estàs totalment d'acord amb el que ens explica a l'Eric, oi?
3: Sí, i a més, jo vull reconèixer, ho he fet moltes vegades públicament en altres entitats o en altres moviments socials, i jo crec que és molt important la feina que fan i que en aquest país i a tot arreu hem d'estar molt agraïts a les entitats, a les associacions que reivindiquen tots aquests drets i que a més empenten als polítics, a les polítiques, em dono per al·ludida, i a la societat en general a entendre i a dotar de servei i més que de serveis a permetre exercir el dret que tenim tots, que com és el dret a la comunicació o el dret a parlar amb la teva llengua. I la llengua de signes és una llengua natural amb la seva gramàtica, estructura, i que forma també part, no, no, d'aquest patrimoni lingüístic i cultural, no, d'aquest país. I hem de permetre això, s'han de poder comunicar i gaudir de qualsevol servei i de qualsevol cosa que tingui el mateix dret que tenim qualsevol persona que no som sordes, vull dir, que em sembla fan una feina impressionant que jo recolzo i que agafo també, no? Aquesta reivindicació.
2: Escolta'm, per cert, l'Èric ens...
4: Totalment d'acord, totalment d'acord.
2: Molt bé. No, l'Èric ens explicava, hi ha un punt que jo crec que és molt, molt interessant, i deia, és que la federació, a més a més, és un centre d'acollida. Un centre d'acollida. Tu de vegades has reivindicat molt i molt a l'acollir a la gent que ho necessita per diferents qüestions, etc, etc, que al final és el que feu des de la teva regidoria. Però acollir a gent i democratitzar que tothom pugui arribar a parlar amb la llengua de signes i la pugui arribar a entendre tothom que ho necessiti, evidentment, i també acollir a gent que venen de fora i que tenen aquest problema.
3: Clar, jo li parlava abans, no?, aquí, quan he conegut sí. l'Èric, li deia, no?, que és una assignatura pendent que tenim, sobretot les administracions, i faig crítica pròpia, tot i que pues, fem passos endavant, no?, però hem de millorar moltíssim en el que és formar. No només tenir intèrprets, també deberien tenir format o tenir molta més formació als funcionaris i a les funcionàries, les persones que tenen, i tenir també pues, aquest coneixement i poder aprendre la llengua en diferents serveis, perquè es presti el servei directament. Perquè és veritat que tenim conveni i nosaltres tirem molt també del servei a l'hora de... Jo que porto també ocupació.
2: Esdeveniments i moments i...
3: No, però a part de tot allò que fem, no? Que, que a la Fira La Puríssima, als events, posem persones perquè puguin traduir en llengua de signes, també, no? Quan oferim un servei d'assessorament a ocupació, per exemple, mira, és que fa una setmana ens va passar això, no? Tirem, no? Sempre proporcionem el servei, però és veritat que no, que ens quedaria també fer més formació en aquest sentit.
2: Molt bé, parlant parlàvem dels serveis d'intèrprets, del servei de formació, del servei d'inserció, etc, etc. En quant al servei de formació, una pregunta, doncs, això ja a títol de curiositat i d'interès, és molt complicat aprendre el que és la llengua de signes? És molt complicat? Què requereix? Qui ho pot fer-ho? Perquè, a més, estem parlant, si m'ho permets, Èric, d'una sortida laboral interessant, també.
4: Totalment, totalment. Sí que és veritat que, per respondre't si és difícil o fàcil aprendre la llengua de signes, doncs no sé donar-te una resposta. Depèn molt de les persones, depèn molt de la motivació, de les capacitats, de les ganes. És com aprendre una llengua més. També, evidentment, saber-la més o menys ja et donarà més oportunitats en segons quins àmbits de la vida. Nosaltres a la Federació fem cursos a través de les associacions de persones sordes. Una de les nostres reivindicacions, per exemple, és que els professors i les professores sempre siguin persones sordes. Per què? Per donar oportunitats laborals i perquè no deixa de ser la seva llengua nativa. Totalment d'acord amb el que ha comentat prèviament la regidora. Una opció és disposar d'intèrprets professionals per garantir un accés a la informació, però el que unes persones de les administracions públiques tinguin coneixements en major o menor mesura de què és una persona sorda, de la contextualització, de les característiques pròpies d'aquestes capacitats que tenen les persones sordes, totes aquestes campanyes de difusió són les que manquen encara molt a la societat.
2: Clar. Bé, no, és que em penso que encara ell continuava, eh, que sí? Explicant?
4: No,
2: molt bé.
4: No,
2: ho dic perquè
4: quines
2: coses podríem explicar com a crítica encara de com es porta tot en la nostra societat? Què faria falta? Què hem de reivindicar encara per les persones sordes? A banda, doncs, de tot el que hem parlat. En mous per una ciutat, les indicacions, de vegades estem acostumats al transport públic a indicacions, doncs, sonores, etc, etc, però com això, altres coses. Què hauríem de reivindicar encara, Èric?
4: Falten coses. Sí, falten coses. Diu que... Podríem fer una llista interessant de parlar, no? O sigui, principalment allà on la comunicació és auditiva és on s'ha de garantir una accessibilitat visual, no? Ja siguin en format de text, en format de lectura fàcil, en llengua de signes. Però una de les reivindicacions que nosaltres fem és que hi hagi més coneixement del que què és la comunitat sorda i què és la llengua de signes i quines característiques pròpies té això. No és tan necessari saber llengua de signes com que la societat sàpiga que existim i que existeix la llengua de signes catalana, i principalment això ja trencaria moltes necessitats.
2: Entenc, perquè oi que és cert, ho dic perquè tinc una sèrie de preguntes que crec que poden ser molt curioses. És cert que no és el mateix llengua de signes o llenguatge de signes? Es pot dir de la mateixa manera? No és el mateix.
4: No, no són conceptes per ells. És a dir, nosaltres sempre fem ús de la llengua de signes. Per què? Perquè la llengua és el codi, la llengua té una gramàtica, té una normativa lingüística, és una llengua com qualsevol altra, és un idioma més, d'acord? I és per això que queda reflectida en la llei, no pas un llenguatge.
2: Molt bé. Per una banda...
4: Si em permets. Sí que és veritat que a la societat encara està aquest estigma, aquest concepte erroni de fer ús de llenguatge de signes. Però el llenguatge és simplement la capacitat humana que té una persona per poder-se comunicar. És com el terme sordmut. No és correcte fer ús del terme sordmut o sordmuda. Una cosa és que jo tingui algun problema a les cordes vocals o a l'aparell fonador, això sí que em dona aquesta mudesa, però nosaltres no parlem o no fem ús de la veu perquè no tenim aquesta necessitat.
2: Clar, s'entén perfectament. I era una de les preguntes que volíem que ens expliquéssiu, perquè és molt interessant. Al final, la llengua de signes també es pregunta molta gent. És universal?
4: És una pregunta, és un gran què, i la resposta és no. La resposta és no. Hi ha tantes llengües com comunitats. Aquí a l'estat espanyol tenim dues llengües de signes. Tenim la llengua de signes catalana i la llengua de signes espanyola, però estem parlant de que al món existeixen més de 300 llengües de signes. I la gent es preguntarà, ostres, i per què han d'haver-hi tantes llengües de signes? Per què no fem ús d'una? Doncs perquè la llengua és cultura, perquè la llengua és terra, perquè la llengua és comunitat, la llengua és com a les llengües orals.
2: Identitat
4: principal.
2: Molt bé. Mireu, com que aprofitarem la benentesa que tenim l'Ascens i també des de l'administració, ells quan necessiten un acte per poder explicar-se també a les persones que no hi senten, per una banda li preguntem a l'Ascens com ho fem quan tenim un acte o quan hi ha alguna cosa que és necessari tindre un intèrpret amb llengua de sords, i li preguntarem amb ells com reben aquest feedback i com es preparen.
3: Bueno, nosaltres tenim conveni també amb la SOCA per poder demanar, no, assistència d'una persona que ens faci aquesta traducció en llengua de signes, i ho sol·licitem i venen. I després està tot allò que té a veure amb el que ja tenim previst i que fem de normal, diguem, no? Com pot ser a la Fira de la Puríssima, no? Per posar un
2: exemple.
3: Però ho feia amb molts actes i també a demanda. No? Perquè a vegades ofereixes el servei perquè fas, no sé, un acte. Jo, per exemple, quan ho faig no només en discapacitat, en igualtat, ja ho faig, no? Ja ho poso. Però a vegades és també a demanda, per si tens demanda ho poses, i si no tens demanda no ho poses. Però bueno, és funciona així. És un servei, les coses que tenim, que ja ho fem de normal, perquè no...
2: De normal?
3: I després tenim el servei a demanda, o bé nostre o bé del propi ciutadà.
2: Molt bé. I ara, l'altra part, la que rep la demanda, com us prepareu, com ho feu? Suposo que tot depèn de cada esdeveniment o depèn del registre, que se sap que o és una cosa cultural o és potser un discurs polític o és potser... No ho sé.
4: Doncs, a veure, en funció de la institució, hi ha vegades que, evidentment, va en funció de la sensibilitat que hi hagi dintre de la pròpia administració, no? Evidentment, hi ha administracions en què encara no disposem d'intèrprets de llengua de signes. Jo crec que l'important és, precisament, doncs, fer difusió, fer aquestes campanyes de sensibilització per intentar normalitzar la presència de l'intèrpret o la presència de la llengua de signes a tots els àmbits de la vida, de la societat d'un municipi, no? Com es fa aquí a l'Ajuntament.
2: Molt bé. Veiem que des del punt de vista cultural, en molts concerts, ara ja veiem

0: persona. L'important és simplement, doncs, justament això, normalitzar que existeix la llengua de signes, normalitzar que existeix a l'intèrpret. Però no podem oblidar que per nosaltres és més important tenir un intèrpret en una consulta mèdica, en un judici,
1: correcte,
0: que no pas en un concert. Si ens hem de posar, correcte, dintre d'aquestes limitacions i d'aquests recursos, si jo haig de triar, jo m'estimo més que tenir una garantia d'obtenir una visita mèdica amb un intèrpret, perquè moltes vegades és aquí on la prioritat existeix, no? Estem parlant de l'oci, estem parlant del temps lliure.
1: Clar.
0: Però la federació moltes vegades no té altra opció que enfocar-s'hi sempre en garantir els drets i accedir.
1: S'entén perfectament. Exacte. No, jo deia la part cultural perquè també val la pena, no?, de que, correcte, es treballi, correcte, en aquesta direcció i que la gent ho puguin aprofitar, perquè, permeteu-me, crec que l'essència ho sap, en aquest programa no farà massa, crec que ni un mes, vàrem parlar amb la gent que faran, fixeu-vos, és un exemple que us poso, no?, que estan treballant en el projecte de l'eclipse inclusiu. Sabeu que ara ve un eclipse, doncs, a l'agost, i l'eclipse inclusiu va de que hi ha una sèrie de gent que tindran nens invidents cecs que podran veure l'eclipse. I dius, bé, si és sec, com és possible que el puguin veure? Doncs per sensacions, de canvis de temperatura, etcètera, etcètera. No em feu entrar en detalls, però que al final es treballa per democratitzar absolutament tot, el lleure i tot, no? I una mica ho deia, Sensi, perquè si treballem en aquest sentit, al final som més justos amb la societat i amb tothom.
2: Sí, jo estic d'acord amb el que dius, però estic absolutament d'acord amb els companys, perquè al final garantir un servei de salut que tu puguis comunicar-te amb un metge quan estàs en una urgència...
1: És prioritari.
2: Però és prioritari. I encara és veritat que manquen, i això ho he viscut, manca professionals o en el que és, que tindrien que tenir un intèrpret en plantilla i durant tots els serveis en l'hospital, no? que és prioritari, no? L'hospital, l'educació, en qualsevol tràmit o gestió que tu tinguis que fer, i això ha de ser prioritari i això no està cobert. I com no està cobert, suposo que per això aquesta reivindicació de anem a fer primer l'urgent i necessari. Cultura és important, si s'ha de tenir, també, per suposat, però que encara tenen, és veritat, tenen moltes mancances. Jo estic molt d'acord amb el tema de la sensibilització, perquè és veritat que el que no es veu, el que no som conscients de que existeix, no ho tenim previst. I passa en tota la societat, inclús als serveis, no? És a dir, quan formes en la gent, les persones que han d'estar davant un mostrador, o jo mateixa, no? O qualsevol, sensibilitzes amb tota aquesta mirada, tot ho enfoques d'una altra manera. Per tant, la sensibilització,
1: clar,
2: és primordial. Jo estic absolutament d'acord amb els companys. És a dir, s'ha de visualitzar que estan aquí, que tenen les seves necessitats.
1: Totalment.
2: I que s'han de fer. Sí, absolutament d'acord.
1: Molt bé, escolteu, em permeteu, i fixa-t'hi que em dirigeixo en concret a l'Eric. Em permets que li faci una pregunta a l'Adrià, el teu intèrpret? Ho dic perquè també és molt interessant. Adrià, com vas aprendre, per què et vas decidir aprendre doncs el llenguatge dels signes i per què et vas voler fer intèrpret?
0: Jo... Si m'ho permets, respondrà l'Eric, d'acord, per un tema de codi deontològic que no puc respondre, però simplement és a dir, la formació dels intèrprets, en el cas de l'Adrià, per exemple, va ser un cicle formatiu de grau superior al seu dia. Actualment la formació dels intèrprets és un grau universitari, d'acord, és a dir, que els professionals intèrprets ja tenen una formació doncs més superior que no pas abans. D'acord? I en l'actualitat sí que és veritat que és important potser doncs fer menció que existeix un altre perfil professional en el món de la comunitat que són els mediadors comunicatius. D'acord? Crec que és important fer referència a aquests dos perfils, perquè són dos perfils amb unes tasques molt diferents. Un intèrpret és el que esteu presenciant, vivint ara, i un mediador comunicatiu és potser per aquestes persones amb perfils diferents, com poden ser persones migrades o persones persones amb unes capacitats no tan complertes com altres persones que adapten i intervenen més en la formació.
1: Molt bé, fantàstic.

0: Entén. Molt bé aquesta aclaració.
1: No, no, important aquesta aclaració. Escolta'm una cosa, avui, per anar acabant, hi haurà coses en el marc d'aquesta celebració del dia que es va aprovar al Parlament de Catalunya i es va reconèixer, evidentment, la llengua dels signes catalana. Passaran coses, no sé si molt ràpid, en plan agenda, una mica què és el que passarà, perquè sabem que alguns dels vostres companys, el president de la federació, la presidenta de la federació, crec que està també amb la síndica de Greuges, oi? Crec recordar, avui.
2: Sí, correcte. Sí, així és. Estan fent diferents actes.
1: Molt bé, i suposo hi ha una agenda i en cada lloc doncs haurà alguna cosa interessant per conèixer.
2: Avui tenim l'agenda plena, sí. Hi haurà un acte a la Generalitat de Catalunya, on hi haurà autoritats de la Generalitat aquesta tarda, i tant de bo aquest dia deixi una mica de rastre la resta de l'any, no? Que no sigui només avui per nosaltres, sinó que se'n
1: recordi. Sisplau, Sensi.
0: Jo em comprometo a fer una campanya específica, sí, perquè fem altres, eh? Ara tenim en marxa, ho tenim previst, i ja estem preparant una, no? I jo crec que sí, que jo recullo el guant, perquè em sembla... No és que
1: fantàstic.
0: No s'estén sensibilitzant i no que deixen de fer, perquè les discapacitats són moltes i totes tenen moltes mancances, no? Però sí, crec que és molt important la sensibilització i crec que això ho podem assolir i fer i donar resposta en aquesta
1: molt
0: mateixa...
1: Molt bé, doncs fantàstic, perquè precisament li hagués demanat...
2: Amb la regidora, jo sí. Agrair sobretot a l'Ajuntament, a la regidoria, el recolzament, el sentir que la porta oberta, que la porta sempre està oberta, i aquesta predisposició a la col·laboració. Tant de bo hi haguessin aquests exemples, no, dintre d'altres institucions locals.
0: Arrossegarem més a Ajuntament.
1: Us anava a demanar precisament acabar amb alguna mena de titular i ho heu fet, ha sortit de manera així lliure per vosaltres i per tant per nosaltres és fantàstic. Fantàstic que heu invertit el vostre temps amb nosaltres i és molt d'agrair, i deixeu-me dir Eric i Adrià que em sembla meravellós aquest llenguatge per, doncs, pels signes, els signes de la llengua volia dir llengua de signes catalana,
2: llengua. Estava preparat per dir-t'ho ja.
1: Sí, que és molt maco, perquè al final és acaronar les paraules invisibles. Les paraules són invisibles, però vosaltres les acaroneu i danseu, no?, amb el llenguatge de les mans, doncs danseu i feu que les paraules tinguin això, que semblin una dansa, no? I a mi em sembla fantàstic i espectacular.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies i moltes gràcies, Sensi.
0: També és agrair, no, al presentador, no, la sensibilitat i el que hagi volgut. Moltes gràcies a tothom. Adéu.
1: Moltes gràcies, Sensi Domínguez, regidora, eh? I a vosaltres, insisteixo, Eric Alcantra, vicepresident i vocal de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, i el seu intèrpret, Adrià Tejero, que t'estem també molt, molt agraïts. Gràcies als tres, que vagi molt bé i que tingueu un bon dia de la llengua de signes catalana, i que totes i tots entenguem que això és important per un país, més enllà de tot plegat. Gràcies.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda, el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.
3: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
4: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
5: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
2: Con David García.
3: Radio Samboy.
4: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
5: De la Ciutat Cooperativa.
6: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
4: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
7: Ei, viva el rotllo!
8: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Sant Boi. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
9: Cuplejant. Som a tot el país.
10: Cuplejant.cat.
9: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
10: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
9: I a la teva ràdio.
11: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La recepta de la setmana amb el Pere de Cal Vitus i l'Anna Bosch.

0: 13 minuts passen de les 10 del matí. Ja tornem a ser aquí. Teníem ganes també d'una mica de música per anar escalfant motors, perquè ja tenim davant dels nostres micròfons el Pere de Cal Vito, ja el coneixeu. Què he de dir del Pere? Doncs que ens regala, juntament amb l'Anna, cada setmana ens regala unes receptes brutals. Molt bon dia, Pere.
1: Molt bon dia.
0: Què tal estàs?
1: Doncs molt bé, sí, sí.
0: Primaveral. Digue-li d'aquesta manera.
1: Bueno, no sé les estacions que són ara, perquè...
0: Sí, ja pots dir-ho. Ja pots dir-ho. Ara pugen 2 graus, ara baixen. Això embogeix a qualsevol. Però vaja, s'està molt bé. Temperatura ambient, bé.
1: No, estem bé.
0: Molt bé, escolta'm, Pere.
1: No ens queixarem.
0: Què ens portes per avui?
1: Mira, avui farem una recepta que a mi m'agrada moltíssim, que és fer una mica de combinació de verduretes, ¿vale? Farem una albergínia farcida de verdures. Amb el seu sofregit de tomàquet i un cruixent de grana padano.
0: Carai, promet això, noi?
1: Sí, home, sí.
0: Això promet,
1: Sí.
0: Molt bé, doncs som tot oïdes.
1: Sí?
0: Va.
1: Vinga,
0: explica'ns.
1: Va, comencem.
0: Com, sí, per on comença això?
1: Doncs, mira, farem primer un sofregit ben bo de tomàquets, ara que estem, ja comencem a haver-hi ja tomàquets. Bueno, els tomàquets de l'horta típics, que no siguin d'invernader, doncs, pues, bueno, però com fa tanta calor, doncs, pues, ara es poden fer en hivernacles i, bueno, tenim tomàquets boníssims quasi bé tot l'any. Doncs... Pues, a mi m'agrada un tomàquet que sigui madur, podria ser de pera...
0: Maduret, d'aquells de pera que dieu, perquè tenen aquella forma tan xula, no?
1: Sí, i per la carn també que té. Sí,
0: molt
1: sí,
0: bé,
1: sí. Donen,
0: molt bé.
1: Donen bon...
0: Genial, trobo genial.
1: Llavors, per fer-lo així casolà, en plan ràpid, jo faria per fer el sofregit. Primer, com sempre, a mi m'agrada començar a aromatitzar l'oli amb un all. Amb un all, vale?
0: Un allet, pam.
1: Un allet, pam.
0: Res, el toque, el que toque. Li diuen, el toc.
1: I després, ja que ens posem, farem un parell de quilos, no?, de tomàquet, ja, si et sobra, ja farem coses. Amb ell el congelarem.
0: Segur.
1: Farem alguna història. Però no ens posem, bueno, podem fer el que vulguem, però jo aconsello, ja que ens posem, pues, fer alguna mica més, i així un dia que no tens o no saps què fer, pues ja tens una base de tomàquet que pots fer mil coses.
0: Segur.
1: Bueno, pues, per anar ràpid podríem fer-lo, jo el faria ratllat, no?, directament. Els podem... Jo a casa de Calvitus...
0: Calvitus!
1: Els calfem primer... Vale, amb aigua calenta, i després el fem, bueno, pues fem el sofregit triturant-los. Però a casa jo aconsello els ratlles i pim-pam, vas més ràpid.
0: Molt bé, sí.
1: Vale. Pues ratlladet, amb una mica d'oli, que estigui bé d'oli, i després adreçem amb una mica de sal, pebre... I sucre, que sempre m'agrada.
0: I sucre, aquest toc,
1: Sí.
0: Sense passar-se, evidentment, aquest bueno, toc que normalment acaba, doncs, sí, donant-li més forma a tot plegat.
1: Hem de dir que els tomàquets, el sofregit que tenim industrial, ara ja està com el tema del sucre, està molt regulat, però abans, si un llegia la etiqueta d'un tomàquet fregit, havia fins a un 33% de sucre. O sigui, una autèntica barbaritat.
0: Barbaritat.
1: Vale? Ara estem dient...
0: Un petar, una bomba, que diuen.
1: Estem dient de fer un sofregit i posar-li 20 grams de sucre.
0: Correcte.
1: De per quilo.
0: Sí.
1: Un 2%, no? O sigui, bueno, no estem parlant de posar-li... Bueno, no ho dic perquè ens entenem...
0: S'entén i ens serveix com el truc del dia. Ja saps, vale, que sempre li trobem algú de dir... quin és el truc del dia? Doncs mireu, escolteu bé.
1: Sí. Vale, doncs, ara ja tenim això. per una part, jo el deixaria ja que volem que sigui una, com una salsa molt espesseta, que quedi ben, ben forta, ben, ben contundent, no? Pues la deixaria reduir a foc molt lent, evidentment, si té oli suficient no es cremarà, i depèn del recipient també, però la deixem allà i quan ja estigui això, que sigui, ostres, quin puré, quin més maco i colorit, la deixaria. Vale, doncs passarem a verduretes. Vale? Jo, a mi, jo posaria el primer, pastanaga, ceba, carbassó,
0: carbassó
1: i pebrot.
0: I pebrot.
1: Vale?
0: I pregunto la Virgínia.
1: L'albergínia, molt, molt bona pregunta.
0: No, t'ho dic perquè era la protagonista.
1: Home, sí,
0: de la recepta.
1: Però la farcirem.
0: Va, ara, que ningú s'espanti, no ens ho deixem, va.
1: Vale. Pues, trucs per casa,
0: sí,
1: pues, fàcil.
0: Sí,
1: pues.
0: Important això.
1: Sí, bueno, si tenim microones, pues microones les tallem per la meitat, vale? Depèn del microones, la potència, doncs això, 5-10 minuts, és que no sé, perquè depèn una mica la potència, però sí, jo crec que...
0: Molt bé, bueno, no, sí, sí.
1: I la quantitat que li posi, clar, evidentment.
0: Sí, sí.
1: Però bueno, que quedin ben tubetes, sí, sí. Es couen bé al microones, les li poses una miqueta també d'oli, una mica de sal, una mica de pebre, el deixes allà, i doncs són quatre persones, doncs posem... Quatre,
0: clar, evidentment.
1: Quatre meitats ben maques.
0: Ben maques, generosos.
1: Vale. Generosos, perquè...
0: Serem generosos.
1: Vale. Què més? Doncs pues, farem el sofregit, o sigui, farem el que és el farciment, no? De l'albergínia. Ens posarem... Primer començarem, a mi m'agrada començar sempre, amb la ceba. Vale?
0: Molt bé.
1: Donar-li un toc així que estigui una mica... perquè et tregui una mica l'aigua...
0: Alguna preferència amb el tema del tipus de ceba?
1: A mi m'agrada, per posar-li cuita, que sigui la ceba blanca normal.
0: Molt bé, la que tenim aquí a l'Horta Santboiana,
1: sí,
0: diguéssim,
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Val.
1: Vale.
0: Dit això.
1: Després, pues, com dependrem de com es couen les coses, pues, posarem la pastanaga i el pebrot. Vale? El tema dels talls, no, són importants, però per mi juliana vol dir a tires,
0: sí,
1: no?
0: A tiretes.
1: A tiretes quedaria després més maco per posar-li, tot i que els deixarem, no el volem fer com un crudite o mig crudite, sinó que estiguin, pues, això, per una textura escalivada.
0: S'entén.
1: Vale? O sigui, que estiguin ben
0: fets. Sí, sí, sí.
1: Vale? I després, com volem fer també que quedi guai, l'últim posaríem el carbassó. Al carbassó li podem donar mil formes, perquè, clar, el carbassó en 2 minuts el tens. Llavors, pots tallar-lo amb dauets, pues, dauets,
0: per exemple,
1: tires.
0: Al final el disseny, la imatge sempre acaba sent,
1: sí,
0: important.
1: Sí.
0: Però que hi ha gustos per tot.
1: Amb rodanxes també quedaria
0: també,
1: guai,
0: perquè
1: bueno, podries
0: sí.
1: Fer. I bueno, pues, tindries una mica, pues, tot aquest amalgama de,
0: sí,
1: de la horta dintre d'una albergínia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ben, molt ben vist. L'horta dins d'una Virgínia. Esvergínia, vaja. No, m'agrada la descripció. És allò que dius, tinc l'horta en el plat. En el meu plat tinc tota l'horta. És veritat,
1: sí, sí,
0: o no?
1: Sí, sí, sí. Xulo. Seria com, mira, en un metre quadrat, no, que podries...
0: Ni això, amb un pam.
1: Amb un pam.
0: Amb un pam i tens tota l'horta.
1: Una...
0: Sí. No, que sí, xulo.
1: Bueno.
0: Què més?
1: I després, bueno, una mica combinar tot això. El que faria... Jo, com aconsell, no? Però
0: sí,
1: després a casa, cadascú...
0: Llibertat cuina, total.
1: Sempre dic que tu t'ajuntes amb qualsevol persona del món i, aunque tinguem els mateixos costums, cadascú cuina les coses d'una manera,
0: sí,
1: diferent.
0: Sí, home, s'entén, li dona el seu toc personal,
1: sí,
0: etcètera.
1: Sí, i els costums de...
0: Però bé, la proposta que tu fas és la teva. Bueno, que de fet és la de Calviturs.
1: Sí, correcte.
0: Clar, al final, sí, sí.
1: Sí, sí, fins que no em fotin fora d'allà faré jo el
0: home, jo que crec que aguantaràs.
1: Aguantaré,
0: fins a la jubilació. Sí, què més?
1: Bueno, pues, el que faria jo, quan ja tens cuites les albergínies, vale, el que volem és omplir l'albergínia.
0: Molt bé.
1: Pues, buidaria com la meitat de l'albergínia, vale? Com ja està ben cuita, trinxaria una miqueta això...
0: I com que està cuita és més fàcil.
1: És més fàcil.
0: Més fàcil.
1: Posaria el sofregit del tomàquet per sobre, per sobre de l'albergínia.
0: Sí.
1: Vale? I després faria aquest, com un, no sé com dir, un pixto, un mix de verduretes, posaria per sobre d'aquesta albergínia.
0: Al final és una mena de trinxat.
1: Sí.
0: Però de verdura.
1: De verdura, sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I si volem brutal. Decorar, doncs pues això, doncs... Pues, posar-li una mica pues, les verduretes pues, posades d'alguna forma
0: aquí,
1: maca.
0: Aquí la imaginació i... també important. Sí, cadascú la seva...
1: Però que és vistós, eh? És vistós.
0: És molt vistós pels colors i per la textura.
1: Correcte.
0: I per tot.
1: Després, la podríem acabar... Això així ja està boníssim, eh?
0: Segur, però, segur.
1: Però donar-li un toc de rock and roll.
0: A veure, com? No sé, què faries tu?
1: Pues... formatge, no?
0: Ah, correcte.
1: Vale.
0: Molt bé, formatge. Molt bé.
1: O una mica de pernil, també, podríem fer-li.
0: Una mica de pernilet.
1: Vale. Una anxoveta.
0: Ei, també.
1: També acompanyaria bé.
0: Ben vist, ben vist.
1: Però l'opció sola estaria increïble,
0: molt bé.
1: Eh? Diem,
0: molt bé.
1: Diem per acompanyar. Vale.
0: Xulo, xulo, molt xulo, molt xulo. La pregunta del milió...
1: Del milió i mig.
0: Sí, bueno, n'hi ha dues. N'hi ha dues. La primera, en què ho regarem?
1: En què ho regarem?
0: Sí.
1: Pues,
0: no, suposo que ho dones per fet ja, no? Ja està fet el plat, no?
1: Sí.
0: Ah, no, no, ho dic, sí. Perquè dic, a veure si m'avanço
1: no.
0: Jo. Molt bé, en què ho regarem?
1: No? Mira, cada cop m'agraden més els escumosos i...
0: Sí,
1: i...
0: tu ho deies, eh? Tu sí. Explicaves això.
1: I ara que... Clar, diré com algo que és... però cada cop fem més cava de més qualitat.
0: Val. I que alguns ja no s'anomenen ni cava.
1: Bueno, estem dient ja... De...
0: Ja m'entens.
1: Sí, sí, sí, bueno.
0: Aquests canvis que hi ha.
1: Jo soc de l'opció, no?, de la gent que s'ha sortit de la Deo Cava i estan encorpinant, no?
0: Bon. Tu ets d'aquests.
1: Jo soc d'aquests.
0: Molt bé.
1: Bueno, perquè al final la Deo Cava poden fer un cava a Leo, que està bé, un cava a Extremadura... Un cava a Múrcia, que està bé...
0: Clar,
1: que
0: però està que bé, la terra però... d'aquí, la vinya d'aquí...
1: Però que nosaltres, que estem identificats
0: clar,
1: amb un cava,
0: clar.
1: Que diem cava, pensant que solament fem cava a Catalunya, no?
0: Clar.
1: I que tenim unes particularitats...
0: Concretes determinades.
1: I un territori concret,
0: doncs sí.
1: Pues jo crec que definir-lo... I acotar això és important.
0: Doncs tu acompanyaries aquest plat
1: sí.
0: Amb un escumós xulo.
1: Escumós xulo.
0: Molt bé, maco.
1: Podríem dir... Jo sóc sempre perquè, de Castel Roig.
0: Ah, molt
1: bueno,
0: bé.
1: Perquè
0: molt
1: els conec.
0: No, ja està, no passa res. I al final aquí hem d'explicar les coses. Molt bé.
1: Castel Roig hi ha molts, eh?
0: Que
1: però,
0: sí, que
1: però
0: sí.
1: Fan un escumós de qualitat, amb carinyo...
0: I rosat, fins i tot, si m'apura.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí,
0: perquè sempre li dono un toc, allò que dèiem, a la posada macena, doncs tant. Mira, amb un cap així també li dono
1: si
0: un toc.
1: És massa intervenció que diuen, que és no posar-li massa sulfits, no? Els sulfits, al final...
0: Clar, clar.
1: Per mantindre una mica que el cava o qualsevol escumós o vi no es faci malbé, pues... Pots arriscar-te a no posar-li, però, clar, a lo millor quan passen un any i obres això, doncs pues no està...
0: Es pot malmetre.
1: És correcte.
0: Molt correcte. Bé, escolta'm, i l'altra pregunta del milió que dèiem és, això ens pot servir de primer plat, com també ens pot servir d'amanida, d'entrant, d'acompanyament també per altres coses, carns, etc.
1: Mira, ara que fa tant, que comença a fer tanta calor, no?
0: Sí.
1: Jo
0: Sí, tu.
1: Podria fer-lo, pues, un sopar de plat únic, evidentment.
0: Molt bé.
1: Un primer o un plat únic de per dinar al migdia, però acompanyat pues, d'una bona amanida,
0: una cosa...
1: de una bichisua, un gazpacho, un salmorejo...
0: Ben vist, m'agrada la
1: una
0: idea.
1: Mica, un entrant...
0: M'agrada.
1: Que, perquè un salmorejo, un got de salmorejo ja omple, perquè al final són...
0: Molt bé.
1: Pues, t'estàs menjant allà una rebanada de pa i dos tomàquets, no?
0: Que sí, home, sí, una llesca...
1: Una mica d'oli, una mica de...
0: Sí, sí.
1: No, al final...
0: Molt bé, molt bé.
1: I són coses que et diuen, hòstia, ja estàs fent, estàs
0: una dieta equilibrada. No, segur que queda, i quedes ben servit.
1: I tant, que quedes ben servit.
0: Molt bé, Pere. Escolta'm una cosa, tot això i més, deixa'm recordar-ho com sempre, doncs el vostre restaurant de confiança aquí a la Rambla Sant Boiana, Rafel Casanova, al vell mig de la Rambla, el Calvitus. No tan sols això, sinó això i molt més. I a més amb un ambient brutal.
1: Sí, senyor.
0: Què més et volia dir? Sí, dues cosetes també.
1: Vinga, va.
0: Una, la pregunta aquella que us fem cada setmana tant a l'Anna com a
1: Vinga,
0: tu.
1: Va.
0: Aquesta setmana la pregunta és la que li vam fer amb ella la setmana passada. Així, en el nostre imaginari, ens anem muntant una mica l'escenografia de com teniu les cuines, com treballeu, què hi teniu, què no hi teniu. I la pregunta que li vàrem fer i que es repeteix amb tu és... M'has de dir un aparell tecnològic, electrodomèstic, digue-li com vulguis, que no deixaràs mai de tindre a la teva cuina. I vam dir que, com que era molt fàcil el tema del Thermomix aquell, que això ho deixàvem de banda, que el d'allò... No, n'has de dir un altre. Què és el que tu sempre tens i que fas servir i que creus que és una bona eina, imprescindible? Sí. I no val la batedora, no.
1: Doncs...
0: ara t'has quedat una mica... Home, tu en tens alguns?
1: Sí que tinc.
0: Va, en quin et quedes?
1: Però clar, estava pensant... Ara m'has deixat una mica en blanc, perquè...
0: No ho sé, a vegades també tens talladors elèctrics i no sé.
1: Sí, clar, home, a veure, un cortafiambres...
0: Això sempre... No, home, t'estic intentant ajudar perquè he vist que t'has quedat així una mica.
1: No, perquè a la cuina la veritat és que podríem tindre moltes coses.
0: Sí.
1: Però a la meva cuina, que és petita, no tinc ni termomix.
0: Bueno, i que sou molt artesanals.
1: Sí, i llavors no faig servir més històries que la...
0: Saps què va dir l'Anna? No, t'ho dic perquè ho sàpigues.
1: Vinga, va.
0: Saps què va dir que per ella és molt interessant, molt important, perquè ho fa servir molt i que va molt bé? La màquina de picar.
1: Sí, una picadora.
0: Picadora.
1: També, sí. Per fer, per exemple, un sofregit ràpid.
0: Per exemple.
1: No, superbé.
0: T'ho dic perquè ella va contestar això.
1: Per trinxar cosetes és...
0: Molt bé. Escolta'm, Pere, ho deixarem aquí.
1: Sí.
0: Ho deixarem aquí. Però tu ho has dit molt bé. Has dit, posem-li una mica de rock and roll aquí a la Virgínia, doncs, a farcida. Posem-li. Et sembla si a la de tres o què?
1: I tant.
0: Sí?
1: I, sisplau.
0: Vinga, una... dues i tres. Rock and roll!

0: Cròniques Bastardes, amb l'Enric Bastardes, esclar.
1: Les 10 i 34 minuts, i sí, el que toca ara són les Cròniques Bastardes, això sí, des del cor de Catalunya, des de la capital del Bages, des de la ciutat de Manresa, l'Enric Bastardes. Molt bon dia, Enric, què tal estàs?
2: Molt bon dia, Mareu, i gent que ens escolteu. Molt bé.
1: Fantàstic, molt bé, sempre, ja doncs aquí preparats per escoltar les cròniques, eh?
2: Bueno, molt bé.
1: No, sé si hauràs fet els deures, eh?
2: Quins? A veure, quins eren els deures?
1: Ah, amigo, no te'n recordes?
2: No me'n recordo, bueno, no me'n recordo.
1: No, va dir, escolta, ens hauries de fer un anàlisi dels cromos que han d'arribar a Can Barça, eh? De tot això, d'aquests cromos que arriben i alguns que se'n van i a veure què et semblen a tu alguns noms. I, si vols, ho deixem pel final, com
2: no,
1: tu vulguis.
2: No, a mi em sembla perfecte, perquè saps que és un tema que a mi el tema de l'esport i sobretot del futbol m'agrada.
1: Ho sé.
2: I que a més el segueixo molt, i a més ara vent-hi les eleccions del Madrid amb aquest senyor, el Riquelme, que jo no coneixia de res, però que és una versió jove i encara més extrema del Florentino.
1: Sí, perquè, sí,
2: home,
1: sí.
2: Jo no sé si l'has sentit parlant, però... cuidar-ho.
1: Bueno, és el que avui ens deia algun col·laborador. Compte que el perfil sembla molt simpàtic, però no deixa de ser de la corda del poder del palco del Madrid, que al final ja sabem com va, això.
2: Totalment. Avui estava mirant titulars, i un dels titulars que ens va deixar una de les entrevistes que va fer ahir, perquè va fer una ruta per tota Catalunya, era que jo a mi m'agradaria que desaparegués el Barça, que baixés a segona i que desaparegués.
1: Carai.
2: I dius, hòstia, jo això no ho havia sentit a dir. Crec que ni els millors moments de Florentino, perquè si alguna cosa hi ha hagut sempre entre Barça i Madrid és rivalitat.
1: Sí.
2: Hòstia, és que tu t'imagines que un dia no hi hagués el Madrid? Què faríem sense el Madrid, el Barça?
1: No, això no pot ser, home.
2: Llavors, amb el tema dels cromos, home, jo, el cada estiu passat, te'n recordes, l'estiu passat amb el Nico Williams? Tothom parlant-ne.
1: No s'acabava
2: mai. Que també a la llarga, allò que diuen, no, la bala que vam esquivar perquè ha tingut un mal any, s'ha lesionat molt, i dius, hosti, tampoc ens hagués salvat gaire. Però clar, a mi m'agrada parlar molt de les coses quan són. I home, per
1: ja
2: mi, que jo no coneixia de res el senyor Anthony Gordon. El fitxen, clar, m'he començat a enterar, he començat a escoltar experts, que si el Maldini per aquí, que l'altre, que no sé què, he començat a mirar vídeos, i dic, cony, doncs em sembla un bon fitxatge, em sembla un bon fitxatge. Ara, també he de dir, jo crec que encara ens falta algú, i jo no sé com ho veus tu, però jo el del Julián no ho veig clar, perquè l'Atlético de Madrid...
1: Difícil, eh? Vols que t'ho digui?
2: Va.
1: Jo crec, sincerament, a veure, és que tot està en un context. Estem acostumades i acostumats que l'Atlético de Madrid sempre fa caixa amb el Barça, i de manera exagerada, d'acord?
2: Sí.
1: Sabem, fixa-t'hi, anem a pams, si et sembla, en plan anàlisi, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Fixa-t'hi que ells d'entrada fins i tot se n'enfoten de les ofertes que pugui fer el Barça.
2: Sí, totalment.
1: Això està clar, però també és veritat que saben que hi ha una mena de tensió entre el Julián i el seu propi entrenador.
2: Totalment.
1: Doncs perquè el Julián és molt vertical, és un tipus és davanter d'aquells d'argentins de mena, no el tipus d'argentí que és el Simeone, aquell altre argentí que és més de patadón i per arriba i aguantar.
2: Exacte.
1: Clar, ells saben que quan un jugador, perdona l'expressió que faré servir, perdoneu-me, es posa de cul, és molt difícil de gestionar-ho.
2: Totalment d'acord.
1: Per tant, sí o sí, tindran el problema de que aquest home vol sortir. Ara bé, evidentment, no li diràs que sí amb el Barça a la primera de canvi. 100 milions, encantados de la vida. No li diràs pas això.
2: No.
1: Clar, quina és la jugada? Doncs no ho sé, però si es despisten se'l menjaran amb patates, perquè... després del Mundial, o dit d'una altra manera, amb el Mundial per endavant, aquí tothom correrà per fitxar abans de que s'acabi el Mundial. No ho sé.
2: Sí. Jo et dic una cosa també, Amadeu, jo ja saps que amb el tema del futbol, a veure, fot molt temps que ho segueixo, jo també he de reconèixer que sóc una mica cunyat, perquè clar, tampoc pots saber de tot, eh?
1: Però també dic
2: una cosa. Mira, el Mundial de Futbol és com quan surt una empresa a borsa, que no saps mai si comprar o no comprar, perquè no saps com anirà.
1: Clar.
2: I aquí jo penso que aquest estiu, més que mai, els estius de Mundial fan apostes. Hi ha gent que diu, hòstia, cuidado, que si ho fa molt bé, pujarà el preu. Clar. I hi ha altra gent que deu dir, I si fot un mundial de merda? I si l'Argentina cau eliminada? I si no acaben de no sé què? El seu valor baixarà. I ara jo crec que estan negociant de si fan o no fan la proposta abans del mundial. Però jo crec que estan pensant... hi ha gent que deu pensar, aquest tio ens pujarà de preu, i gent que diu, sí, espera't, sí, tu espera't que es acabi el Mundial. I pot sortir bé o pot sortir malament.
1: És que ho has dit molt bé, ho has dit molt bé. És molt difícil fer una aposta. Quantes vegades no han sortit jugadors, no em facis dir, croats i de no sé on, que ningú els coneixia i que han fet una temporada extraordinària, un Mundial extraordinari,
2: sí.
1: I resulta que allò puja com, escolta'm, com si fossin les accions de, no em facis dir,
2: d'una... Sí, un pont, és un aparador, sí. Els jugadors ho saben, per això aquest final de temporada n'hi ha molts que s'han esborrat una mica. Ells saben que si foten un bon Mundial, que al final no deixen de ser 5 o 6 partits bons... Sí. El seu valor puja com l'espuma.
1: Sí.
2: I el que deies, i et pots menjar amb patates un jugador que t'ha fet un Mundial collonut, però que després de la temporada no t'acaba de rendir.
1: Clar.
2: Jo aposto que el Barça acabarà fitxant. És una aposta, i això quedarà gravat aquí a la ràdio.
1: Sí,
2: crec que l'acabaran fitxant.
1: És a dir, fixeu-vos bé, tal dia com avui, l'Enric Bastardes diu que l'any que ve el Julián vestirà de blaugrana.
2: Jo crec que sí, perquè ell vol...
1: I no perquè jugui...
2: Ningú vol tenir el que deies tu, un jugador que estigui de cul, el vol ningú, un jugador així. Ara, ens el faran gruar i probablement el pagarem per sobre, o els haurem de donar algun jugador a més a canvi, els haurem de fer un regal, una reverència, un tuit, una disculpa... Però jo crec que aquest jugador no acabarà... Mira, el del Barça, jo el que crec és que no estarà a l'Atlético de Madrid, aquest jugador. Perquè en el moment que un jugador diu vull marxar, és molt difícil de retenir-lo.
1: No, tu has dit que jugarà de blaugrana i això vol dir que o juga amb el Llevant o juga amb el Barça.
2: Amb el Barça bé.
1: No, hòstia, això seria molt gran.
2: No, només faltaria.
1: Sí.
2: Escolta'm, que per cert, que potser no és una notícia molt bomba, però ahir una notícia que em va fer molta il·lusió,
1: a veure,
2: és que quan el Mitchell va plegar del Girona, que jo vaig pensar, aquest tio a mi m'agrada molt, és un bon entrenador, aquest tio quan plegui del Girona ha d'anar amb algun club gran, jo ja entenc que passar del Girona... per exemple, el Manchester City era un salt massa gran, però vaig pensar,
1: forçat,
2: aquest tio es mereix un bon equip. Tu, i quan vaig veure ahir que anunciava que anava a l'Ajax,
1: va agradar.
2: Bon equip, un equip d'aquests que estava com de capa caiguda, que té alguns jugadors joves molt bons, que l'agafi un tio com el Mitchell, pues mira, ja em va fer il·lusió per ell. Vaig pensar, mira, li han donat un equip guapo, l'Ajax d'Amsterdam, amb el que havia sigut, si el torna a portar dalt...
1: Sí. De fet, ja es anava dient que podia ser una opció, però fins ahir no es va fer efectiu. Home, l'avantatge de l'Ajax és, en primer lloc, que tiren de la pedrera, i ella és un home de pedrera, i en segon lloc, que saps que segurament no t'acabaran desmuntant cada temporada a l'equip com li passava amb el Girona.
2: Exacte. No és un equip que ara mateix estigui dalt de tot, per tant, segurament li deixaran tranquil·litat perquè munti el seu equip. També estem parlant que és un equip que fa molts anys que no guanya res, per tant, per poc que ho faci bé o guanyi o a Europa comenci d'allò, és un altre aparador, és un altre salt. Jo penso que és un trampolí a l'Ajax, perquè el Mitchell acabi entrenant algun equip d'aquests top, eh? Bueno, em vaig alegrar, parlant de futbol, dic, pues mira,
1: Mitchell,
2: Julián Álvarez, i a més aquest ho fot bé allà, pues goita.
1: Escolta, molt ràpidament, que amb els esports, que està molt bé, ens estem menjant el temps, només dir-te, ostres, va marxar un històric del Baxi Manresa, el base, un històric.
2: I samarreta penjada, vull dir que clar que sí, com es mereix, i a més, que el Baxi, també ho he de dir, sempre fem, és un clàssic, una temporada bona, una dolenta, una bona, i aquesta, que havia de ser de les dolentes, hòstia, al final hem acabat desens o onzens, ara no sé exactament per què, per diferència d'allò, però hem fotut una temporada que hem quedat allà mig d'allò, vam acabar guanyant el Madrid.
1: Molt digne.
2: Hòstia, molt digne. I com que l'any que ve serà la bona, doncs imagina't tu, a veure si tornarem a fer un TDK.
1: Bueno, escolta,
2: a guanyar una lliga.
1: A qui crec que quan marxi no li penjaran la samarreta a la Casa Blanca és amb el Trump.
2: Ah, no, home, no. Aquest no, però ja et dic, Amadeu, jo ja ho saps de cada setmana, ara ja no en parlo, perquè és que la d'ahir, a veure, si hem de parlar d'una trompada, és que ahir li va fotre un estirabot al Netanyahu, que era company seu.
1: Li va dir de tot.
2: Sí, imagina't, sí. Per què vols allò que diuen, no? ¿Para qué quieres enemigos con amigos como estos?
1: Se li va dir allò de, estàs fotudament boig. Compte, hòstia, compte,
2: un boig, això no és... Un boig li diu un altre
1: fotudament,
2: que està
1: boig. Fotudament boig.
2: Sí, sí. Jo al·lucino amb la compte, relació del Donald Trump amb els seus enemics, però encara al·lucino més amb la relació que té amb els seus amics.
1: Déu-n'hi-do. Home, li acaba dient, diu, si no fos per mi, acabaries a la presó.
2: No, clar,
1: perdona que rigui, però és que, escolta, és que fa estar riure, això.
2: Totalment. Sí, sí, és que les trompades, ja arriba un moment que si no ens les prenem una mica a riure, no podríem pas viure. No.
1: Molt bé. Doncs, escolta,
2: sort n'hi ha que d'aquí 4 dies comença el Mundial. Sí. Tu t'esperarà tot per veure el futbol.
1: Però hi ha una cosa que la setmana vinent hauràs de fer les valoracions pertinents.
2: A veure.
1: La visita del Papa, eh?
2: Home, per suposat.
1: En català o no, però la visita del Papa.
2: La visita del Papa i això que dius, eh? I que espero que digui alguna cosa més que Sagrada Família i Barcelona en català, eh?
1: Sí.
2: Perquè com al final arribi aquí i se'ls posi a parlar en llatí, en espanyol, i no sé què... Bueno, ja sé que és el Papa, que és americà, però, cony, estem a Catalunya, jo crec que algunes paraules de català... Un arribar i saludar un bon dia amb el parit, fer un Gerard Quintana, que la gent digués...
1: Bon dia amb el parit, home, això potser seria excessiu. Seria excessiu.
2: Que et presenta davant de la Sagrada Família, bon dia amb el parit i tira el microterra. La gent, és del Papa per tota la vida.
1: Sí, no, Déu-n'hi-do. Escolta, no crec que vagi per aquí la cosa, però vaja, ho deixarem aquí, Enric.
2: Molt bé.
1: La setmana vinent més, i com sempre et dic, una forta abraçada sambollant en direcció a Manresa.
2: Doncs jo et torno l'abraçada des de Manresa cap a Sant Boi.
1: Moltes gràcies, company i amic, i a continuar, que se t'aixeca feina. Ja ho veuràs prou. D'acord?
2: Molt bé. Vinga, va.
1: Que vagi bé, Enric.
2: Apa, adéu-diós.
1: Tres quarts d'11 del matí. I en direcció... Els contes de l'Albert Estengre, membre de la Faula, l'Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral. Ja ho sabeu, cada setmana aquí a la República Santboiana, un conte per totes les edats, diguéssim, i per tots els gustos, són els contes de l'Albert.
3: Atenció. Arriba l'hora del conte de la Faula. Moltes veus per més de 1.000 contes. La Faula. Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral.
4: Amb l'Albert Estengre.

0: Pep, això és el Cercle dels Mentiders. El cercle que feu tots vosaltres per escoltar les històries, llegendes i contes que us porto. Jo sóc Albert Estengre.
1: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
2: Us necessito a tots. El rei dels francs havia de menester tots els seus vassalls. Vassalls meus, heu de venir-me a ajudar. N'hi ha un, els bretons, que ens volen fer la guerra i ens la fan. I tots els vassalls del rei franc hi varen anar. I varen anar el comte, el nostre, el comte Guifré el Pilós, el comte de Barcelona, s'hi va presentar i allà va lliurar la batalla, una gran batalla. Morts per tot arreu, les espases anaven i venien, i els cavalls i els soldats per tot arreu. Era perill, i molts morts hi varen haver, i el camp de batalla era ple de sang, i part d'aquella sang era del nostre comte, d'en Guifré el Pilós. En allà va caure ferit, el varen agafar, una llança li va travessar un costat, el tenien en la camilla i s'hi va presentar al seu davant el rei. Ai, comte, què us passa? Us lleven la vida? Sí, majestat, aquesta llança em lleva la vida, però no voldria pas no tornar a Catalunya. No us amoïneu, vos no morireu mai. El rei li va assegurar, i així va ser, i així és, i així serà segurament. Vet aquí que el rei va agafar i amb la seva mà el va tocar, li va tocar la ferida. La seva mà va quedar impregnada de la sang del comte Guifré el Pilós. I aleshores aquella mà, el rei diuen que la va estirar i va atacar l'escut, un escut daurat del comte Guifré. El va atacar i va deixar la seva empremta, 4 barres de sang, de la sang del comte. D'ara endavant, aquest serà el vostre emblema. Les 4 barres de sang. I així va ser com va néixer la senyera. No de cap altra manera, que no us enredin. És nostra i ho continuarà sent. Diuen i expliquen que hi va haver una vegada un noi que s'havia de casar. Vivia allà dalt de tot de la muntanya amb la seva mare i necessitava una ajuda. I de passada ell pensava que també necessitava una dona. Més d'una vegada va anar a la fira, allà baix, al poble, per veure si en coneixia alguna de noia, i en va conèixer una que li va agradar, i ell li va agradar amb ella, i es varen casar. Però aquell noi no ho va dir a la seva mare. I un dia, després d'haver anat a la fira, va tornar cap a casa amb la dona de bracet. Mare, que m'he casat amb aquesta noia. Diu, oh, i per què no m'ho has dit? Portes una altra dona a casa? Oh, esclar, mare, la meva dona, eh? Vos heu d'estar contenta. No, sí que n'estic. La mare estava contenta d'aquesta manera que heu vist. Una altra dona a casa no li feia gaire el pes. Varen anar passant els dies i ell anava a treballar. La mare i la jove quedaven a la casa. Bé, es parlaven, es deien el que s'havien de dir, i tanca. La jove li explicava al seu marit que la seva mare era una miqueta esquerpa, i el marit li deia, bueno, dona, no passa res, no t'amoïnis tu, ja us acabareu entenent. Al vespre tothom se n'anava a dormir, però ella, la jove, era l'última d'anar-se'n a dormir. Normalment era hivern. En aquella època, normalment es quedava asseguda al davant de la llar de foc, acabant de recosir coses, d'arreglar cosetes. No les fosques, però gairebé tot tancat, acabant de gastar aquella escalfor que sortia de les brases, i tot d'una nit. Una nit la noia es va espantar força, perquè aixecant la vista d'allò que cosia mirant les brases, va veure que allà al costat hi havia un gat. Un gat negre que se la mirava, de fit a fit, així, sense ni parpellejar. Oi, amb ella li va començar a fer una mica d'angúnia. Li feia besarda aquella mirada del gat negre, d'on t'ha sortit un gat. Tot era tancat. Com que el gat no parava de mirar-la i no es movia per res, va girar cua i se'n va anar. Ella se'n va anar. El gat li va deixar allà. Se'n va anar a dormir i l'endemà va comentar amb el seu marit. Un gat, i ara no en tenim pas de gat, i les bèsties, el gos que tenien, dormia fora. No, res, t'ho has empitollat. Que no, que sí, que no, que sí, que... 3 o 4 nits va passar allò. I vet aquí que diuen i expliquen que tant morgava l'ànima ella a ell que un dia li va dir, mira, saps què? Avui m'hi quedaré jo. Al vespre, tu vés-te'n al llit i m'hi quedaré jo. I aquella nit no va passar res. No va passar res. Que és estrany, va pensar ella. Això és perquè el gat em ve a veure'n a mi. I et ha vist-te'n a tu. Mira, saps què? Aquesta nit torna-t'hi a quedar. Però posa't la meva roba, que semblis jo, i fes veure que acuses. Ja veuràs com vindrà aquest gat negre. I sí, aquella nit, aquell gat negre hi va anar. Ell estava vestit com ella, amb aquell mocador, amb aquell davantal. Fins i tot les faldilles es va posar perquè li tapava ben bé els peus. I en allà, va veure al cap d'una estona de fer veure que cosia, va veure aquell gat negre que se'l mirava. I vet aquí que quan va alçar la vista i se'l va mirar, el gat va fer cara de sorprès. I el gat va parlar. El gat va dir, tu no ets una dona. I ell, mirant-se el gat, li va dir, ni tu ets un gat, perquè els gats no parlen. I aleshores, de seguida, va agafar l'olla d'aigua calenta que sempre tenien en el foc i li va trabucar al damunt del gat. El gat entre

0: què us passa, mare? I la va veure en allà, tota destapada, i era hivern, el pit de l'hivern, tota destapada, i amb una esquena plena de butllofes, amb sang. Bé, un desastre, un desori. Però, mare, què teniu? Què us passa? I la mare, amb una cara que no semblava la seva mare, se'l va mirar i li va dir: però ho saps tu, el que em passa, que vas ser tu que m'ho vas fer ahir a la nit, això que ara veus. I havent dit això, aquella dona es va morir. Ell i ella varen explicar-ho al mossèn, només en el mossèn. I el mossèn, amb gran pena, els hi va dir: no us amoïneu, heu fet bé. Aquesta dona, em sap greu dir-vos-ho, però aquesta dona havia de ser bruixa per força. El fill no s'ho va creure, però la jove sí. Això va ser un poblet, un indret que hi ha entre Sant Feliu Sasserra i Oristà. Jo no sé ben bé quin indret era, però per allà, per aquells barals, hi havia una dona que era tinguda per bruixa, i vet aquí que va entendrir a una veïna seva. Aquesta dona, finalment, es va morir. Estava ja en el llit de mort i portava 2 dies sense sortir de casa seva i anar cridant. Se la sentia cridar. La veïna, entendrida, va anar a veure què li passava. Ai, pobra dona, no hi vagis, que és bruixa, no, que et farà mal. Oh, home, però s'està morint, jo hi vaig. I hi va anar. I en allà, quan aquella bruixa, que n'era, la va veure entrar a casa seva, ella estava en el llit, i quan la va veure entrar, la va cridar: vine, qui ho vol, anava dient, i la noia no sabia, no deia res, la tapava, i ella es destapava: qui ho vol, li portava menjar, i la dona no menjava, qui ho vol, anava dient, qui ho vol, i vet aquí que expliquen que aquella noia, espantada per tot allò que veia, i per el que li havien dit, se'n va anar a veure el mossèn, perquè li sabia greu deixar a la dona, tenia un càrrec de consciència, per bruixa que fos, era una dona que s'estava morint, tota sola, allà, arraconada. I el mossèn li va treure del cap que l'ajudés, perquè ella li va dir: quan m'hi acosto, no para de dir: qui ho vol, ui, no hi vagis pas. Per què? I sobretot, si t'hi acostessis, no diguis que sí, que ho vols tu, eh? Per què? Perquè aquesta dona, que és bruixa, ara que s'està morint, està mirant, igual que fan totes les bruixes que es moren, de traspassar, està mirant de traspassar els seus poders, el seu saber, la seva màgia. I ja saps que la bruixa i els dimonis estan molt lligats. Si tu, quan ella diu qui ho vol, dius: jo ho vull jo, vet aquí que aquella màgia, aquell endimoniament, passarà cap a tu, i aleshores seràs tu la bruixa. De manera que no t'hi acostis, deixa-la morir, per ella ha fet, i per ella fa, i per ella farà. No t'hi acostis, perquè la bruixa series tu. I aquella noia, tota esporuguida, va quedar-se a casa seva, amb càrrec de consciència, però amb la por al cos, sentint com la veïna s'anava morint i anava cridant: qui el vol, sense que ningú l'ajudés a ben morir. I fins que no van ser 2 els dies que varen passar d'ençà que va deixar de sentir aquell gemec, ningú no va entrar en aquella casa. I aleshores sí, la varen trobar morta en allà. El mossèn deia que la cremessin, però ningú no va gosar. La varen enterrar ben lluny, i tanca, i en allà es va quedar.
1: Mentider.
2: Mentidera, tu.
3: Mentidera.
2: Mentidera.
1: Sí, què? Que no t'agrada?
4: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
5: Els que expliquem històries...
1: A Radio Arenys en tenim un.
5: De què?
1: D'aquests cercles.
5: Mentides, mentides i més mentides.
4: Els dilluns, o a l'hora que vulguis, al podcast.
0: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders, farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar a l'hora de fer el vermut. Fins llavors, adeu-siau.
6: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
7: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: La República Santboiana.
5: Amb l'Amadeu Alemany.
6: Doncs donem per acabat aquest matí de dimecres amb els contes de la faula. Demà és dijous i, per tant, aquí estarem al peu del canó. Moltes gràcies, com sempre, per la vostra confiança. Som els de la República Santboiana. Que vagi molt bé. Fins demà.
7: Trescat Info.

0: Ampula és 11 del matí. Un mort a Kuwait en els atacs atribuïts a l'Iran que mantenen tancat l'aeroport del país. Bahrain també ha interceptat drons iranians. Als Estats Units han atacat en les últimes hores objectius del règim de Teheran. Les converses de pau estan estancades i el preu del petroli torna a pujar. Ucraïna, mentrestant, ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica perquè avui comença a la ciutat el fòrum econòmic on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i ha provocat la mort de 7 persones a Donetsk. L'OCDE pronostica una desacceleració de l'economia mundial per la guerra de l'Orient Mitjà. Tot i això, millora una dècima les previsions de creixement del PIB espanyol, però alerta de l'augment de la inflació fins al 3,3% aquest any. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC està lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Ajornada fins al 15 de juny, la citació de Begoña Gómez al jutge ha aprofitat per insistir que la parella de Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i amenaça amb enviar la policia a la Moncloa per portar-la fins al jutjat. Els docents de Tarragona i Terres de l'Ebre es mobilitzen aquest matí convocats pels sindicats minoritaris per protestar contra el preacord pactat amb el departament. Les protestes continuen en paral·lel a la consulta que es fa fins demà per validar o rebutjar les millores pactades. El conseller de Justícia diu al matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família perquè hi ha hagut receptivitat en les gestions que ha fet el govern. Les fèrules impreses en 3D milloren el tractament de fractures de canell. Tres hospitals de la Regió Sanitària de Girona han provat amb èxit els avantatges que comporten respecte a l'ús tradicional del guix en la immobilització d'aquest tipus de lesions. En marxa a Cabra del Camp, a l'Alt Camp, un ampli operatiu policial dels Mossos d'Esquadra i la policia espanyola contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. Hi participen uns 300 agents i s'han fet una quinzena d'escorcolls sense que hagi transcendit la xifra de detinguts.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça pot classificar-se demà per les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya Múrcia al Palau. Els blaugranes van superar Ilucan per 68-91. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9-10. Avui final tornada de l'Eurocopa Femenina, Atlètic Barceloneta Catalunya 7:45 i amb 5 gols a favor de les gasienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per a l'Àjax. Firma per a dues temporades.
0: Temps estable, cel blau i bona visibilitat. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan al migdia.
3: Trescat Info.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada santboiana.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11:05 del matí i iniciem aquest Dies de Ràdio de dimecres. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que fareu en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dimecres, i com és habitual dins l'espai amb l'associació Sant Boi Empresarial, coneixerem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. Avui ens visita l'empresa Rumbo y Resultados. Avui amb l'Associació de Dones Eves de Camps Blancs parlarem dels darrers projectes que estan duent a terme a les portes de celebrar el tercer aniversari de l'entitat. I ja a la recta final del Dies de Ràdio d'avui dimecres, l'Espai Joventut. Com totes les setmanes, coneixerem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui, entre altres temes, parlarem de la programació d'aquest mes de juny del Fem Carrer. El proper 4 de setembre, i comencem amb música, la cantant Natalie Imbruglia treu nou treball discogràfic. Avui tenim un avançament amb aquest Upside Down.

0: un parell de minuts i arribem a un quart de 12 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio. Iniciem l'espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens visiten l'empresa Rumbo y Resultados. Saludem ja el seu gerent, el Raúl Regalado. Raúl, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bé, gràcies.
0: I des de Sant Boi Empresarial saludem a la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: De seguida obrirem l'agenda des de Sant Boi Empresarial de cara als propers dies, però ara sí, el que hem de dir és la manera de contactar amb vosaltres. Si alguna persona, alguna empresa, algun autònom sol, amb alguna gran, mitjana o petita empresa que es vol posar en contacte amb la vostra associació, com ho fa, Laura?
2: Doncs mira, ho pot fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-87-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: Doncs som-hi, ens hi posem avui, dèiem, aquesta consultoria per a empreses Rumbo y Resultados, que jo crec, Raúl, que ens visitaves just abans, oi? El dia abans
1: del taller, sí.
0: Del 14 de maig, que va ser el dia que realitzàveu aquest taller, que per cert, Laura, va tenir molt d'èxit. Molt d'èxit.
2: Ja estaven molt contents els assistents i li comentava ara el Raúl que bueno, el mateix dia o el dia següent del taller ja ens demanaven poder tenir la presentació que va oferir el Raúl per poder tenir tota aquesta informació.
0: Era un taller doncs, per les empreses, segurament per les petites, no? Petites, mitjanes empreses.
1: Sí, sobretot aquest primer era més per les pimes més, i micropimes més petites.
0: Exacte. I el títol era com deixar de dependre del boca a orella o com de vendre batzegades a tenir una regularitat comercial.
1: Correcte.
0: Ara et demanaré el secret, perquè ara ja ho podem fer públic, no? El secret. Aquesta pòssima màgica per fer això, per tenir una regularitat comercial. Hi ha secret?
1: El secret és molta constància i molta feina, vull dir, però clar, la feina ha de tenir un criteri i una estructura clara i una organització. I això és el que vam explicar, no? És a dir, quins són els detalls, la manera de treballar per no dependre d'això, del boca a orella o dels pics de feina que fan que mai puguis preveure quines ventes tindràs i entrar en aquest procés d'ansietat de ara ven molt, ara no ven res, ara ven molt, ara no ven res. I el secret bàsicament és tenir molt clar què vens, a qui li has de vendre, com has de contactar i on està, saps? I tenir molt clar que és una feina contínua. Continua de saber, doncs això, i que s'han de tenir aquestes bases perquè si no saps primer, si comences en què vaig fer la pregunta és a qui vens tu? I em diu, jo a qualsevol, a tothom, el meu producte li serveix a tothom. Ja comencem malament, és impossible vendre-li a tothom, no arribaràs ni tens les capacitats suficients, has de tenir molt clar qui és el teu client, a partir d'aquí on està el teu client, quina és la manera que l'has de contactar, com li has de contactar i fer seguiment. És a dir, fer-li una vegada i desaparèixer, això no sol funcionar. Això, bàsicament, és la disciplina més bàsica del món de les ventes. I a partir d'aquí vam parlar d'altres coses, de com dotar de capacitat a les petites empreses, sobretot d'aquesta capacitat per poder-ho fer. A vegades és el que tenen dificultats també per tenir capacitat per fer-ho.
0: Per tant, un dels secrets és perfilar molt bé el negoci. A qui va dirigit el teu negoci?
1: És fonamental. És a dir, en anglès es diu ICP, entre aquestes sigles, que bàsicament és el teu client objectiu. Si no el tens definit i t'equivoques, tu aniràs a vendre-li a gent que no tens opcions que et compri. A més, parlaràs en canals on no estarà la gent que té potencial per comprar-te, i llavors, clar, a partir d'aquí cremaràs molt de temps, molts de diners, i no vendràs, no? I dependràs d'això, de tenir la sort de que n'encertis o que hi hagi un pic per circumstàncies que siguin, i llavors en aquell moment vendrà, però clar, de seguida això caurà i no tindràs aquesta continuïtat. I l'altra és que contínuament has d'estar en la ment d'aquest, ja que quan el tens definit has d'estar contínuament present en la seva ment, amb el que fas, amb el valor que portes, amb els problemes que soluciones o les necessitats que li soluciones, però de manera contínua, perquè els repetíem diverses vegades, no? Si contactes una vegada i mai més tornes a contactar amb ell o estàs present en la seva ment, no se'n recordarà de tu. A més, en un món en el que vivim contínuament envoltats d'estímuls continus.
0: Clar, tot això, ara anava a preguntar, tot això, després de la irrupció directa de les noves tecnologies, de les xarxes socials i tot la multitecnologia que avui dia té a l'abast tothom, tot això canvia també moltíssim, no?
1: Moltíssim. Sempre ho diem, no? Abans tu, fa, en els anys 80, obries aquí una botiga a Sant Boi o un taller de serveis o una perruqueria o qualsevol tipus d'establiment, el posaves en el millor carrer de Sant Boi on hi hauria, havia molt de tràfic, feies un bon aparador i ja la gent començava a conèixer-te i començava a entrar. O feies un, el que es deia buzoneo, no? Anaves allà a la bústia, amb el paperet i t'anunciaves. Clar, això ja ha passat a la història. A dia d'avui, el principal consum i on estem més hores és connectats al mòbil. Depèn del client que tingui, el teu perfil, doncs estarà en uns entorns digitals o en uns altres. Si t'equivoques ja només en això, ja no arribaràs. O posaràs diners per fer... Llavors, clar, ha evolucionat molt. I sobretot hi ha una altíssima demanda contínuament de continguts. I si no estàs present de manera regular, que no vol dir, diguéssim, rotllo spam, d'allò, com anunci, no. Però si no estàs de manera coherent, eficient, allà on està el teu client, perquè saps perfectament on està el teu client i com estar-ho, doncs tens un problema molt gran.
0: Doncs avui aquest espai setmanal amb Sant Boi Empresarial estem parlant amb Raúl Regalado, que és el gerent d'aquesta consultoria per a empreses, que és Rumbo i Resultados, una consultoria 100% santboiana, sempre ho diem, Raúl?
1: Sí.
0: De quina manera se't pot contactar? Pot alguna empresa que ara ens escolti posar-se en contacte amb vosaltres?
1: Sí, la manera més fàcil és a la nostra web, Rumbo i Resultados, allà tenen el formulari, també ens poden inscriure per e-mail, allà tenen el mail, poden utilitzar l'Instagram, tenim Instagram, si ens volen contactar directament, o també LinkedIn, és a dir, o fins i tot per WhatsApp. I també a la web trobaran el número de telèfon, el WhatsApp, és a dir, és molt fàcil contactar amb nosaltres i sobretot repetir, no, el que sempre diem, que es posin en contacte amb nosaltres. Nosaltres oferim 25 minuts d'assessorament gratuït per saber, per indicar als potencials clients de si els nostres serveis els poden ajudar o, com a mínim, orientar-los cap a on haurien d'anar, perquè no tot encaixa o no tot és el que necessiten, és el que nosaltres els podem oferir. Doncs això, a la pàgina web, Rumbo i Resultados, o si ho busquen a Google, estem molt ben posicionats, cada dia millor, doncs allà ens poden trobar.
0: Quin és el potencial client que avui dia doncs, consulten, per exemple, amb una oficina com la vostra, que es dedica a això, a consultar professionals?
1: La veritat és que el mix és molt gran, no? És a dir, el servei que nosaltres tenim per les pimes és un servei, diguéssim, més paquetitzat, és a dir, té preus ja tancats que tothom pot consultar i està pensat per fer intervencions molt precises, llavors hi ha pimes que s'hi contacten, vale? Però majoritàriament les empreses pimes del grau mitjà són les que més es contacten perquè demanen serveis molt específics per les necessitats que tenen tant a nivell comercial com a nivell de màrqueting com a nivell d'operacions, no? I sobretot pensant en tenir un millor rendiment en totes aquestes àrees i la integració de les noves eines d'intel·ligència artificial, però no de qualsevol manera, sinó realment adaptades a les necessitats específiques de cada una de les empreses. Vale, que això ara parlarem d'intel·ligència artificial.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, però sobretot és això, per un cantó, totes les pimes que tenen ja preus tancats, pensades en el que elles poden necessitar i el que poden també assumir a nivell de cost, i després estan les grans intervencions en empreses, sobretot petita mitjana, de fins a 60 milions, entre 10 i 60 milions d'euros, també n'hi ha de 5, també n'hi ha de 2, això depèn molt, però que demanen aquest tipus d'intervenció molt més agressiva d'un punt de vista molt direcció executiva potenciada amb totes les noves eines digitals i sobretot intel·ligència artificial.
0: Doncs ara continuem parlant i ens quedem aquí amb aquestes dues lletres, IA, i ara les traduïm i les definim. Des de Sant Boi Empresarial, a Laura Barragán, ens hi posem activitats, actes que heu fet aquests darrers dies i sobretot ja pensant en l'agenda de cara als futurs.
2: Sí, sobretot recordem que el pròxim dimecres 17 de juny a les 7 de la tarda celebrarem el brindis d'estiu de Sant Boi Empresarial al restaurant Hernández, situat a Ronda Sant Ramon 157, és un dels últims associats, i bueno, creiem que és important també donar visibilitat a aquestes noves empreses que venen aquí a Sant Boi i que a més doncs, a l'haver-se incorporat a l'associació d'aquesta doncs, forma tenen aquesta visibilitat i el lloc la veritat és que és per veure'l. També volem anunciar que ja hem tancat els patrocinadors de l'esdeveniment. Divendres passat va ser l'últim dia i com a patrocinador principal, així en primícia ho expliquem, encara no ho hem dit a les socials, comptem amb la presència de Quadis, com sempre, que ens acompanya com aquest patrocinador principal, i com a empreses col·laboradores ens acompanyaran a Incat, Grupo Past, Solvat Renovables, Forna Rosella, Paniker, Instavi, BMW Connect i VLD Engineer i Indesky, perdona, que és, justament va ser l'últim que es va apuntar. Volem també agrair la seva confiança i la implicació en aquest esdeveniment que any rere any es consolida com un punt de trobada, no?, del teixit empresarial de Sant Boi. Les inscripcions continuen obertes i es poden formalitzar a través del mail o bé mitjançant l'enllaç que està disponible sempre a les nostres xarxes socials. Des d'aquí doncs, poden fer inscripció o qualsevol dubte es poden posar en contacte amb nosaltres. Com a segon punt, la setmana passada vam celebrar una nova reunió de seguretat amb membres de l'Ajuntament, policia local i representats dels diferents departaments de la Junta Directiva. I bueno, durant la trobada doncs, es va traslladar les inquietuds, necessitats dels associats i especialment les que estan relacionades amb el polígons, que és on sempre hi ha aquestes deficiències, no?, o troben aquestes inquietuds de tant de seguretat com de manteniment. I bueno, es continua treballant de forma conjunta per solucionar totes aquestes accions i impulsar, no?, també les accions de millora de matèria de seguretat. Com a tercer punt, el fòrum econòmic, que volem destacar que Sant Boi Empresarial col·labora un any més en el fòrum econòmic i és una jornada que bueno, està dirigida, en aquest cas, sobre lideratge del temps i competitivitat. I bueno, és un espai de reflexió i de debat que abordarà com una millor gestió del temps que pot contribuir a millorar la competitivitat de les empreses, productivitat i el benestar de les persones. Des d'aquí animem a que totes les empreses que no estan apuntades puguin participar, perquè és un lloc amb el que tot el teixit pràcticament de la nostra ciutat està amb aquest fòrum. I mira, coincideix també amb el brindis, així que serà un dia que estarem...
0: Molt farcit d'actes, eh?
2: Sí. Però que hi serem com sempre i sempre recolzant doncs, aquestes activitats que l'Ajuntament fa i treballant de forma conjunta més. I aquesta setmana es va dur a terme també la reunió de Junta, on es va treballar amb aquest brindis del 17 de juny i doncs, també en nous projectes de cara sobretot ja quan passi l'estiu i col·laboracions que puguin aportar valor als nostres associats.
0: Molt bé. Doncs aquesta és l'agenda de Sant Boi Empresarial de cara als propers dies, repassant també aquests actes dels dies més recents. Doncs continuem avui amb l'empresa Rumbo y Resultados. Dèiem aquestes dues lletres IA, que això, que estan pràcticament avui dia per dinar, per esmorzar, per sopar, tenim a taula aquestes dues lletres.
1: Sí, no, hi ha molta por, també, és a dir, aquesta és la realitat, no? I també perquè la velocitat d'integració de la intel·ligència artificial està sent més ràpida que qualsevol altra tecnologia o revolució que hi ha hagut en el passat. Això és real, i la velocitat a la que avança la intel·ligència artificial és molt bèstia. Però hi ha una realitat, no? O dos realitats, per així dir-ho. A dia d'avui, les empreses diuen, més del 60, entre el 60 i el 70% de les empreses diuen que han utilitzat o han intentat incorporar intel·ligència artificial a les seves tasques diàries, i aquest 60 i 70% que diem que les han intentat incorporar encara no li veuen rendiment. Per tant, vull dir, encara falta per veure o encara han de trobar l'encaix de com treure-li màxim rendiment. Això per un cantó. L'altra realitat és que és cert que, i això publiquem article amb dades, crec que la setmana vinent publicarem aquest article, a Barcelona, que és un pol de tecnologia a nivell mundial, sí que s'està veient com la demanda de certs perfils que s'estaven demanant molt està baixant. Estem parlant de dissenyadors gràfics, programadors...
0: Que queda substituït per la intel·ligència artificial.
1: Correcte. És a dir, el que veiem és que hi ha una gran diferència entre les empreses que són més, diguéssim, perfil start-up tecnològiques que adapten molt ràpidament totes aquestes noves tecnologies, i s'està veient, i Barcelona, que és, com diem, és un pol de referència, sí. No parlem de si és un pol de referència mundial, hi ha certes funcions que la demanda no està sent tan alta de personal que fa determinades tasques com era abans. Ara això és pots entendre ja com una avançada. Això vol dir que desapareixeran les seves funcions? S'adaptaran. Potser no es necessitaran de manera tan intensiva. Vale? Llavors, per una banda tenim aquesta senyal. L'altra és que el teixit productiu real a dia d'avui, l'adopció de la intel·ligència artificial és molt baix. Sí, i molt baix, però més perquè no saben com utilitzar-la, encara no han entès quin és en què els hi pot ajudar, i sobretot perquè es continua utilitzant la intel·ligència artificial la majoria de vegades com utilitzàvem Google. Entrem i li preguntem, com ho vendem més? O com haig de vendre més? Bueno, normalment, malauradament, es fan les consultes en castellà, no? Però és això, li preguntes, com puc vendre més? O tinc un negoci d'això, com vendre més? I
0: clar, això realment no ajuda, no? Quina utilitat té això al dia a dia d'aquesta empresa?
1: Que, a més, la resposta que rebràs, encara que paguis molt per un model d'intel·ligència artificial, la resposta que rebràs estarà basada en tota la seva informació que té aquesta intel·ligència artificial, que és brutal, i et contestarà amb generalitats.
0: Per tant, en què pot ajudar una empresa mitjana, petita, més gran, que ara mateix ens estigui sintonitzant, que sigui de Sant Boi, en què pot ajudar la intel·ligència artificial?
1: Doncs això ho explicàvem al taller de l'altre dia, era la segona part, no? Sí, en guanyar capacitats. És a dir, seria un error per tot el teixit productiu i les pimes de la ciutat pensar que la intel·ligència artificial serà una moda passatgera i que no tindrà. No, ara, hi haurà moltes coses que és fum, i això ja ho estem veient, però la intel·ligència artificial, sobretot, el que ajudarà a les empreses és en dotar-los d'una capacitat operativa i productiva que a dia d'avui no tenen. És a dir, a les empreses més petites no li traurà un feina a ningú, sinó que els hi permetrà fer coses que a dia d'avui no tenen la capacitat de fer. I parlem específicament, és a dir, si tu havies de fer o produir unes determinades peces per donar visibilitat a la teva empresa, abans no ho podies fer perquè havies de contractar una agència de creativa, una agència de publicitat. Si això ho saps automatitzat bé i entrenar bé una determinada IA, ho podràs fer setmanalment a un cost ridícul. I si no ho fas tu, vindrà una altra empresa que ho farà i tindrà més presència, connectarà millor amb els clients, encara que tu tinguis el millor producte, un altre contactarà millor i trobarà millor aquestes possibilitats i ho farà. Això per la part més comercial. Per la part operativa, totes les tasques que són repetitives i que tu no pots contractar més gent per poder fer perquè no tens aquesta capacitat. Va, eh? Si automatitzes amb la intel·ligència artificial, ho podràs fer. Mira que estem parlant, és a dir, no estem dient traurà feina de gent que està de feina, no, no. Estem parlant d'empreses i teixit productiu que no té la capacitat perquè no pot contractar, perquè el cost més gran de les empreses continua sent les persones que contractes, podran tenir la capacitat de poder-ho fer. I és més, es veuran obligades a fer-ho perquè, si no, les altres ho faran i seran més competitives que tu. Llavors, la principal ajuda serà aquesta. Ara, tornem a dir, això no és preguntar-li a ChatGPT fes-me aquesta creativitat o fes-me un anunci. No es tracta d'això. O tinc tota aquesta documentació, dona'm la resposta. No. S'ha de treballar d'una altra manera. La intel·ligència artificial necessita posar-li un criteri adaptat a les teves necessitats perquè funcioni. Si tires de generalista, doncs faràs com Google. És com preguntar-li a Google. Ho explica una mica millor, però ja està.
0: Doncs avui estem parlant amb el gerent de Rumbo i Resultados, el Raül Regalado, dèiem, aquesta consultoria per a empreses. És una empresa 100% santboiana. Raül, per què vau creure des de Rumbo i Resultados que estava bé formar part de Sant Boi Empresarial?
1: Home, sobretot perquè és necessari, sempre ho dic, les relacions continuen sent imprescindibles. Podem viure en un món digital, hi ha molta intel·ligència artificial, però les relacions humanes són les que continuen movent tant els negocis com el dia a dia o a les relacions que tu tens en general amb la gent. És a dir, és vital i és essencial. Llavors, una bona manera de poder tenir aquest accés i tenir aquesta relació amb les empreses és la iniciativa de Sant Boi Empresarial, perquè el que fa és es posa totes les empreses de Sant Boi en comú, comparteix informació de tots els serveis i de tot el que fem, fan events perquè ens puguem trobar i veure'ns cara a cara, doncs, i això és, per mi va ser, la primera cosa va ser, escolta'm, vull dir, som una empresa de Sant Boi, el primer és tenir relació també amb les empreses de Sant Boi, per això vam optar amb Sant Boi Empresarial.
0: Rumbo i Resultados, com neix? Sempre ens agrada que ens expliqueu, encara que ens hagis visitat en d'altres ocasions. Com neix aquesta consultoria a Sant Boi, Raül?
1: Doncs neix de l'experiència, de la meva experiència dirigint empreses a diferents departaments molt grans, no? Molt grans, que tenien també relació amb empreses petites. En empreses molt grans diem Nike, sobretot, 17 anys, el Futbol Club Barcelona, Klarna, Conforama, i aquesta experiència que vas adquirint en tots els 20 anys i aquesta evolució contínua que et forcen aquestes grans empreses, perquè sempre has d'estar a l'avançada de tot el que passa en el món de la indústria, doncs va arribar un moment que vaig sentir que tenia l'oportunitat i la necessitat de dir, escolta'm, construïm alguna cosa, posem-ho a disposició del teixit productiu de Sant Boi, de l'àrea metropolitana de Barcelona i de Catalunya, perquè tenim un gran país amb un teixit productiu que doncs necessita continuar empenyent i que no tot sigui vendre el que creem aquí a empreses de fora, sinó continuar doncs això, fomentant i cimentant el teixit productiu local, que això és riquesa pel territori, i vaig pensar que la millor manera era crear aquesta firma de Rumbo i Resultados per ajudar el teixit productiu a seguir a l'avantguarda a nivell tecnològic i competitiu a nivell global.
0: Una d'aquestes grans empreses que acabes d'esmentar, o qualsevol de les altres que ens posem ara a imaginar, s'assembla més a una de les petites o mitjanes que també ens pugui estar escoltant del que creiem?
1: Clar, posaré l'exemple de Nike.
0: Sí, sí.
1: Vale? Nike, un dels meus rols de les meves àrees de direcció era tenir contacte continu amb els retailers locals. És a dir, el teixit productiu local, que és al final el que t'acaba venent el teu producte. Tu pots ser un gegant, però la teva capacitat de tenir bones relacions i tenir una bona xarxa de distribució també local per arribar a tot el client que et vull comprar de la manera que et vulgui comprar era essencial, no? I durant molts anys he estat assessorant des de la direcció, des de Nike, com fer d'aquestes empreses locals, sobretot les que tenien una vinculació molt, molt rellevant amb un determinat esport o amb un determinat perfil de client, com ajudar-los a no quedar estancats i a fer aquesta revolució, primera revolució digital que es va fer en el seu moment, no? És a dir, de passar a tenir una botiga, el que dèiem, sí, a passar a estar en el món digital, en la mà, en un mòbil de la gent.
0: Per tant, hi ha més similituds del que pensem, no?
1: Moltes més.
0: Clar, clar.
1: Perquè, i ara et posaré un cas, això no t'havia pensat explicar-ho avui, però ho explicaré. Sí, des de, a dia d'avui, les accions de Nike estan a la meitat del preu que estaven al 2020.
0: Per què?
1: Perquè van decidir prescindir de tot aquest teixit que es diu wholesale, aquest teixit que dotava de capilaritat per arribar fins a l'últim client, creient que amb la pandèmia tothom compraria directament a Nike a través de la seva web. Això va provocar, van desmantellar-ho tot, totes aquestes estructures que tenien als sí, diferents territoris, i el que va passar? La competència va entendre que no era el camí, va ocupar aquest espai, la gent continua anant a les botigues a comprar el producte, i cada perfil de, hi ha molts perfils de clients diferents que van a botigues molt diferents. No tothom entra al mateix portal. Uh-huh. Això li ha costat, doncs això, quan parlem de grans empreses, de perdre la meitat de la seva capitalització bursària.
0: És molt diner,
1: que són molts diners. Estem parlant de molts diners. La competència li ha ocupat un nínxol de mercat que abans dominaven.
0: I ara ho tindran complicat?
1: Tornar serà molt complicat. A veure, si hi ha alguna empresa que ho pot aconseguir, òbviament, és Nike. Potser també perquè he estat allà molts anys i sé el que són capaços. Però en aquell moment van prescindir d'això i van prescindir de molt talent que estava dedicat precisament a treballar amb aquesta capilaritat, aquestes pimes que
0: sí,
1: diem,
0: sí,
1: aquests petits negocis, ajudant-los, perquè Nike ajudava aquests petits negocis a evolucionar contínuament, a estar més al cau del que demanava cada client en cada moment des de dalt i empenyent i marcant el camí, no? Això també aquesta connexió jo amb el teixit productiu local. Però bueno, simplement és això, vull dir, ara que ha sortit la relació,
0: sí,
1: amb
0: sí,
1: la,
0: sí, sí,
1: com s'assemblen, sí, sí, com són dependents moltes vegades grans empreses de distribució, com són dependents del teixit productiu i de les pimes, no només perquè venguin, sinó pels serveis que reben de les pimes. Jo tenia per mi moltes pimes treballant del teixit productiu local que treballaven per nosaltres, per un event, per fer determinats anuncis, per vendre el que sigui, i que això també es va desmantellar. No? Doncs que ens fem una idea de lo important que és el teixit productiu local.
0: Doncs avui aquesta consultoria per empreses Rumbo i Resultados, tenim el seu gerent, el Raül Regalado. Hem començat parlant d'aquest taller del 14 de maig, que era segurament més indicat per petites i mitjanes empreses, però crec, Laura, que s'ha arribat a un acord amb seu empresarial d'oferir un taller similar, però en aquesta ocasió per a grans empreses amb seu a Sant Boi. Correcte?
2: Sí, després de l'estiu, doncs, segurament es farà aquest taller dedicat a empreses grans, però que també hi puguin venir, és el que parlàvem abans, qualsevol tipus d'empresa que estigui interessada o que tinguin, no?, el departament comercial, com comentava Raül, i nosaltres, doncs, encantats, perquè crec que són temes que són molt interessants, que són molt d'actualitat i de dia a dia, i qualsevol empresa, doncs, pot tindre aquestes necessitats que Raül pot, doncs, almenys donar aquests tips, no?, per com poder portar-ho de la millor forma possible.
0: Serà amb la mateixa temàtica que aquest al que hem estat fent referència?
1: Serà similar, és a dir, el problema és el mateix, és a dir, les grans empreses també tenen problemes per tenir regularitat a les ventes, és a dir, les petites ho pateixen molt perquè és una vida o muerte, les grans tenen una mica més de coixí, però els problemes són molt similars, és a dir, tenir continuïtat, tenir previsibilitat en el que vendràs és crucial per tothom, perquè això implica finançament que has de rebre per produir el que sigui, perquè tinc unes, haig d'arribar a uns objectius de ventes, doncs tenir aquesta regularitat en la part comercial, doncs és vital. I el que diem, no? Està obert per totes les empreses, poden venir, per exemple, les que ja havien vingut al primer taller, però serà un taller que profunditza molt més en des del punt de vista també tècnic i estratègic, en aquest objectiu, que és tenir una previsibilitat i regularitat en les ventes.
0: Això serà a partir del mes de setembre, entenc? A partir del
1: setembre-octubre, acabant de tancar dades, però... I sobretot això, parlem comercial, però sobretot és comercial i màrqueting. Tot això ha d'anar de la mà. I a més també ha d'anar de la mà d'operacions, perquè s'ha de sostenir tot el que dic que vendré, ho haig de poder vendre també. Per tant, vull dir, òbviament l'objectiu final és tenir aquesta regularitat en ventes, però aquí estan implicats sobretot tres àrees que són comercial, màrqueting i operacions.
0: Que són les fonamentals en qualsevol empresa.
1: Correcte.
0: Entenc, oi?
1: Sí. Si operacions no dona el producte o assegura que el producte estarà disponible per poder vendre, si producte o servei, encara que venguis no tancaràs la venda o no la formitzaràs o no cobraràs. Si operacions produeix molt però el senyor de ventes no sabà la seva feina, doncs malament. I si màrqueting no guia realment i dota de potencials clients a l'equip de comercial, no es quedarà. Llavors, són tres coses que semblen molt diferents, que de vegades es tracten de manera molt diferent i els departaments estan molt estancs entre ells, però que han de treballar de la mà. Han de treballar de la mà perquè, si no, no funciona.
0: Doncs és aquest curs que s'oferirà a partir del proper mes d'octubre, ja de seguida que sigui la data concretada ho direm també aquí, que doncs parlarà d'això, del futur d'aquestes empreses, de la manera de no vendre, dèiem, doncs així, del boca a orella o a batzegades, no? De tenir una regularitat comercial.
1: Correcte.
0: Que segurament és el secret, no?
1: Sí, i aquesta empresa. Previsibilitat, no? És a dir, perquè afecta tot. A la teva regularitat de caixa o a les inversions que has de demanar en les grans empreses o quan has de produir. És a dir, és important.
0: Tornem a Sant Boi Empresarial repassant l'agenda de cara a aquests dies i també doncs, els tallers i les formacions que s'han anat realitzant. Laura.
2: Doncs sobretot estem molt enfocats en aquest brindis d'estiu, que recordem que serà dimecres 17 de juny a les 7 de la tarda al restaurant Hernández. Ja tenim patrocinadors tancats, així que ja estem treballant en tot el que es farà per donar visibilitat a aquests patrocinadors. I res, doncs recordar que estan continuant les obertes per poder formalitzar aquesta inscripció a través de o bé el mail o bé doncs, per les xarxes socials ens poden escriure i passem l'enllaç. Ja dic que són més de 80 persones que estan apuntades ara mateix i encara hi queda una mica de temps perquè sigui, així que estem molt contents també d'aquest impacte que ha tingut aquest brindis. Per nosaltres és un dels esdeveniments més importants, ja sigui el sopar com el brindis, creiem que és un moment molt important perquè, com ha comentat el Raül abans, aquest teixit empresarial es conegui, sabem quines empreses estan situades al costat nostre i posem que també els nous associats, cada vegada anem creixent aquesta gran família i d'aquesta forma es puguin crear aquestes sinergies que molts associats ens han comentat que es creen. Tu vas anant a aquests esdeveniments i vas posant cara i quan després et falta algun servei te'n recordes de que, ostres, estava parlant durant aquest esdeveniment amb aquesta empresa i potser em fa falta ara, no? I sobretot per no buscar empreses o serveis que fora quan estan aquí a Sant Boi. Llavors creiem que és una manera molt important, interessant de que ens posem cara, de que ens puguem veure, que no tot sigui a través de mails o trucades, no? I des d'aquí, doncs, animar qualsevol empresa, sempre sabeu que està obert per a tot tipus d'empresa que no sigui associada i ens vulgui conèixer. I sobretot, doncs, això, que aviat es tancaran el que són les inscripcions perquè arriba un moment que l'aforament és limitat, així que animem a que es puguin apuntar i que es pugui omplir aquestes places que queden. També recordar que continuem signant convenis de col·laboració, igual que ho vam fer amb Raül, també estem treballant amb un conveni de col·laboració amb Corbi, que és una de les empreses que també a principi de setembre de l'any passat es va associar, i també estem treballant amb ells per fer un conveni de col·laboració. També es va signar un amb Gaia Loteries, i des d'aquí, doncs, treballar, doncs, en potenciar aquest quilòmetre zero i ajudar-nos entre tots gràcies a aquests convenis. També volem destacar que Sant Boi Empresarial col·labora amb el Fòrum Econòmic, anem de la mà a l'Ajuntament amb aquests esdeveniments que són empresarials i creiem que hem d'estar, així que animem a qualsevol empresa que ens escolti i que encara no hi hagi participat, es pugui posar en contacte amb nosaltres i el podem dir la forma de poder inscriure's a aquest fòrum.
0: Dèiem, Raül, que aquestes trobades, de la mateixa manera que ho vas viure tu en primera persona, serveixen per part de tota aquesta feina que també vosaltres treballeu en el dia a dia de Rumbo i Resultados, no?
1: Sí, no, clar, perquè hi ha molta gent que descobreix el que podem aportar i el que podem ajudar, saps? I no ho sabien. És a dir, a més, surten converses de tot tipus, no? Parles dels problemes específics de cadascuna de les empreses, perquè i la varietat de les empreses que hi ha a Sant Boi Empresarial és gran, i des del que fa màquines caríssimes d'impressió que venen a tot el món i que no ho sabem i que són màquines supercares, a serveis molt més bàsics que tota empresa necessita, i els tenim aquí a Sant Boi, els tenim aquí al costat, podem parlar cara a cara, i això, no? Aquests esdeveniments donen peu a que ho puguis descobrir i surten converses realment molt interessants, molt interessants.
0: No, i el que en moltes ocasions ha passat, que en aquestes trobades es coneixen persones o empreses que potser doncs no s'havien treballat mai plegades i les tenies al costat, no?
1: Correcte, o descobreixes serveis que no tenies clar que podies optar perquè creies que estaven fora de la teva, doncs, les teves capacitats i els tens aquí al costat a Sant Boi. No estem allò de... Moltes vegades totes les empreses estem mirant el nostre dia a dia, el que tenim a sobre, i ens oblidem una mica de mirar i descobrir què tenim al costat i que ens pot fer... doncs pot ajudar. I a veure, Sant Boi és una ciutat mitjana... tirant a gran. És a dir, podria ser una capital de província perfectament en una altra comunitat autònoma. Això vol dir que el teixit industrial que té és molt gran, molt divers i molt potent. I entre tots. I de vegades estem molt desconnectats i estem vivint aquí al costat. Aquests esdeveniments ajuden molt.
0: Si alguna persona que es vol posar en contacte amb vosaltres, algun empresari, alguna empresària més gran, més petit, que tingui un negoci més gran, més petit, que necessiti d'aquesta ajuda externa, de la vostra consultoria, Raül, com ho pot fer?
1: Doncs que ho facin a través de la nostra web, Rumbo y Resultados, i allà trobaran tots els canals, una gran varietat de canals per contactar amb nosaltres, ja sigui omplint un formulari, enviant-nos un WhatsApp, enviant-nos un e-mail, és a dir, o a través de la xarxa social, que també estan a la nostra web, de Rumbo y Resultados, doncs contactar-nos directament amb un missatge directe. Vull dir, sobretot això, si ho volen tenir fàcil, que entrin a la web de Rumbo y Resultados i allà trobaran la manera que ells els sigui més còmode per contactar amb nosaltres. I repetir això, que sàpiguen que nosaltres oferim 25 minuts per, com a mínim, tenir aquesta conversa que dèiem, no?, de conèixer, establir quin és el problema i intentar guiar a les empreses en quin seria la millor solució que nosaltres veiem, sigui nostra o sigui per un altre camí.
0: Clar, sigui una intervenció directa vostra o sigui que necessiti d'intervencions externes, potser també perquè doncs, aquell negoci acabi de funcionar, no? Que això també pot passar, no?
1: Correcte, és a dir, nosaltres no ho resolem tot i de vegades pot entrar una consulta que té una necessitat molt clara de lo que necessita és una, la contractació d'un comercial. O contactar o tenir un servei específic d'una agència digital. Això nosaltres no entrem. Nosaltres entrem a direcció, estructura, és a dir, realment coses que són, van al, al nucli del negoci. Però si podem recomanar, perquè moltes empreses petites, sobretot, no saben per on anar. I clar, la meva experiència és molt gran, amb tot tipus d'empreses, grans, petites, mitjanes. Llavors, de seguida, entens, escolta'm, jo faria això.
0: Inclús potser hi ha alguna empresa que diu, doncs d'aquí no me'n surto, potser hauré de baixar la persiana. Abans d'això, segurament necessitaria doncs, aquesta consulta, penso en aquests primers 25 minuts.
1: Correcte.
0: Perquè avui dia sabem d'empreses que diuen, doncs, no sé si podré tirar endavant o no tirar endavant el meu negoci.
1: Clar, doncs se li donaria visibilitat de dir, escolta'm, potser sí, no té viabilitat, però té un altre tipus de viabilitat. Clar. Pots fer un traspàs, pots posar un pla d'acció per un traspàs d'aquí a 2-3 anys, pots fer una conversió, el que dèiem l'altre dia, no? a indústria dual, és a dir, a dia d'avui tu pots continuar tenint, si fabriques algun tipus de component, pots tenir una sortida en el tema de la seguretat i la indústria de defensa, on el govern de la Generalitat està posant també, perquè és una sortida que poden tenir moltes pimes, és a dir, hi ha moltes solucions que potser tu no has vist i que nosaltres et podem ajudar. I és més, si decideixes després tirar per alguna d'aquestes, t'ajudarem a fer aquesta reconversió. Per tant, vull dir que si hi ha una empresa que té problemes, pot, abans de dir, escolta'm, ho deixo, pot contactar amb nosaltres. I aquí nosaltres honestament els direm, escolta'm, val la pena tirar per aquí o jo et recomano això? Després el client decideix. O directament de dir, escolta'm, necessito ajuda externa, que això és molt natural als països de l'entorn europeus, de dir, escolta'm, jo tinc aquesta empresa, però necessito un expert de fora que em vingui a dirigir, a posar-me a ordre l'empresa en estructura, en estratègia. Doncs això és el que farem. I en 25 minuts es pot saber. I si hi ha encaix, perfecte. I si no, no. Però que són 25 minuts totalment gratuïts que, escolta'm, abans de llançar la tovallola o pensar que no hi ha solució, intenta-ho.
0: Rumbo i resultados. El seu gerent Raül Regalado, que és empresa santboiana, us pot ajudar amb aquests primers 25 minuts. I com és habitual, cada 7 dies coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, les empreses que tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. Avui, amb aquesta consultoria santboiana, és per empreses mitjanes, petites o grans, es diu Rumbo Resultados i ens ha visitat el seu gerent, que és el Raül Regalado. Insistim, quina és la manera de contactar amb vosaltres, Raül?
1: Doncs, sobretot, que entrin a la web rumboresultados.com o busquin directament a Google Rumbo i Resultados o a ChatGPT i li preguntin per Rumbo i Resultados i ja trobaran diferents vies de comunicació, ja sigui e-mail, telèfon o les nostres xarxes socials.
0: Molt bé. I avisar que el proper mes d'octubre, segurament, a partir del mes d'octubre, hi haurà aquest nou curs, oi?, d'assessorament de cara al futur d'aquesta empresa. En aquesta ocasió, amb la mirada posada a grans empreses, Raül.
1: Sobretot, sí. Pot venir qualsevol, grans i petites, però sobretot serà una profundització més estricta i més específica de les empreses que ja tenen certa estructura comercial.
0: I tornant a Sant Boi Empresarial, amb la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán, si hi ha alguna empresa que en aquesta ocasió vol interessar-se per el dia a dia empresarial a la nostra ciutat, vol formar part de Sant Boi Empresarial, com ho fa?
2: Doncs mira, pot fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-187-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: Doncs moltíssimes gràcies també, Laura Barragán. Fins la propera setmana, que vagi bé.
2: Gràcies, Mònica.
0: Bon dia.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Apropa les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: 5 minuts i arribem al punt horari de les 12 del migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio, dèiem a l'inici del programa, que avui ens visita l'Associació de Dones Eves de Camps Blancs. Entre altres coses, parlarem dels darrers projectes que han dut a terme. També avançarem alguns, tot això a les portes de la celebració del tercer aniversari de l'entitat, que serà el 27 de juny. Per això ens acompanya la presidenta de l'Associació Eves, la Patricia Rodrigo. Patricia, què tal? Benvinguda novament al Dies de Ràdio.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies, Mònica.
1: I les sòcies, Montse Navarra. Què tal, Montse? També benvinguda novament.
3: Hola, gràcies.
1: I la Gemma Garaté. Gemma, benvinguda.
4: Gràcies.
1: Ai, que no t'hem escoltat. Gemma, benvinguda.
4: Gràcies.
1: Ara sí. Doncs som-hi, Patricia. De moment el que hauríem de dir és que estem d'enhorabona perquè hi ha molts projectes que s'han realitzat, molts altres sobre la taula, tot això al voltant d'una data que serà màgica, serà finals d'aquest mes de juny, quan celebrareu el tercer aniversari com a entitat. Encara que vosaltres, Patricia, perquè ens coneixem fa més de 3 anys, exacte, això vol dir que fa més de 3 anys que ja l'Associació Eves d'alguna manera doncs estava treballant al costat de les dones, perquè el vostre lema és empoderades, valentes i autèntiques. Patricia.
2: Exacto, esas somos nosotras. Pues la verdad es que no tenemos fecha total. La fecha está entre el 20 y el 27 de sábado de junio. Y bueno, tenemos ahí algo calentito para hacer, para que todas las mujeres, tanto del barrio como del municipio, y todas las que se quieran incorporar, poder venir y disfrutar de nuestro tercer aniversario.
1: Clar, fa més de 3 anys que ja la vostra associació està al costat de les dones, especialment les dones de Camps Blancs, però doncs de totes les dones que es vulguin afegir a aquesta iniciativa. Fem un recordatori, Patricia, com neix l'associació Eves?
2: Pues mira, l'associació Eves en principio fue la pandemia, que escuchemos mucho necesidades, veíamos muchas necesidades en el barrio y bueno, se nos ocurrió de hacer un grupo de WhatsApp, a partir del grupo de WhatsApp con mujeres que conocíamos y otras que no conocíamos, se fueron juntando, ¿no? En nuestro grupo hacíamos videollamadas hasta que al final nos dejaron libre de la pandemia y dijimos, oye, pues vamos a hacer una asociación donde podamos estar en un espacio libre y acogedor, donde podamos hacer actividades que requerimos las mujeres y que muchas veces no podemos hacerlas por falta de tiempo, por espacio y por sentirnos en una zona de confort, ¿no?
1: I des d'aquell moment fins ara l'associació Eves ha fet molts projectes, heu fet i heu tingut moltíssimes iniciatives. Des d'aquell moment fins ara, no sé quantes dones han pogut passar, no per la junta directiva potser, però sí quantes dones aproximadament han pogut passar per les vostres activitats, tallers, doncs el vostre t'escoltem, està doncs això, durant la mà, totes aquestes dones que ho necessitaven.
2: Pues mira, Mónica, realmente como socias no somos un grupo muy, muy grande. Pero sí que es verdad que cuando hemos hecho actividades hemos podido ser hasta 80, 100, 100 y pico personas, con lo cual eso quiere decir que cala, que llega, ¿no? Pero conciliar la vida familiar con un espacio para ti, nosotras siempre como que decimos somos las últimas, ¿no? Y aún nos sigue costando, pero cuando nos escuchamos mucho unas a otras y nos apoyamos, nos empoderamos a nosotras mismas y al final eso es lo que llega, ¿no? Es la esencia. Y no solo del barrio en sí, ¿no? Sino que llega a otras mujeres del municipio. Y la verdad es que para nosotras es gratificante. Y también llegar a la sensación de que muchas veces han llegado mujeres con una mochila, una sobrecarga muy grande en sus espaldas, Y luego marchan, ¿no? Y recuperan sus vidas, ¿no? Sus trabajos, sus vidas familiares. Y eso

0: nos enorgullece mucho, ¿no? A las chicas que seguimos ahí, tanto en la Junta como las demás socias, porque significa que al final EBAS pues ha dado ese punto de apoyo para que puedan retomar sus vidas, y eso es súper gratificante para nosotras.
1: Estem a punt d'arribar a les 12 del migdia, per tant farem una pausa per connectar amb 3Cat Info. No marxeu, perquè ara coneixerem el testimoni de la Montse i la Gemma també. La propera pregunta serà com vau formar part de l'associació EBAS. No contesteu ara, perquè no tindríeu temps segurament, sinó que queda pendent la vostra resposta, serà a partir de les 12 del migdia. Per tant, vosaltres, la nostra audiència, que tampoc marxi, que ara seguim amb l'associació EBAS de Camps Blancs. Fins ara.

0: Nou mínim històric de consumidors de tabac amb el 20,6% de la població. El Departament de Salut alerta que, malgrat això, a Catalunya cada hora hi ha una defunció a causa del tabac i adverteix que una quarta part dels joves de 14 a 18 anys vapegen. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu al Matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció papal de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Mentrestant, les entitats laiques convoquen una concentració al Born el dia 9 per reclamar la neutralitat de les institucions i que no s'assumeixin les despeses vinculades a una visita com aquesta. Un mort a Kuwait en els atacs atribuïts a l'Iran, que mantenen tancat l'aeroport del país. Bahrein també ha interceptat drons iranians. Els Estats Units han atacat a les últimes hores objectius del règim de Teheran. Amb la tensió a l'alça i les converses de pau estancades, el preu del petroli torna a pujar. I Ucraïna ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica, perquè avui comença a la ciutat el Fòrum Econòmic, on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i que provoca la mort de 7 persones a Donetsk. L'OCDE pronostica una desacceleració de l'economia mundial per la guerra a l'Orient Mitjà. Tot i això, millora una dècima les previsions de creixement del producte interior brut espanyol, però alerta de l'augment de la inflació fins al 3,3% aquest any. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC està lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Ajornada fins al 15 de juny, la citació de Begoña Gómez, el jutge ha aprofitat per insistir que la parella de Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i amenaça d'enviar la policia a la Moncloa per portar-la fins als tribunals. Les fèrules impreses en 3D milloren el tractament de fractures de canell. Tres hospitals de la Regió Sanitària de Girona han provat amb èxit els avantatges que comporten respecte a l'ús tradicional de guix en la immobilització d'aquest tipus de lesions. La Patum de Berga comença aquest migdia amb el primer passar carrer amb el tabaler i els quatre gegants i sense foc. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. L'alcalde ha demanat que se la reconegui com la creu amb la creu de Sant Jordi.
1: Esports.
2: El Barça pot classificar-se demà per les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya el Múrcia al Palau. Els blaugranes van superar l'Ilocam per 68-91. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9-10. Avui final tornada de l'Eurocopa Femenina. Atlètic Barceloneta Catalunya, 8:15 i amb 5 gols a favor de les gassienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important en la seva carrera. Fitxa per a l'Àjax, firma per a 2 temporades.
0: I el temps tarda de sol amb alguns intervals de núvols a les comarques del nord-est. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus, però en general la sensació de menys fogó serà evident respecte. I marxen la tramuntana i el mestral. Demà a la tarda, una línia de tempestes travessarà el país, sobretot al centre i al nord. 3CAT Info.

0: 25 minuts i arribem a l'hora en punt, a la una de la tarda. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Samoy. El Dies de Ràdio obrim l'espai Joventut. Com cada 7 dies coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat, avui parlant amb l'equip del projecte Fem Carrer. Com és habitual, farem l'avançament de les activitats per aquest mes de juny i avui presentarem també una nova proposta d'oci per aquest estiu. Estiu entre adolescents. I ja ens acompanyen les integradores socials del Fem Carrer, la Yaiza Moreno. Què tal, Yaiza? Bon dia.
1: Bon dia, Mònica.
0: I la Stephanie Bermúdez. Hola, hola.
2: Hola, Mònica, bon dia.
0: Doncs som-hi, ens hi posem. Presentarem de seguida les activitats d'aquest mes de juny del Fem Carrer, però sempre m'agrada fer una valoració de com ha anat en quant a participació, també en quant a la iniciativa s'ha tingut doncs més acceptació, menys acceptació, quin ha agradat més de totes les que s'han realitzat el passat mes de maig. Com va anar?
1: Doncs el mes passat vam fer 4 activitats. Vam fer una pujada a Sant Ramon, que bueno, no es va poder fer per pluja.
0: Ai.
1: És la maldició de fer en carrer. Quan fem una activitat a l'aire lliure, ens ha de ploure.
0: Bé, aquesta no es va poder realitzar. Això
1: no.
0: Sí, queda pendent per un futur.
1: Sí, queda pendent. Ara, bueno, per l'estiu no, perquè fa molta calor i pujar a Sant Ramon amb aquesta calor,
0: no.
1: Missió impossible. Però bueno, ja la tornarem a fer. Està
0: bé,
1: pendent.
0: Doncs som-hi, què més?
1: Després, el 22 de maig, vam fer una activitat que va sortir d'una trobada que vam fer amb els corresponsals, que porta la Janira del Punt del Teu Insti, la companya de Joventut, i vam fer un pícnic de sabors del món. La veritat que va ser molt guai, no només van venir corresponsals, sinó que van venir també altres joves que es van inscriure, perquè era obert per tots els joves, i molt bé, vam portar... cosetes d'altres països, tot molt bo. Va haver una noia que va fer unes empanades peruanes.
2: Sí, peruanes. Sí.
1: I estaven boníssimes, vam fer de tot. I vam estar també jugant a jocs de taula, vam agafar un pareo, ens vam posar allà al Parc dels Lagartos d'allà de Marianao i molt bé, vam passar una molt bona estona. Molt guai l'activitat aquesta.
0: És una de les activitats del passat mes de maig, van haver d'altres.
1: Sí, sí.
0: Som-hi.
2: Vale, vam fer també la segona sessió del Ficció en Joc, que
0: sí.
2: És el club que tenim amb la biblioteca, i la veritat és que va ser molt divertit, perquè vam jugar a un joc que era com un trencaclosques, consistia en anar descobrint una mica la història del personatge, i superbé, no sé, vam passar una molt bona tarda, amb l'Amàlia sempre està molt bé.
0: I tant que sé, a més ens acompanya aquí una vegada al mes, i ja ens va avisar que va ser tot un èxit aquesta iniciativa.
2: Va anar molt bé. I res, esperem la tercera sessió, al juny, sí, que la farem al 19.
0: D'acord, doncs ara de seguida ho avançarem, les activitats del mes de juny. De moment estem valorant les de maig, que ens queda una, sí?
2: Sí, també vam fer ioga, la vam fer el dissabte passat i va ser superguai. Va fer la classe una professora del Yoga Nai, que és un centre de ioga d'aquí de Sant Boi, i la veritat és que ho va fer perfecta. Es nota que té moltíssima experiència i, bueno, vam ser 18 persones en total, totes noies, i superbé, o sigui, el feedback molt positiu. Vam fer una classe d'una hora i mitja o així, i es va passar volant, o sigui que és superguai. A mi em feia molta il·lusió aquesta activitat.
0: I va anar bé i repetireu?
2: De moment no, de moment no, però bueno, són propostes que es poden repetir en altres anys també.
0: D'acord, fins aquí,
1: bueno,
0: si digues.
1: Justament aquesta de ioga va ser una proposta d'unes joves que van venir a una altra activitat i van fer una dinàmica per saber quines propostes dos si volien els joves de Sant Boi al seu poble, i la van fer realitat per això, perquè unes joves ens van dir, ai sí, doncs ioga estaria bé, tal, i doncs per això van fer aquesta activitat.
0: Per tant,
1: també.
0: Amb això vols dir que esteu obertes a suggerències o a propostes que us puguin fer les joves de Sant Boi.
1: Exacte, exacte. Es poden escriure per WhatsApp al 648-939457, sinó per Instagram, @joventutsantboi, i si no, poden venir al punt i dir on estan les de fer en carrer, que tinc una proposta per elles.
0: Molt bé, doncs...
2: També a les activitats nosaltres aprofitem per preguntar als joves i les joves què els agrada més, què voldrien fer, com és un espai que ja estem allà parlant i reflexionant una mica, doncs aprofitem i preguntem també.
0: D'acord, fins aquí la valoració de les activitats del Fem Carrer del passat mes de maig. Ara sí, passem a les del mes de juny, que arriben el dia 13. sí. de juny.
1: El dissabte 13, a les 6 de la tarda, estarem al Parc de la Muntanyita fent una tarda de bàsquet. Ja la vam fer una vegada a les barbacoes de Camps Blancs i va anar molt bé, així que hem dit, bueno, doncs la tornem a fer, aprofitem, això que tampoc fa molta, molta calor a les 6 de la tarda, bueno, ja s'estan en una mica, la calor és més a les 3, i doncs res... farem aquesta activitat. No fa falta ser expert ni res, simplement doncs, jugar i passar l'estona i fer noves amistats.
0: S'ha de fer inscripció prèvia, recordem, 13 de juny a les 6 de la tarda. S'ha de fer inscripció?
1: Sí, com sempre, inscripció amb un formulari que està pujat al Linktree de la biografia de l'Instagram @joventutsamboy.
0: Molt bé, això serà el dia 13 de juny, aquesta tarda de bàsquet.
1: Exacte.
0: Teniu pel 19 de juny, un divendres?
1: Sí. Pel 19 de juny farem la tercera i última sessió, bueno, plantejada de ficció en joc del club de videojoc que tenim juntament amb l'Amàlia de la Biblioteca Jordi Rubí Balaguer. I res, doncs, com en aquestes dues últimes sessions, doncs es jugarà un joc que està fora del mainstream. No farem un FIFA, un Fortnite, no farem d'aquests que són coneguts, sinó són més jocs d'artistes més locals.
0: Mm. Que, de fet, aquesta és la pretensió, no? Allunyar-se una miqueta del que tothom ja coneix o ja sap, fer descobrir aquest joves altres iniciatives de joc.
1: Sí, clar, és descobrir nous jocs que potser no jugaries perquè no els coneixes i doncs a partir d'aquí, de que els coneixes a la Biblio, també els pots jugar a tu a casa. Sí que està molt bé, es crea un ambient molt guai. Mm.
0: Això serà el dia 19 de juny a partir de 6:15 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubí Balaguer. Inscripció?
1: Inscripció també, a l'Instagram @joventutsamboy.
0: I tenim pel dia 27 de juny a la cuina de Carme Cellera, per tant, serà un taller de cuina d'aquests que tenen tant d'èxit.
2: Exacte. Ja era hora una altra vegada de fer cuina, que als nostres joves els encanta. I res, en aquesta ocasió, aprofitant el dia de l'orgull, que serà el 28, el dia següent, farem magdalenes de colors, que el nom em costa una mica en anglès. Però bueno, sí, farem aquesta recepta de rebosteria, que a mi em fa una mica de por, perquè mai saps si et quedarà o no. I res, durant els moments d'espera de la massa i tot, farem un cajut per reflexionar una mica també sobre el que coneixem del col·lectiu.
0: Molt bé, això serà el dia 27 de juny. Sempre diem que la cuina de Can Massallera és petitona, que té l'aforament que té, evidentment per raons de seguretat no poden entrar més persones de les que permet l'aforament, per tant, si algú està molt interessada en participar, doncs hauria de fer efectiva la inscripció. Ja, sí. Quan estigui oberta, que no sé si està ja oberta.
1: Sí, el formulari l'obrim quan fem la publicitat de les activitats, el formulari ja està pujat al Linktree. I sí que cuina, doncs, quan abans t'apuntis, doncs abans t'assegures que tindràs plaça, perquè s'emplenen molt ràpid. Et diria que ja tenim 10 places i la cuina són unes 15 aproximadament. Així que sí. Ens queden 5 joves i l'activitat és a final de mes, així que el que ens estigui escoltant que vulgui
0: que
1: venir està trigant.
0: Doncs sí, serà el dia 27 de juny a la tarda, a partir de 6:15 a la cuina de Can Massallera. Si algú s'ha perdut en totes les activitats que hem posat sobre la taula, com la segueix? Com sap les dates d'inscripció? De quina manera pot conèixer una miqueta més el que proposeu al Fem Carrer?
2: Vale, nosaltres sempre pugem la nostra programació a l'Instagram de Joventut Sant Boi, que és @joventutsamboy, i també pengem cartells al Can Massallera, al carrer també, i sempre estem al punt de Can Massallera també. Si algú té qualsevol dubte o no sap com apuntar-se, es pot apropar al punt.
0: Després, de manera telegràfica, repassarem les activitats. N'hi ha 3 per aquest mes de juny, però crec que en aquest punt també és interessant avui presentar una nova proposta d'oci que es diu Estiu entre adolescents. Expliquem com sorgeix aquesta idea, aquesta iniciativa de, durant tot el mes de juliol, donar opcions a joves, molt joves, de 12 a 17 anys, doncs a que no s'avorreixin tancats a casa.
1: Exacte, és que al final acaben les classes i aquest rang de joves de 12 a 17 està acostumat a anar a classes i clar, doncs també és una manera d'evitar que aquests adolescents barra joves estiguin doncs o a casa amb la Play o només veient la tele o amb el TikTok, doncs llavors és una manera també de, que des de joventut oferim moltes activitats que et poden cridar l'atenció i així doncs tens les tardes una mica ocupades.
0: Doncs aquest nou projecte es diu Estiu entre adolescents. Diem les dates exactes en les que aquests joves podran participar en moltes activitats.
1: Doncs aquestes activitats es faran dimarts, dijous i divendres a la tarda, de 6:15 a 9:15, i seran des del 30 de juny fins al 31 de juliol. I les activitats són molt variades. Hi ha activitats de cuina, hi ha activitats d'arts marcials, de ball, de manualitats, relacionades amb l'esport i l'aigua, perquè com fa calor, doncs també ens mullem una mica, no? I això són activitats molt variades. Encara no estan publicades, tot sortirà la setmana vinent, el dimarts de la setmana vinent. Estem acabant de perfeccionar-la. I doncs res.
0: Es diu Estiu entre adolescents a partir del dia 30 de juny fins al 31 de juliol, aquestes tardes a Can Masellera pels joves de Sant Boi entre 12 i 17 anys, no ho hem dit, però és molt important. Això és tot gratuït, activitats gratuïtes.
2: Exacte, activitats gratuïtes i voluntàries també, encara que siguin moltes, no és necessari, o sigui, no estàs obligat a participar en totes. Mm. Et pots apuntar a les que més t'agradin o les que et vagin bé.
0: És a dir, de tot el llistat, no sé, art, manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials. Hi ha una persona que ens escolta i diu, a mi m'agrada molt la cuina i les arts marcials. Es pot només inscriure a aquestes activitats i a la resta no?
1: Exacte, sí? Es farà un formulari com els que fem de Fent Carrer, que sí? Posem les activitats que tenim aquest mes, doncs serà igual, podran escollir les activitats a les que es volen inscriure. Sí que al final, clar, els menors de 16 han de portar una autorització, que la poden adjuntar en aquest mateix formulari, però bueno, han de donar-nos com el permís dels seus pares al ser menors d'edat.
0: Imagino que a banda de la pretensió des de la unitat de joventut, que aquests joves doncs, tinguin un oci una miqueta diferent aquest estiu, heu tingut també una demanda entre aquestes franges d'edat que possiblement, doncs clar, amb el curs lectiu i amb l'activitat frenètica diària de l'estudi d'aquests joves, potser no poden dedicar-se tant de temps a l'esbarjo. Suposo que heu tingut, no sé, alguna demanda d'aquests joves de dir, ara que l'estiu doncs no tinc classes, el curs finalitza, ens agradaria fer moltes activitats.
2: Sí, nosaltres tenim un parell de noies que són petites, que moltes vegades ens diuen és que les activitats són o molt tard, jo què sé, la festa, tot l'oci nocturn, és que és molt tard i la meva mare no em deixa, doncs aquest projecte està molt bé per aquest tipus de persones també.
0: I el tipus d'activitats, quines seran? Perquè les hem dit així molt en general, art i manualitats, esports, ball, arts marcials...
1: Doncs, per exemple, quan diem arts marcials, hem contractat a un noi que farà iniciació al Muay Thai, que és un art marcial que està molt de moda entre els adolescents. Després de cuina, doncs, farem més cuina estiuenca, no ens posarem a fer un pastís perquè si no ens morirem de calor a la cuina. Farem sushi, que, bueno, sembla que és un menjar que ara està molt de moda, també. Farem també com broquetes de fruita, batuts... Farem de tot. Farem de tot. Totes les activitats són molt guais.
0: Esports, ball, màgia.
1: Màgia, sí, sí. Farem també un taller de màgia d'una persona que, bueno, es dedica a això, a fer tallers de màgia. És la primera vegada que ho hem pensat, però creiem que justament en aquestes edats és una activitat que pot cridar molt l'atenció.
0: Estan presentant doncs, aquest estiu diferent pels adolescents, perquè es diu així, estiu entre adolescents a partir del 30 de juny fins al 31 de juliol, la Can Masellera per a joves entre 12 i 17 anys, amb la idea que això només sigui una flor d'estiu, mai millor dit, que això continuï en el temps i que tots els estius hi hagi doncs, aquest temps d'oci diferent pels joves de Sant Boi?
2: De moment no ho sabem. De moment vivim al present i bueno, tenim aquesta programació pel juliol, però de moment no sabem res de l'any vinent. Si funciona bé...
0: Ai, perdó. Digues, digues.
1: No, que també com és la primera vegada, si funciona bé, doncs es tornarà a repetir, imaginem, eh?
0: O sigui, la idea és que si a aquests joves els agrada, com més joves millor, no? Participin. Doncs
1: exacte.
0: Potser això es podria acabar consolidant, no?
1: Exacte. Sí, qui sap.
0: Per tant, algun d'aquests joves que ens pugui estar escoltant ara o després amb el nostre podcast o alguna família que ara sintonitzi i digui, doncs igual això al meu jove li pot interessar, què ha de fer?
1: Doncs encara no estan oberts els formularis, però que es guardi el 9 de juny al calendari, perquè serà quan obrirem tant el formulari d'inscripcions com tota la informació amb tot el calendari de les activitats que farem. Tot el pujarem a Instagram. Bueno, i al TikTok també, que ara som TikTokers, l'Estef i jo. @joventutsantboi. allà trobareu tota la informació. I també, si no, al punt també tenim el cartell aquest d'estiu entre adolescents i tota la informació doncs, la podem donar en primera persona també nosaltres.
0: El que és molt interessant és el que dèieu, que els joves es poden inscriure a les activitats que més els hi vingui de gust, que no és necessari doncs, estar inscrit a totes les activitats i a tots els dies del mes de juliol, que potser hi ha algun jove que diu doncs jo a 3 o 4 o totes les d'aquesta setmana, però potser les de l'altra setmana no. Això està molt bé.
2: Sí, que no sentim obligats tampoc a venir a una activitat que no els hi agrada. O sigui, al final és voluntari, és depenent dels seus interessos. Nosaltres hem fet una programació molt variada també, perquè cada jove pues, s'apunti al que vulgui al final.
0: Doncs avui estem presentant aquest estiu entre adolescents del 30 de juny al 31 de juliol a Can Massellera per a joves entre 12 i 17 anys, que totes les activitats són gratuïtes i que és doncs, una prova nova d'aquest any, perquè això doncs, és nou per aquest estiu, oi?
1: Exactament, i gratuït com tot el que fem a joventut.
0: Que bé. Doncs ja ho sabeu, arriba l'estiu i si no teniu res a fer, doncs una molt bona proposta és passar aquest estiu entre adolescents. La majoria d'activitats es faran a Can Massellera, oi?
2: Exacte, es faran a Can Massellera i en totes les activitats hi serà una noia o un noi dinamitzador per donar suport als joves i algunes activitats hi haurà talleristes. I en algunes altres estarem la Lleiza i jo, però encara no sabem en quals.
0: D'acord, doncs avui hem presentat aquest estiu entre adolescents i hem dit que al final de l'espai joventut d'avui faríem un repàs, així una mica de manera telegràfica, del que passarà dins el projecte Fem Carrer, perquè avui principalment doncs, la idea era les activitats del Fem Carrer. La bona notícia és que hem pogut donar doncs, aquesta informació de l'estiu entre adolescents. Som-hi, tarda de bàsquet el 13 de juny.
1: Exacte, farem una tarda de bàsquet aquest 13 de juny a les 6 de la tarda al Parc de la Muntanyeta. No cal experiència ni res, només venir amb ganes de passar-ho bé i conèixer gent nova.
0: Per inscriure's?
1: Com sempre, a l'Instagram, @joventutsantboi, al Linktree trobaran un formulari que es diu Juny en Fem Carrer i allà és on han de fer la inscripció.
0: Una activitat que té també molts seguidors, seguidores, és una manera diferent doncs, de viure una tarda a la biblioteca Jordi Rubí Balaguer. Quan arriba?
1: Doncs el divendres 19 a 6:15 a la Biblioteca Jordi Rubí Balaguer farem el Club de Videojoc Juvenil.
0: Molt bé, per inscriure's també és necessari?
1: Igual, sempre. A l'Instagram @joventutsantboi.
0: I cuina, novament, el dia 27 de juny en aquesta ocasió a Can Massellera.
2: Exacte, farem cuina, farem rebosteria, farem magdalenes de colors, aprofitant el dia de l'orgull i també farem una mica de qüestionari per aprendre una mica del col·lectiu.
0: L'aforament és limitat a la cuina de Can Massellera?
2: Sí, normalment som 15 persones, o sigui que si hi ha alguna persona que es vol apuntar, que s'apunti ja al formulari de la descripció @joventutsantboi, al formulari de Fem Carrer.

0: Arribem al final de l'Espai Joventut d'avui dimecres. Com cada 7 dies coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui hem parlat amb l'equip del Fem Carrer, hem fet aquest avançament de les activitats per al mes de juny, però sobretot també hem presentat aquesta nova proposta d'oci que es diu Estiu entre adolescents. Així de manera ràpida podem explicar novament el que és, Iaiza?
1: Doncs bàsicament seran activitats per adolescents dels 12 als 17 anys, del 30 de juny al 31 de juliol, dimarts, dijous i divendres a la tarda, totalment gratuïtes, amb inscripció al formulari que trobareu a partir del 9 de juny a l'Instagram @joventutsantboi.
0: Quin tipus d'activitats trobarem?
1: Doncs activitats de tot tipus. Hi haurà d'esport, hi haurà ball, arts marcials, manualitats, cuina, màgia, que això és una novetat, i molt més, que s'esperin el 9 de juny.
0: I si hi ha algun jove que no es vol apuntar a totes les activitats, si vol només, per exemple, unes quantes, les que més tingui afició, també ho pot fer.
1: Exacte, és totalment voluntari, es pot inscriure a les activitats que vulgui. No és necessari venir a totes, però quan vegi la programació segurament voldrà venir a totes.
0: Doncs aquesta proposta es diu Estiu entre adolescents. Doncs moltíssimes gràcies des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, aquest equip d'integradores socials de

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimecres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dijous, serà com sempre, a partir de les 11 del matí. I us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar versions d'una mateixa cançó. La cançó és Ain't No Sunshine. Avui el torn és de Michael Jackson.

0: els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
8: Informatius locals, edició migdia. Edita i presenta Daniel Teruel.
9: Bon dia, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del migdia, on us destaquem la visita del conseller de la presidència, Albert Dalmau, la pròrroga de les vagues de part dels docents en rebuig del preacord o el fi d'atrapar de Sergi Guerrero com a entrenador de la Unió Esportiva Santboiana. Avui és dimecres, 3 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. El conseller de la presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, visita Sant Boi per abordar projectes estratègics de futur per la ciutat a l'Orbilà.
2: El conseller ha visitat aquest matí Sant Boi en el marc d'una trobada institucional amb l'alcaldessa de la ciutat, Lluïsa Moret. La reunió ha tingut lloc a l'Ajuntament de Sant Boi i ha servit per posar sobre la taula alguns dels principals projectes de transformació que marcaran el futur del municipi, com per exemple el trasllat de la caserna i de la subestació elèctrica. També s'ha parlat de la construcció del futur districte Z, una de les apostes de la ciutat per als pròxims anys per cosir els barris del centre de la ciutat.
9: En educació, després d'arribar a un preacord, els docents han de decidir si accepten el pacte entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris.
2: La consulta telemàtica, que s'allargarà fins dijous, ja està en marxa mentre algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades per la setmana, afirmant que no és només una qüestió de salari.
9: Estem en gai, la xarxa.
10: Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
11: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
10: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
9: El preacord suposaria un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals durant 4 anys.
2: Un altre punt destacat és l'augment de recursos vinculats a l'educació inclusiva, amb una dotació de més de 6.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups d'I3 tindran tècnic especialista d'educació infantil.
9: A Sant Boi, els i les docents també decidiran en aquesta votació, un cop han finalitzat les vagues territorials designades per la comarca del Baix Llobregat. L'última, el passat divendres 29 de maig. Noé Serrano és component de l'Assemblea Educativa de Sant Boi, en declaracions a Gent de Carrer.
12: Dins de l'Assemblea Educativa encara no hem tingut l'oportunitat de trobar-nos. Recordem que l'Assemblea Educativa de Sant Boi i Santa Coloma parteix de fer xarxa entre assemblees de centre i que després tot això es trasllada. Llavors estem pendents primer de fer assemblees de centre, potser, i després anar-ho traslladant i continuar amb aquesta xarxa. Però a nivell individual hi ha opinions molt contràries sobre aquest nou pacte. Independentment del que surti, al final és la comunitat educativa, recordo, comunitat educativa, la que té força i té poder. Hi ha molta gent amb ganes de lluitar perquè consideren que no s'està complint tot el que s'estava demanant. Hi ha molt reflectit el tema dels sous, i un dels grans eslògans que sempre s'ha tingut és no només és pels sous. Llavors, aquí aquestes contradiccions s'han d'anar treballant i s'han de posar sobre la taula des de les xarxes més petites per després portar-ho més amunt. Però les mobilitzacions continuen per alguns dels sindicats i de cara a divendres encara no està desconvocat per ningú.
9: Més coses. Sant Boi desplega el seu lideratge com a capital mundial de les polítiques del temps.
2: La ciutat organitza el juny tres esdeveniments que impulsaran el debat global sobre el dret a un ús del temps saludable, equitatiu i sostenible. El reconeixement és atorgat per la xarxa mundial de governs locals i regionals per les polítiques del temps. Sant Boi és la primera ciutat de mida mitjana que assumeix aquesta responsabilitat. Cenci Domínguez, regidora de Reforma Horària, Agenda Carrer.
6: Home, per la ciutat implica molt. Primer perquè som la primera vegada que una ciutat mitjana té aquest reconeixement, no? Com capital mundial del temps. No, pues jo crec que és un reconeixement... És una oportunitat, un reconeixement a la trajectòria que ve desenvolupant Sant Boi en temes de polítiques d'usos del temps o dret al temps, i també una oportunitat, no? I, per desenvolupar més projecte, conèixer altre, compartir bones pràctiques i posar també les agendes polítiques, que el temps és algo... Parlar de temps és molt important, no? Hi ha molts ajuntaments, sobretot els petits, que no són conscients que fan polítiques del temps i que poden fer moltes coses encara que siguin mitjans o petits, no? Perquè fins ara ens fixem amb els grans, no? Barcelona, Tarragona o ajuntaments com el de Bogotà, no? Que són ciutats molt grans, però els mitjans, els petits... també poden fer moltes coses, no?
9: El desplegament operatiu se sosté per tres grans esdeveniments per intercanviar coneixement i inspirar futures polítiques.
2: El Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret al Temps, el 9 de juny, el 24è Fòrum Econòmic Sant Boi sobre el concepte de lideratge del temps i competitivitat el 17 de juny i la 6ª jornada Tech Cities el 4 i el 5 de juny.
9: Volem començar repetint l'avís de la desaparició de Maria Romero Serrano, una jove de 14 anys de Castellar del Vallès, desapareguda des de diumenge a la tarda.
2: La família creu que podria trobar-se a Sant Boi de Llobregat i ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per ajudar a localitzar-la. Segons expliquen els familiars, la menor va sortir a casa assegurant que havia quedat amb unes amigues, però posteriorment van descobrir que podria haver quedat amb un noi. Des d'aleshores no han pogut confirmar el seu parador. Tot i que algunes persones han rebut missatges atribuïts a la jove dient que es troba bé, la família assegura que no ha pogut verificar que realment els hagi enviat ella. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació i treballen per localitzar-la. Maria fa aproximadament 1,60 m, té els cabells negres i els ulls castanys. Segons la família, qualsevol persona que pugui aportar informació és convidada a contactar amb els Mossos com el telèfon d'emergències, el 112.
9: Informació de servei, ara que s'acosta l'estiu, recordem que segueix activa la prohibició de fer foc al bosc.
2: Des del 15 de març i fins al 15 d'octubre es prohibeix tota activitat de risc d'incendi i foc no autoritzat a dins del bosc i també a la franja de 500 metres que els envolta per a prevenir possibles incendis. A Sant Boi l'afectació és a tots els barris de muntanya.
9: També s'acosten els exàmens finals i les aules d'estudi de Sant Boi presenten servei en horari nocturn.
2: La sala d'estudi de l'Olivera i el centre de recursos per als i les estudiants de Can Massallera amplien el seu horari en època d'exàmens en nocturn. Ho fan de l'1 al 30 de juny, excloent els dies 23 i 24. A l'Olivera, el servei funciona de 9 a 2 quarts d'una laborables i de 8 a 2 quarts d'una els caps de setmana. El centre de recursos de 10 a 1 laborables i cap de setmanes de 9 a 1.
9: Atenció a les famílies, en els propers dies comencen les matriculacions per les escoles bressol.
2: El 29 de maig es van publicar les llistes amb el barem dels infants que han sol·licitat plaça a les diferents escoles bressols municipals. Des d'ara i fins al 5 de juny ja es troba oberta el període de reclamacions, en cas que es vulgui fer alguna al·legació.
9: Un cop finalitzat aquest termini, el dia 11 de juny se celebrarà el sorteig de desempat i el 16 es publiquen les llistes definitives dels infants que tindran plaça. Finalment, entre el 16 i el 25 de juny, és el període per realitzar la matriculació. Més informació de servei ara que pugen les temperatures, la piscina a l'estiu, últims preparatius amb data d'inici i fi, del 13 de juny al 6 de setembre.
2: Els preus seran els mateixos d'altres anys, tant els d'entrades puntuals com els dels abonaments. Com sempre, hi haurà abonaments a preus reduïts per a infants, adolescents i joves majors de 64 anys, famílies nombroses i famílies monoparentals. Al juliol, 1.500 infants del casal d'estiu aniran a la piscina als matins. El dijous de juliol, la piscina obrirà la nit per l'After Sant Boi, que són activitats per a joves de 16 a 13 anys amb el carnet S. Jove.
8: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
9: I als esports hem d'acomiadar una de les grans figures del rugby Sant Boi. perquè Sergi Guerrero finalitza la seva etapa com a entrenador de la Unió Esportiva Santboiana, deixant un títol de la Divisió d'Honor i una Supercopa d'Espanya a les vitrines.
2: Sergi Guerrero marxa juntament amb el preparador físic Pere Pardo. Tot i els èxits, la deu arriba després d'una darrera temporada difícil en què l'equip va fregar el descens fins l'última jornada. El club agraeix públicament el compromís amb dos professionals i iniciarà un nou cicle amb la definició del futur del primer equip masculí.
9: L'escoltem valorant el seu fi d'etapa a Gent de Carrer.
13: Finalitzo aquesta etapa a la Santboiana. 5 temporades on he sigut molt feliç. Ha estat un plaer molt gran i un orgull molt gran representar de la millor manera que he pogut aquesta entitat. Em porto molt bons records, molt bons amics. Només que puc fer que agrair. Ara toca nous capítols i fer coses noves, diferents, i també agafar una mica d'aire a distància. Però bueno, mai se sap, potser algun dia tornem a fer coses junts. Tant de bo que sí, perquè és un club que m'estim molt i que hi ha gent que els hi tinc molt d'estima. He intentat fer sempre el millor que s'ha vingut i el millor que he pogut per benefici del club. Així que res, en pau, tranquil i sempre a fer-ho som boi.
9: En futbol, més novetats al Santboià pel que fa a l'equip masculí, en forma de renovacions i sortides.
2: Un dels jugadors claus d'aquest final de temporada, Serín Saliu, no continua el planter d'Alberto Triguero i fitxa per la Unió Esportiva Aldeana, equip tarragoní de segona catalana. Pel que fa a les renovacions, després de conèixer que l'entrenador, Alberto Triguero, continuarà a la banqueta, a la llista s'hi sumen els jugadors Pedro González i Albert Vázquez, tots dos defensors.
9: També s'ha fet oficial el fitxatge de Pablo Rico, nou entrenador del primer equip femení.
2: El Cornal l'acompanya al seu cos tècnic amb José Miguel i Kevin Navarro per començar una nova etapa al club.
9: En futbol ja són 9 els jugadors de la Copa que seguiran la temporada que ve amb l'equip, ara a Primera Catalana.
2: Després d'anunciar la continuïtat de l'entrenador Javi Calvo junt amb el seu cos tècnic i l'incorporació de Víctor Mbuku, que seguirà com a jugador al Casablanca, Toni Colom, Biel Blanco, Kilian García, Adrián Delgado Chicano i Chan Celal, Pablo Chacón, Marc Puello, Brian de Sokolou, Izan Relova i les dues novetats últimes de Juan Carnicero i de Daniel Busto renoven el seu compromís amb el Ciudad Cooperativa. Pensa notícia del club, el filial ha perdut els penals, la seva eliminatòria contra l'Sporting Gavà, en la qual havia remuntat el Dani Jarque un 1-0 inicial, sumant-se així la possibilitat de promocionar a la tercera catalana.
9: D'altra banda, Marcel Pagès, que fins a meitat d'aquesta temporada era el segon entrenador del Mariano Poblet, s'ha convertit en el nou primer entrenador de la penya Màlaga de Sant Boi, substituint així a Rubén Rodríguez i Adrián Carmona.
2: El club malaguista ja ha anunciat les primeres renovacions i la primera incorporació, el porter Carlos Martínez, que portava 5 temporades a Marianao. En canvi, el Mariano Poblet tindrà la pròxima temporada David Rodríguez a la banqueta.
9: És tot als esports. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimecres 3 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 4 amb el Macedònia Musical. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix, al punt de les 8. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el

0: objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
1: En clau política, Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
2: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
3: Quines explicacions que necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC, la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota.
1: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
2: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
2: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
4: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal, el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
1: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
2: Això serà per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts.
1: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
2: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
1: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo, Joan Barberà.
5: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
1: I cop d'ull al temps, sembla que demà arriba un canvi de temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi Pérez, al control de so. I tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passen 4 minuts a les 2.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ho hem sabut fer només uns minuts. L'executiu espanyol presentarà pressupostos per l'any que ve. El president del govern, Pedro Sánchez, ho ha dit des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, que estan tenint lloc encara ara. Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia, a més, es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos per l'any 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
0: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
8: Sánchez ha assegurat que Espanya i Catalunya viuen un moment favorable, que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
0: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
8: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar també del tot la llei d'amnistia.
1: Doncs la crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament. L'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions necessàries. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Mon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
10: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
9: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
11: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
9: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
7: Notícies en xarxa.
1: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, que es tradueix en vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. S'estan estenent des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, han destacat, és que el tabaquisme ha baixat fins a mínims històrics a Catalunya. Així tot, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmet un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
1: Gràcies, Maite. No deixem la salut perquè l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules en 3D per a fractures de radi distal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet als hospitals de Campdevànol i Blanes. Són unes fèrules que substitueixen el guix i provoquen menys molèsties segons les primeres valoracions de pacients. En un futur es podran arribar a utilitzar als centres hospitalaris.
2: Durant el 2025, 270 persones van ser ateses a l'Hospital d'Olot per aquest tipus de lesions.
1: Olot FM, Roger Isern.
14: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell. N'ha donat més detalls l'investigador principal d'aquest estudi i cap de servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Manel Vancells.
15: Estàvem convençuts de que això ens evitaria efectes secundaris negatius, com podria ser edemes a l'extremitat no desitjats, dolor, malposicions a vegades de la fractura. I aleshores, doncs, amb aquest interès, vàrem iniciar doncs, aquest estudi que es varen implicar també els hospitals de Campdevànol i de Blanes-Calella.
14: Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
1: I encara sobre la salut, la donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos d'enguany.
2: Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan a la llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de salut.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part de l'acte del 10 de juny.
2: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes amb la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
4: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
1: Això mentre diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita papal sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández, bon dia.
16: Bon dia. Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
17: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
16: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
1: Atenció a aquesta xifra, 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació també d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fa servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia, els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha enquestat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
19: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a
17: pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, arribar a errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
18: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
1: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, en aquest cas avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per expressar el rebuig al preacord assolit entre USTEC i el Departament d'Educació. A Tarragona la manifestació ha plegat prop de 300 docents des de Rambla Nova i fins al riu Francolí. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
19: Convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb el Departament d'Educació, CGT, Intersindical, la Coordinadora Obrera Sindical i CNT, els mestres i professors s'han concentrat cap a 9:15 a l'estàtua dels Despullats a la Rambla Nova. Des d'allà han anat cap a la seu dels serveis territorials del Departament d'Educació, des d'on han fet una atenció als mitjans. Carlos Alcalde, portaveu de l'Assemblea de Docents del Camp de Tarragona, ha reclamat la negativa al preacord per tal d'aconseguir encara més millores.
20: I per això hem animat a votar no a aquest preacord, perquè pensem que és un moment històric, pensem que està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
19: Posteriorment, els manifestants s'han dirigit cap a la plaça Imperial, on han tallat parcialment el trànsit durant gairebé una hora. Tot seguit, la manifestació s'ha dirigit cap a l'avinguda de Romà per acabar a prop del riu Francolí, sota el pont de Ramon y Cajal, on han celebrat un vermut reivindicatiu i una posterior assemblea.
7: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara a Barcelona. L'Ajuntament es prepara ja per la campanya d'estiu, sobretot pel que fa a la seguretat i la neteja. Enguany es farà patrullatge 24 hores a la Guàrdia Urbana a les platges i es reforçarà un 40% la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
22: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs, seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
21: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
1: Doncs justament en relació als incendis forestals, la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra els focs. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat a Masquefa. Anem fins allà, Canal Taronja Noia, Joan Gual.
23: Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
24: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral.
23: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% n'és forestal.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar el darulls, com els registrats les darreres 24 hores que han acabat, recordem, amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
2: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
1: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
0: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
3: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
5: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
0: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
1: En clau econòmica, Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Fígols. Era un acte presidit per Pedro Sánchez. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Álvaro Araya.
6: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
8: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo en revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
25: Hoy no solo iniciamos la construcción de las nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
6: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental. I aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grifols de fraccionament de plasma a Europa.
1: Això a Grifols, a Ficosa, en canvi, s'ha arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO.
2: Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros.
1: I és moment per la cultura. Avui amb música clàssica perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per a tothom i una sinfonia imaginària. La nova edició de Clàssica de Platja serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
27: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
26: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
28: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
26: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
29: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol a la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
4: L'Assolim Centre Natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la divisió d'honor femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que fins a la setmana passada mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart és el tècnic mataroní.
9: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
4: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
29: Gràcies, Josep Maria Espà. Des de Mataró Ràdio també hem de destacar que Leo Messi ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, entre d'altres, els catalans Xavi Hernández i Manel Estiarte. El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
10: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
29: I a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
11: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la marca esportiva.
29: I a la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del jove jugador Ferran Ruiz pel Terrassa, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de deixar-ho aquí momentàniament, però tornem de seguida. Fins ara.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
12: Salses saludables. Hi ha la creença popular que les salses engreixen, i això és així si les comprem comercials, farcides de sucres, olis refinats, additius i altres ingredients innecessaris. Però si són casolanes i amb un contingut nutricional interessant, poden ser el condiment perfecte d'amanides, verdures i cereals. Les bases d'una bona salsa solen ser un oli de qualitat sense refinar. A Catalunya abunda el d'oliva, però al mercat també en trobaràs de lli, ric en omega 3, el de sèsam, el de girassol o el de coco, que dona un toc dolç a les receptes. Vinagres de vi, sidra, poma, mòdena, umeboshi. El de poma i umeboshi són els més digestius de tots. Si no us agrada el sabor del vinagre, també podeu usar el suc de cítrics, com la llimona, la llima, la taronja o l'aranja. Espècies com el pebre, la cúrcuma, el gingebre o el curri. Herbes aromàtiques, com el julivert, l'alfàbrega, el coriandre, l'orenga, el romaní o la menta. Llavors o fruits secs. Sal, sal d'herbes o salsa de soja. O d'altres condiments, com l'all, ceba, mostassa, iogurt, beguda vegetal o nata vegetal. I fins i tot fruita. A continuació, us deixo alguns exemples que segur que encantaran i donaran un toc diferent als vostres plats. All i oli d'alvocat. Porta al bocat un raig de llimona, una culleradeta d'oli d'oliva verge, 3 dents d'all, sal i julivert. Salsa al pesto, alfàbrega, oli d'oliva, pinyons, all, unes gotes de llimona i unes fulles de menta. Salsa de iogurt. Barrejar iogurt grec de cabra, dent d'all ratllat, suc de llimona exprimit, sal i pebre. I opcional, es pot afegir cogombra, julivert o menta. Vinagreta de llimona. Oli d'oliva verge, suc de llimona, mostassa Dijon, sal i pebre. Vinagreta de fruits secs, mostassa, oli d'oliva, suc de llimona, sal, pebre i ametlles picades. salsa a l'estil hindú, beguda de coco, curri, oli d'oliva i all, salsa de cítrics i magrana, ratllar un dent d'all i barrejar amb el suc i la pell d'una taronja i el suc de mitja llima o llimona, afegir fulles de romaní i llavors de magrana, salsa tagina, tagin o sèsam cromol, ratlladura i suc de llima, gingebre en pols, oli d'oliva verge i sal, hummus, cigrons cuits, tagin o sèsam, oli d'oliva verge, llimona, all, sal i comí. El que cal tenir en compte a l'hora d'afegir salses als plats és que són un condiment i, per tant, no cal posar-ne en abundància. La salsa és per donar sabor al plat, però no per amagar el de l'aliment el que acompanya.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per a l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar els comptes.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions més necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes.
0: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual, per tant la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Tot plegat per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 persones detingudes.
0: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja a Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
0: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo, Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
0: Avui llueix el sol, però de cara a demà s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat perquè es preveuen pluges molt intenses a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so, tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'executiu espanyol presentarà pressupostos per a l'any que ve. És la intenció que té el president del govern, Pedro Sánchez, i que acaba d'explicar des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia. En clau política, Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos pel 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes, lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
8: Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
2: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
8: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar aquesta llei d'amnistia.
0: La crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament, on l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
10: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa? O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
9: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
11: La corrupció és una línia vermella per a la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
9: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
0: A tot això hi afegim que el Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar en coalició Castella i Lleó, que situa a la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
3: El pacte segueix l'estela dels acords de govern Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
1: Notícies en xarxa.
0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
0: Encara en relació amb la salut, l'Hospital del Mar ha obert un nou espai a Santa Coloma de Gramenet. Té per objectiu donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord, inclòs Badalona. La iniciativa s'emmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per tal de fomentar alternatives a l'atenció hospitalària. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
14: Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. L'espai està construït com si fos una casa, amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per readaptar-se al dia a dia, després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris i higiènics, i a més serà un centre de referència per fer consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars. Ho explica la coordinadora de la unitat funcional de l'Espai Salut Àgora, Maria Rubiralta.
15: És de baixa exigència, amb la qual cosa no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, quan té espais que vulgui compartir i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats.
14: Els pacients que en seran derivats provenen de diversos hospitals i centres de salut mental de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa i que preveu que el pontífex parli només en castellà.
3: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbe de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem encara. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-se el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
0: Doncs tot plegat pel que fa a la visita del papa, que genera també polèmica pel que fa a la visita en si mateixa. Diversos col·lectius laics han engegat una campanya en contra, sota el lema «Jo no t'espero».
3: Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona.
0: De la qual anem coneixent cada vegada amb més detalls. El papa té previst de rebre el president Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona. Serà dimarts a la tarda en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic. Entrem en matèria educativa. 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès en participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir, de manera ocasional, això sí, i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia, els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
17: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, arribar a errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
16: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: Tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on prop de 200 mestres i professors han tornat a sortir al carrer a Tortosa per expressar el seu rebuig al preacord entre USTEC i el departament. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat fins a la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Canal T, Martí Carot.
18: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
19: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació preinclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, esta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
18: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
0: I ara que acaba el curs, l'ONG Educo alerta que 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, que és el que duren les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia.
3: Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. També han alertat que al voltant d'un 7% dels infants, que són uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:15 a Barcelona. L'Ajuntament ja ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja de la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i també un reforç del 40% pel que fa a la neteja. Com a novetat, també entraran enguany en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellver, bon dia.
20: Bon dia. L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i sobretot en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
21: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
20: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: Doncs encara en relació a la calor que ens espera de cara a l'estiu, a Lleida, uns 1.200 comerços de la demarcació s'ofereixen com a refugis climàtics dins d'una campanya que impulsa Pimec Comerç Lleida. La iniciativa arriba enguany a la tercera edició i participen el doble d'establiments que l'any anterior. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
22: A partir d'aquest dimecres, els establiments adherits a la iniciativa funcionaran com a refugis climàtics per la ciutadania en el marc d'una campanya impulsada per Pimec Comerç Lleida amb la col·laboració d'associacions de comerciants i veïnals i de la Federació d'Hostaleria de Lleida, fet que permet que restaurants i bars s'assumin a la xarxa de refugis. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha explicat el funcionament de la iniciativa. L'escoltem.
23: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el qual el que fica que és un refugi climàtic i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual de que si veu el cartell pot entrar en tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despeses, serà ben atès.
22: A més, com a novetat d'enguany, els establiments distribuiran un díptic amb recomanacions bàsiques per afrontar els episodis de calor, com mantenir-se ben hidratat o evitar les hores de màxima exposició solar.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
3: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
24: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Boté i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
2: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
4: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
24: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de quatre menors acusats de cremar contenidors.
0: I anem ara fins a Granollers, que torna avui a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrat en la irrupció de la intel·ligència artificial al sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
6: L'impacte de la IA, les audiències sintètiques i la probabilitat que apareguin audiències virtuals són temes de debat avui en el MAC, com explica el seu director, Lau Delgado.
7: Com s'estan desenvolupant les audiències avui en dia, amb un panorama molt complex, en el qual les fonts de distribució no, dels continguts són múltiples, molts més que abans, i que a més tenim una particularitat, que és que comencem a tenir dades sobre com estem assumint com a audiència els continguts que no han estat generats per humans, sinó per la intel·ligència artificial o les diferents intel·ligències artificials.
6: A Reconvert Fàbrica de les Arts hi ha 5 espais amb actes i una fira amb una vintena d'expositors proveïdors de productes i de serveis. El MAC inclou la 6a trobada de podcasting de Catalunya i acull la primera edició d'Arcana, un programa de mentoria de treballs de ficció de l'Associació Productors Audiovisuals de Catalunya. El MAC l'organitza en Reconvert, l'Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
0: Moment per la cultura. Avui amb clàssica de protagonista, perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja. Serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
25: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
8: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
26: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
8: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà 2 concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
27: No intentes ocultar, és impossible.
0: I seguim amb música, perquè aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum.
27: Talón de Aquiles.
3: A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Winea amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard a les 7 actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor guitarrista de La Fuente, a qui estem escoltant, a 9:15, i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan per ser exaurides.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
28: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Dani Ballart és el tècnic del Centre Natació Mataró.
29: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
28: I avui el Catalunya i el Barceloneta disputen el partit de tornada de la final de la Europe Cup femenina de waterpolo. Amb l'avantatge de 14-9 per al Catalunya, avui es decideix aquest títol continental. Leo Messi, escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, en un dia on, en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
5: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la moca esportiva.
28: També hem de destacar que la segona federació, a l'Olot, el capità Pedro del Campo ha anunciat que no seguirà al club de la Garrotxa. Tercera federació, satisfacció en els clubs catalans pel canvi que hi haurà el play-off d'ascens a segona a partir de la temporada 27-28. Amb el nou sistema, els quatre equips catalans classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga disputaran les tres eliminatòries del play-off contra rivals d'altres federacions territorials. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
9: Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera

0: contingut sexual d'una menor. El Club Vallèsà va anunciar la seva incorporació i les penyes i diferents moviments socials han mostrat la seva indignació de manera pública i esperen que el Terrassa no fitxi finalment aquest jugador.
1: Gràcies, Joan Barbara. Veurem com acaba tot plegat. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.
2: J-Lo, ja tu saps.

La Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. El sumari de més de 700 pàgines situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díaz al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijóo hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. Últimes hores per saber si els docents accepten o no el preacord pactat entre Educació i els sindicats majoritaris, i la majoria de professors i mestres encara no han votat. En paral·lel, les mobilitzacions continuen. Avui hi ha hagut vaga a Tarragona i les Terres de l'Ebre, on el seguiment ha estat de l'11%, segons dades del departament. L'Audiència de València dona la raó a l'expresident Carlos Mazzoni i permet que es personi en la causa parlada. En la decisió tomba el criteri de la jutgessa que investiga el cas i que l'havia citat com a testimoni. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confirma al matí de Catalunya Ràdio la predisposició del Vaticà per utilitzar el català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Els col·lectius laics contraris a la visita del Papa faran una concentració dimarts que ve al Borne.

0: de Barcelona en contra dels privilegis que encara dona l'estat a confessional a l'Església. La coreògrafa i cantant catalana Uineta dona aquesta tarda el tret de sortida del Primavera Sound que es fa al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi passaran molts noms, des dels icònics The Cure fins a The XX, Nicap o Doja Cat.
1: Esports.
2: El Joventut visita les 9 del vespre al Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de l'ACB. El Barça podria classificar-se demà per les semifinals si derrota el Lucam de Murcia al Palau Blaugrana. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, creu que Lamine Yamal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd el 15 de juny a Atlanta. I Leo Messi està triat Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària.
0: I pel que fa al temps, tarda molt estable arreu del país. El temps serà assolellat amb algunes teranyines de núvols prims. Al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona hi haurà alguns núvols del tot inofensius. L'ambient serà una mica càlid, però les màximes no passaran dels 32 graus.
1: 3CAT Info.

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
3: Hola, molt bona tarda, amics i amigues. Avui dimecres, avui toca Macedònia. Ja sabeu, molta música i alguns consells. Qui ho mana tot és en Dani, qui us parla en aquesta hora, Joan Sola. Bé, comencem. El ritme, la vibració interna neix el cor i connecta la música de forma profunda. És una invitació per entrar a un estat de felicitat immediata, sense preocupacions, on el ball es converteix en una experiència gairebé espiritual. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

Cal donar gràcies, sobretot, a aquella persona que ha estat amb tu quan més ho necessitaves. No és una actitud superficial, sinó aquella que neix després d'haver passat moments durs i trobar recolzament real, honest i constant.

Calen cançons que ens puguin els ànims, fins i tot en temps adversos, celebrant la força vital, l'alegria explosiva, amb la capacitat de contagiar el bon rotllo. Recordo que dins teu hi ha una lluspira que pot incendiar tot.

L'amor és com un passeig emocionant, imprevisible i ple de màgia. No és un viatge qualsevol. És una escapada espontània, divertida i quasi infantil, com a metàfora de sentir-se viu.

No s'ha de tenir presses en construir una relació. S'ha d'avançar a poc a poc, però amb fermesa, créixer sense córrer i cuidar els vincles, fent coses maques pas a pas.

Tots tenim ansietat i por de perdre el control, amb la sensació de no saber què ens passa per dins. Estar atrapat al teu propi cap, amb dubtes constants, pensaments que s'acceleren, por irracional i la sensació que ningú et comprèn.

Quan estem enamorats de cap a peus, tenim una sensació dolça i lluminosa, i vols estar sempre amb la persona estimada. Un amor alegre, net, gairebé adolescent, sense drames, només il·lusió.

0: Al tancar una etapa de la nostra vida, ens hem d'acomiadar amb amor i acceptar el que hem viscut, que encara és valuós. Una barreja de nostàlgia, tendresa i celebració. Un adeu que honora.
1: Pels ulls de la gent normal, ella és una més del poble, és la filla del practicant. I avui a la plaça és nit de festa, i entre multitud i gresca ens saludem.

Val la pena viure sense somnis per tal de no patir? T'esculls una vida massa correcta, massa prudent, massa normal. De llavors prens pastilles per no somiar, deixant enrere els somnis, estimar, equivocar-te i viure de veritat.

Tots desitgem petons de pel·lícula, amb un romans tendre i somiat, una atmosfera lluminosa, delicada amb la simplicitat dels primers amors, i tenim nostàlgia de l'adolescència.

Després d'una ruptura dolorosa, ja no es vol una relació més romàntica, sinó una molt més honesta i estable, una amistat verdadera, descobrint que no hi ha amor real i seguint existint només per més mal.

Els medis i els polítics manipulen, amaguen o maquillen la realitat. Els medis converteixen tot en un espectacle. Els actes dels polítics no tenen conseqüències. El món s'ensorra mentre la gent està anestesiada.

molta ironia és cert que el típic catalanet que parli català, estima les tradicions, prefereixi una calçotada a un burger, escolti música catalana i gaudeixi de les festes, concerts, de l'ambient del poble. Com un ensifici on es descriu el catalanet perfecte, però en clau de broma i festa.

S'ha d'evitar per l'empoderament de les dones, la llibertat personal i trencar amb el control emocional. No les controles, no les defineixes, no ets el seu amo.

Bé, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Moltes gràcies per escoltar la Ràdio Sant Boi. Espero que us hagi agradat i ens escoltem la setmana. Segurament la setmana que ve estarem per aquí. Gràcies per escoltar-nos i molt bona cap de setmana, molt bona setmana. Adéu, gràcies.

estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Som més enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i em pren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

lluny una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars.

0: I a aquesta hora el primer titular és per l'equip viari.
1: Destaquem les cues a la Ronda de Dalt, congestionada entre Esplugues i Canyelles en sentit Besòs, la Ronda Litoral entre Zona Franca i el Port, i la G550 es manté tallada a Arbúcies per l'accident d'un camió que ha bolcat.
0: La Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i Pedro Sánchez. El sumari, de més de 700 pàgines, situa Sandro Cerdán, l'ex número 1 del PSOE, i Leire Díaz al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijóo hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. El sindicat majoritari USTEC avisa que si guanya el no a la consulta sobre el preacord, es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits en les darreres setmanes en les negociacions amb el Departament d'Educació. En aquest sentit, Comissions Obreres, que ja l'ha validat, demana al govern que mantingui la inversió pactada. Netanyahu diu que només Trump pot decidir reprendre un atac a gran escala contra l'Iran. Avui, un bombardeig iranià ha fet un mort i més de 60 ferits a Kuwait. El primer ministre israelià i el president dels Estats Units admeten desacords puntuals, però remarquen que els acabaran superant sempre. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició de dos cadàvers a la comarca del Segrià. El primer cos l'han trobat al pantà d'Utxessa, en avançat estat de descomposició, i el segon al riu Segre, a l'altura de Lleida. Tot apunta que no hi ha relació entre els dos casos. No se sap si es tracta d'una mort accidental o hi ha indicis de criminalitat. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen des del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. La coreògrafa i cantant catalana Uineta inaugura aquesta tarda la primera jornada del Primavera Sound que es fa al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi passaran molts noms, des dels icònics The Cure fins a The XX, Nicap o Doja Cat.
2: Esports. El Joventut visita a les 9 del vespre el Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de Lliga ACB. A tot això, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, creu que Lamine Yamal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd el 15 de juny a Atlanta. I Leo Messi ha estat triat Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària.
0: I pel que fa al temps, tranquil, el temps d'avui tranquil contestarà amb l'enrenou de demà. Si bé al matí el cel serà variable, a la tarda el temps farà un tomb. Una línia de pluges es

Escombrarà el nord del país amb ruixats intensos i tempestes, localment amb calamarsa. Les temperatures es mantindran sense canvis. 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer, Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I, com sempre, començaria saludant l'Albert Vilar, però avui està descansant, li enviem una forta abraçada i, per tant, saludem el Dani Teruel. Què tal, Dani, com estàs?
1: Què tal, molt bé, li he usurpat el lloc, eh? A més, sí. La seva cadira... Que sí. Aquí olora, Albert Vilar.
0: Olora bé?
1: Olora molt. I està la cadira com amb la seva forma, saps?
0: Però,
1: del seu
0: però
1: cul.
0: Això és important, olora bé o...?
1: Ara per ara sí, però sí. Bueno, hi ha moments de tot. Ja saps que sí, quan avança l'estiu doncs fa molta calor i té pinta que això empitjorarà.
0: Quin lloc aquest, el de tècnic
1: sí,
0: de so, eh?
1: Màgic, màgic.
0: Sí, sí. Tot bé, Dani?
1: Sí, superbé. Sí, el lío.
0: Doncs en un programa en el que més us hem de dir que estem més ben acompanyats que mai. Jo crec que feia temps que no havia aquest estudi tan ple de gent. Òscar Arjonilla, com estàs?
2: Molt bé, la veritat. Bueno, ens queda només un examen per acabar, per acabar això d'aquesta cosa anomenada... segon del grau de periodisme de la UAB.
0: Sí?
2: Així que pues, estic content, estic mira emocionat.
0: Mira que bé. Com sempre, els dimecres ara amb nosaltres ja estàs acostumat, no?
2: Sí, sí, ara ja, ja el jet lag i això ja s'ha passat.
0: Ja passat. Sí, sí, sí. Ens alegrem. Marina Blanco, bona tarda.
3: Bona tarda, Jon.
0: Tu què?
3: Jo també, com l'Òscar, amb moltes ganes d'acabar també.
0: Han anat bé els exàmens de moment o no?
3: Sí, de moment tot aprovat. Mira. O sigui, tot perfecte.
0: Per tu, Marina Blanco, en quin moment comença l'estiu?
3: Quan comença a menjar gelat.
0: Quan comences a menjar gelat, eh?
3: Clar.
0: D'això en parlarem, serà la segona hora. Abans moltes coses, per exemple, que torna a estar amb nosaltres el Carlos Ruano. Què tal, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
0: Nova secció avui, que explicarem?
4: Doncs parlarem del divorci i del matrimoni.
0: Ah, mira.
4: Sí, sí.
0: Tema molt d'actualitat.
4: Sí, sí, sí, totalment.
0: Horrible. Tu estàs bé?
4: Bueno, d'exàmens, jo encara no he començat. La setmana vinent començo amb dret individual.
0: Dret individual, eh?
4: Sí, sí, del treballador. I després, dret de família, que per això també vinc avui a parlar d'això, dret penal i poc més.
0: Doncs en un dia en el que, més enllà d'aquesta secció, tornarà també l'Òscar Arjonilla, com sempre, a portar-nos històries destacades d'autèntiques personalitats. I avui també és el que dèiem, que decidirem a veure quan, pels santboians i les santboianes, comença l'estiu, perquè, de fet, el que es diu moltes vegades és que l'estiu comença arrel de les festes majors. Hem tingut la general, ara estem tenint també les de barris. Avui entrevistarem la Cristina Muñoz, que és regidora de Marianao. Recordem, han passat ja les festes de Camps Blancs. La de Marianao la tindrem tot seguit. A més, en un dia avui en el que parlarem de nou de la situació dels treballadors de Serra Soldadura, perquè sembla que s'ha arribat a un... no a un acord, sinó que s'ha desencallat la situació, però amb males notícies per a molts dels treballadors. De fet, la meitat estan a casa i, de moment, sense cobrar. Ho explicarem tot seguit, a més, en un programa en el que parlarem d'una dona, la Sara, que ens visitarà Gent de Carrer per explicar-nos que la setmana que ve, el dimecres, està prevista el seu desnonament, que, a més, és amb dues filles i venint d'una situació de violència masclista. Per tant, una situació molt dura que també ens compartirà aquí a Gent de Carrer i que ens ajudarà a posar ànima, a posar nom, a posar cares reals a una situació que ens preocupa i molt, com és la crisi de l'habitatge. Ho farem tot seguit, així que això serà el Gent de Carrer d'avui. Jo sóc el Jon García i amb aquest equipàs us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
5: Ràdio Sant Boi, Gent de Carrer.
0: Però abans, les efemèrides.
6: I començo amb les meves efemèrides d'avui, dimecres 3 de juny. I és que un 3 de juny de 1892, a la ciutat de Liverpool, es funda el Liverpool Football Club, que té aquest carismàtic himne, You'll Never Work Alone, del club de Liverpool, Jerry and the Pacemakers. Avui segueixen un dia de futbol perquè un 3 de juny de 1962, a la ciutat xilena d'Arica, s'anota el primer i fins ara únic gol olímpic en un Mundial, és a dir, un gol directe des del servei de córner. Ho va fer el colombià Marcos Coy en l'empat a 4 davant de la Unió Soviètica. A més, avui fa 20 anys, el Gimnàstic de Tarragona, l'entitat poliesportiva més antiga de l'estat espanyol, aconsegueix l'ascens a la primera divisió de la Lliga Espanyola de Futbol després d'empatar 0 al camp del Xerez, tornant a la màxima categoria 66 anys després i jugant la seva quarta i fins a l'última temporada de primera divisió, ja que la següent va quedar últim i va tornar a baixar. I finalment, fa 9 anys, a la ciutat galesa de Cardiff, el Real Madrid guanya la seva 12a Champions al imposar-se 4-1 a la Juventus de Turí amb dos gols de Cristiano Ronaldo, un de Casemiro i un de Marco Asensio. I ara parlem de l'espai.
0: Sky.
6: I és que un 3 de juny de 1965, l'astronauta Ed White de la missió Gemini 4 es converteix en la segona persona que realitza un passeig espacial. La primera va ser el soviètic Alexei Leonov, menys de 3 mesos abans en una igualada cursa espacial que van tenir aquests dos països. I parlem dels Estats Units. Avui fa 46 anys, el 3 de juny del 1980, en plena Guerra Freda, els centres de comandament nord-americans van rebre un avís que hi havia un atac nuclear soviètic en marxa. No obstant això, aquesta vegada l'atac no semblia obeir a cap lògica coherent i, a més, la vegada els ordinadors deien que hi havia 200 míssils soviètics i a l'altra deien que no hi havia cap, i després una altra vegada 200. És a dir, que va ser a causa d'un xip defectuós, encara que, com aquest, van tenir uns quants ensurts més. El mateix dia, el 3 de juny del 80, a l'estat de la Llibertat es detona un artefacte explosiu sense ferits. L'FBI va sospitar que van ser nacionalistes croats. Ho van passar bastant malament aquell dia als Estats Units. I comencem amb les felicitacions, perquè avui seria l'aniversari d'aquest actor. Escoltem la banda sonora de Con faltes y a lo loco, perquè un 3 de juny de 1925 va néixer a Nova York l'actor estadounidenc Tony Curtis, un dels protagonistes d'aquesta pel·lícula, junt amb Jack Lemmon i la Marilyn Monroe. I fa 80 anys, aquesta actriu. Un 3 de juny de 1946 va néixer a la ciutat anglesa de Scarborough, no complicat, la britànica Penelope Wilton, que interpreta a Isobel Crowley a la sèrie britànica Downton Abbey, de la qual estem escoltant la seva banda sonora. I també fa 52 anys aquesta cantant. Un 3 de juny de 1974 va néixer a Gales el britànic Kelly Jones, cantant de la banda Kelly Jones. El futbolista alemany de l'Eintracht de Frankfurt, Mario Götze, autor del gol de la victòria a la final del Mundial 2014, no crec que avui el felicitin molt els argentins, i 21 anys el futbolista francès del PSG, Désiré Doué, dos cops ja campió de la Champions. Si guanya aquest any el Mundial, no sé amb quants títols acabarà la seva carrera.

I finalment, avui és el Dia Mundial de la Bicicleta. Va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2018 per destacar els beneficis de la bicicleta com un mitjà de transport sostenible, saludable i accessible. I qui sembla que estaven molt conscienciats amb el transport sostenible eren Shakira i Carlos Vives amb aquesta cançó. També ho estaven els Plamuts, m'imagino, amb la cançó de bicicletes. I parlant de Shakira, la cançó del dia és la d'un àlbum que va sortir exactament fa 21 anys. Ai, pallita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría. I és que un 3 de juny de 2005 la cantant colombiana Shakira traia el seu sisè àlbum d'estudi titulat Fijación Oral Volumen 1, on el gran èxit va ser aquest senzill, La Tortura, junt amb el madrileny Alejandro Sanz. L'àlbum va guanyar 3 premis Grammy i es va convertir en l'àlum de pop llatí més venut de la dècada als Estats Units i el segon àlum llatí més venut en general per darrere de Barrio Fino de Daddy Yankee. Escoltem La Tortura de Shakira i Alejandro Sanz, que avui fa 21 anys.

0: Doncs gràcies, com sempre, Albert Vilar, per portar-nos les teves efemèrides. Les tanquem escoltant Shakira, que Dani torna a estar de moda, eh?
1: Doncs sí, molt de moda. Què és això de que s'ha tornat a seguir amb el Piqué? Ho has vist?
0: No, jo ho deia per la cançó del Mundial.
1: De fa un parell de dies, crec que és fake, però m'ha sortit que es torna a seguir a les xarxes amb el Piqué, I la gent dient que han tornat.
0: Doncs aquest és un dels temes del dia, però també n'hi ha altres, evidentment. Avui és 3 de juny, el repassem tot seguit.

0: Us expliquem que el govern del president espanyol, el president del govern, millor dit, Pedro Sánchez, ha anunciat a Barcelona que aquesta setmana començarà la tramitació dels pressupostos de l'Estat pel 2027. Sánchez assegura que els nous comptes tindran un marcat caràcter social i que l'habitatge serà una de les principals prioritats.
1: L'anunci arriba en un moment de forta pressió política i judicial per al PSOE, coincidint amb la publicació del sumari del conegut com a cas Leire. Tot i les peticions de l'oposició perquè convoqui eleccions anticipades, Sánchez insisteix que esgotarà la legislatura i manté el seu compromís de governar fins al 2027. Mentrestant, el Partit Popular continua explorant la possibilitat d'una moció de censura, tot i que, de moment, no té els suports necessaris per tirar-la endavant.
0: Ara comentaves aquest cas Leire, que, de fet, n'estem sabent més coses, i és que havíem sabut que l'UCO de la Guàrdia Civil situa l'exmilitant socialista Leire Díez i també l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, al capdavant d'una presumpta trama destinada a interferir en investigacions judicials que afectaven el partit i a protegir els interessos del govern de Pedro Sánchez.
1: Segons el sumari del cas, la xarxa hauria intentat influir en testimonis i obtenir informació sensible sobre diferents procediments judicials. La investigació també apunta a pagaments presumptament vinculats a aquestes activitats. Aquest dimecres, agents de l'UCO han requerit documentació a la seu del PSOE Ferraz en el marc d'una causa que continua avançant i que incrementa la pressió política sobre els socialistes.
0: I tot això ha arribat, evidentment, també fins a Catalunya, perquè aquesta pressió dels casos judicials, que afecten en aquest cas el PSOE, ha arribat també avui al Parlament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha hagut de respondre a les crítiques de l'oposició i també als seus socis d'investidura.
1: Illa ha defensat la gestió del PSC i ha assegurat que el seu partit està lliure de corrupció. També ha remarcat que la informació sobre la campanya electoral del 2024 està auditada i que actuarà sempre amb transparència. Junts, Esquerra, els Comuns, PP i Vox li han reclamat més explicacions sobre les investigacions que esquitxen al PSOE i alguns assumptes relacionats amb el PSC.
0: I avui expliquem també que 8 persones, 7 d'elles menors d'edat, han estat detingudes a Marató durant els aldarulls provocats per un desnonament al barri de Cerdanyola. Els incidents van començar quan desenes de persones van intentar impedir el desallotjament d'una família amb 4 filles menors.
1: Doncs sí, durant la jornada hi va haver llançament d'objectes contra la policia, càrregues dels Mossos, crema de contenidors i diversos actes vandàlics. El sindicat d'habitatge denuncia que la família ha estat desnonada sense alternativa habitacional i critica així l'actuació policial. La CUP ha demanat explicacions al Departament d'Interior pels fets.
0: I pel que fa a l'actualitat local, a Sant Boi s'ha convocat una concentració contra un desnonament previst pel dimecres 10 de juny a 9:45 del matí al carrer Rauric número 15. Segons el sindicat d'habitatge del Baix Llobregat, una immobiliària vol desnonar una víctima de violència de gènere i també els seus 2 fills, que són menors d'edat. L'entitat fa una crida a la ciutadania per mobilitzar-se i també intentar aturar aquest desallotjament. Avui ens visitarà en pocs minuts la Sara, que és la víctima de tota aquesta situació, per poder-nos explicar el seu cas i també ens acompanyar una representant del Sindicat d'Habitatge del Baix Llobregat. A més, avui en un dia en el CAP volem actualitzar la situació respecte a Serra Soldadura, l'empresa que després del seu tancament ha deixat, recordem, 500 persones sense feina, 30 d'elles santboianes. La situació ara mateix continua marcada per la incertesa. Segons el comitè d'empresa, prop de la meitat de la plantilla es troba a casa sense cobrar, una mesura que podria afectar més treballadors els propers dies. De fet, aquest divendres, d'aquí 2 dies, se celebra la segona subhasta dels actius de l'empresa. El representants dels treballadors denuncien la manca d'informació sobre el procés i confien en les gestions tant de la Generalitat com de l'administració concursal per trobar una sortida que garanteixi aquesta continuïtat industrial. Per parlar-ne, saludem el Sebastián Zamora, que és del Comitè d'Empresa de Serra Soldadura. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Explicàvem aquesta situació. Ara mateix, la meitat de la plantilla a casa i sense cobrar. Com us heu pres això des del Comitè d'Empresa?
2: Bueno, és una mesura que trobem que és una bestiesa, és una figura que, a la que s'ha agafat l'administrador concursal pensant en l'estalvi dels diners que hi ha a Serra, però trobem que és una bajanada perquè no s'ha tingut en compte ni a qui afecta, si n'hi ha família, si n'hi ha nens, si a lo millor és l'únic, els únics diners que entren a casa de les famílies, o sigui, és autènticament una bajanada i creiem que és al·legal d'alguna manera. Això, si no es posa remei abans o trobem una solució, estem plantejant des del comitè d'empresa denunciar-ho d'alguna manera perquè trobem que això no pot ser. Això no és una burrada.
0: Clar, de fet, s'han volgut fer diferents pressions de diferents maneres. Per exemple, recordem que qui està com a administrador de Serra Soldadura és Arnova. De fet, vosaltres heu anat fins al País Basc també a fer mobilitzacions en aquest sentit. Com ha estat tot aquest procés final?
2: Bé, ara mateix, pel procés concursal, el que ens ha ficat es no va, l'administrador és aquesta figura que l'ha posat un jutge, o sigui, és el que té les claus de la casa i de la caixa. Com aquest procés ens ha limitat molt, moltíssim, des que ha començat hem estat lligats de mans i peus, per les formes i el fons, pel poc temps que tenim per reaccionar i per poder implicar a totes les parts i per trobar una solució també per la viabilitat, doncs el que vam fer, totes les mobilitzacions que ha fet la plantilla de Serra han anat de menys a més, i l'última que vam fer, i que va ser molt potent, va ser molt significativa, va fer molt de soroll a la ciutat de Victòria, va ser que es van desplaçar més d'un centenar de treballadors i treballadores de Serra, més d'una vintena de cotxes, fins a les portes de la multinacional basca Aernnova, a Miñano, a Victòria. Vam estar allà envoltats de policia, de xarna, vam intentar donar una... a veure si ens rebia algun directiu de la multinacional, no ens vam dignar a baixar, a parlar amb nosaltres. Llavors d'aquí vam fer una marxa lenta fins a les portes del Parlament d'Euskal Herria, allà a Vitoria, i allà sí que es van rebre diferents espais polítics com el Sumar, H. Bildu i el Partit Socialista d'Euskadi. I a aquests espais, doncs, els hi vam presentar tota la problemàtica amb la intenció, sobretot, que des d'Euskal Herria apretessin a la multinacional basca, perquè pel procés que ens han ficat, la llei diu que no tenen cap responsabilitat i es deixen caure sense cap opció i sense posar diners a sobre de la taula.
0: Aquest divendres, de fet, se celebrarà, com dèiem, aquesta segona subhasta dels actius de l'empresa, que és el que esperes de cara aquest divendres. I no sé si ets optimista respecte a que això pugui acabar d'una altra manera, sobretot amb aquesta meitat de la plantilla que ja està a casa i ja està sense cobrar.
2: Bé, el fet d'estar a casa sense cobrar no vol dir que encara no siguin de l'empresa. Tot aquest procés segurament s'allargarà perquè a part d'aquesta segona part de la subhasta, la negociació de l'ero concursal continua. Però vull destacar que aquí sempre n'hi ha hagut dos objectius. Un, el de la viabilitat, que aquí van de la mà l'administrador concursal i també el Departament d'Indústria de la Generalitat, que ha estat des d'un principi doncs, col·laborant, oferint a Serra, buscant compradors. Per això diem que tot depèn del treball que han fet aquests dos espais, el que és la segona subhasta de demà, que aquí quines sensacions tenim? Molta incertesa, la veritat. Esperança sempre, però molta incertesa perquè a la primera n'hi havien 8 o 10 compradors i al final ningú es va quedar amb certa soldadura. Però com lo de divendres no depèn de la plantilla, depèn d'altres coses, el que per nosaltres també és molt important és Aernnova, el que ha causat aquesta problemàtica, el que ha tancat certa soldadura, el que ha deixat fora sense feina més de 500 famílies. I això vol dir que es responsabilitzi, que es posi a sobre de la taula els diners per a més que probables indemnitzacions que sortiran d'aquesta negociació de l'ERO. Perquè és que si no, com és un procés mercantil i no laboral, marxarem al carrer amb fogassa i estem parlant de persones, famílies que porten 30-35 anys treballant a Serra Soldadura i unes quantes d'elles de Sant Boi de Llobregat i podíem dir que marxaran, com aquell que diu, amb el sou d'un any. Llavors això ja està afectant a la gent, hi ha gent que està emocionalment, està molt fotuda, ansietat, depressió, físicament també hi ha hagut gent que ha caigut perquè ha sigut, bueno, és un varapal brutal i que no entenem per què han fet això amb nosaltres i el que no entenem tampoc és per què marxen i ningú, d'alguna manera, per això també la visita al Parlament Basc, ningú, cap administració, ni la catalana ni la d'Euskal Herria, doncs els agafen de la pitrera, aquests mafiosos d'Aernnova, i els diuen què esteu fent, responsabilitzeu-vos amb l'escabetxina que heu fet. Aquest és el tema, la viabilitat i responsabilitzar Aernnova.
0: Doncs anirem actualitzant també la situació les properes setmanes i esperem que es pugui trobar una solució. Sebastián Zamora, del Comitè d'Empresa de Serra Sol de Duró, una abraçada i gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: Seguim a explicar més coses a gent de carrer i és que, com sabeu, després de la Festa Major arriba també la Festa Major als barris. El cap de setmana passat ja vam celebrar les festes de Camps Blancs i aquest cap de setmana vinent tindrem les festes de Marianao. De fet, avui ho analitzarem durant el programa amb la regidora de Marianao, la Cristina Muñoz. Però, Dani, el que sí que coneixem ja són, per una banda, els cartells i també les activitats en aquestes festes majors de barris.
1: Sant Boi viu aquestes setmanes les seves festes de barri amb una programació plena d'activitats populars, música, cultura i convivència. Entre les cites més destacades, Marianao obrirà el calendari amb la mostra d'entitats, el Festival Jove Comunitari Mnao Fest, la tradicional festa de l'escuma pels més petits i una gran nit musical amb l'orquestra Uraband.
0: I a Casablanca?
1: A Casablanca el protagonisme serà per la cultura popular. Destaquen el correfoc infantil, la gran trobada de gegants i cercavila, la trobada de percussió i el correfoc dels diables de Casablanca, que culminarà amb un espectacle final de focs artificials. També hi haurà festa de l'escuma, activitats familiars i havaneres per tancar el cap de setmana.
0: I a Ciutat Cooperativa i Molinou?
1: Les activitats estrella seran la quarta cursa popular, el Holi Cope, Festival de Colors, la Sardinada Popular i el gran ball de festa amb l'orquestra Sabor Sabor. El punt final arribarà amb un espectacle de pirotecnia aèria.
0: Les festes també mantenen aquest esperit comunitari amb els sopars populars, també balls per a gent gran, activitats infantils i actuacions. Important això de les entitats locals, que són també els protagonistes d'aquestes festes, convertint els barris en espais de trobada i també convivència durant tot aquest mes de juny. I en esports... Avui què expliquem, Dani?
1: Doncs que Sergio Guerrero no seguirà sent l'entrenador del primer equip masculí de la Unió Esportiva Sant Boiana. Després de 5 temporades dirigint el Degà, Guerrero deixarà la banqueta on ha aconseguit el títol de la Divisió d'Honor el 2022 i la primera Supercopa d'Espanya a la història del club l'any 23. El mateix entrenador ens ha deixat aquestes declaracions.
3: Finalitzo aquesta etapa a la Sant Boiana. 5 temporades on he sigut molt feliç. Ha estat un plaer molt gran i un orgull molt gran representar de la millor manera que he pogut aquesta entitat. M'emporto molt bons records, molt bons amics, mai se sap, potser algun dia tornem a fer coses junts. Tant de bo que sí, perquè és un club que m'estim molt i que hi ha gent que els hi tinc molt d'estima. He intentat fer sempre el millor que s'ha vingut i el millor que he pogut per benefici del club, així que res, en pau, tranquil i sempre a fer-ho som boi.
4: Després de 15 anys vestint aquesta samarreta.
1: La pròxima temporada tampoc continuarà Pere Pardo, preparador físic de l'equip aquests últims 5 anys, ni Juan Pablo Socino, que és exjugador i entrenador de 3 quarts, que s'ha convertit en el primer entrenador del Barça Rugby. Aquest dijous podem parlar amb més detall amb Sergio Guerrero, com també parlarem amb la Núria Jou, que és la capitana del primer equip femení, que enfronta aquest diumenge a Sitges la final per la permanència a la Divisió d'Honor B davant el Sitges, un duel que viurem des de Ràdio Sant Boi. Pel que fa al futbol, la Ciutat Cooperativa anuncia la sortida de fins a 7 jugadors de cara a la pròxima temporada, destacant el central Kevin Sánchez i el jugador Manu Hidalgo, inicialment renovat, que dependent al futur de Pepe Oller, Beniamín i de Luis Serrano, encara sense anunciar. D'altra banda, el Futbol Club Sant Boi ha anunciat les baixes de Munir Butajar, d'Òscar Manchado i de Mario Monteagudo de cara a la propera temporada. Pel que fa un dels jugadors estrella, Sarín Saliu, havia estat anunciat com a nou fitxatge de la Unió Esportiva Aldeana de Segona Catalana, però el club ha esborrat la publicació en aquestes últimes hores. Qui sí ha renovat són l'entrenador Alberto Triguero i els jugadors Albert Vázquez, Pedro González i el capità Joan Avellanet, que ens ha deixat aquestes declaracions.
4: Després de 15 anys vestint aquesta samarreta, la veritat és que la decisió era fàcil perquè em sento molt identificat amb el club, amb la gent i amb el projecte que s'està construint. El club vol que continuï la majoria de jugadors de la temporada passada i completar-ho amb noves incorporacions que puguin ajudar en aquest projecte. Crec que hem de tenir calma perquè hi haurà un procés de construcció, però al mateix temps hem de ser ambiciosos. L'objectiu és continuar creixent com a equip, consolidar el projecte i competir al màxim cada cap de setmana.
0: Explica el sindicat d'habitatge del Baix Llobregat que una immobiliària vol desnonar una víctima de violència de gènere i els seus dos fills menors d'edat. L'entitat fa una crida a la ciutadania per mobilitzar-se i també intentar aturar el desallotjament. Una pausa i parlem amb la Sara, que és la santboiana afectada. Fins ara.

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda, el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
4: De la Ciutat Cooperativa.
5: L'estadi Valdiri Aleu Sala. Aquesta grandíssima victòria.
3: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
6: Muy buenas oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.

0: Passant dos minuts de dos quarts de set de la tarda, nosaltres rebem aquí als estudis de Ràdio Sant Boi algú que ens ha demanat explícitament que no diem el seu nom, evidentment no ho farem, però que té una història per explicar-nos que ens afecta a tots i que hem de conèixer. Bona tarda, què tal, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: I benvinguda, gent de carrer. Com et trobes ara mateix? Com et sents ara mateix?
1: Pues me siento muy preocupada, sin saber si voy a estar en mi casa, si no voy a estar, tengo... que estoy como en el aire.
0: Clar, hem d'explicar que, segons la previsió, la setmana que ve està previst que et facin fora de casa teva, serà el dimecres, justament de la setmana vinent. En aquest sentit, s'ha fet també una crida perquè hi pugui anar-hi gent a intentar aturar aquest desnonament que està previst. Com ha estat aquesta situació? Com s'ha arribat fins a això?
1: Pues que me hicieron el desahucio.
0: Sí, sí.
1: Y me dijeron que tenía que abandonar la casa, pero claro, estoy en una situación ahora mismo que nunca me he encontrado en esta situación, de que estoy sin trabajo, no tengo dónde ir porque no tengo familia, y me dicen que tengo que abandonar esta casa el día 10 con una niña que tengo de 17 años y una de 14, pero ¿dónde voy si no tengo alternativa? De la situación que estoy, miro una casa de alquiler, me piden nómina, me piden de todo, en que quiera yo intentar hacerlo, no puedo. Pues me dicen que sí, que tengo que abandonar la casa y que me tengo que ir a la calle. Y la abogada de oficio no me contesta y ha intentado por muchos medios, me está ayudando mucho Adolfo del ayuntamiento, que es el abogado, y no hay manera de contestar con la abogada de oficio.
0: Clar, el que passa és que el que et diuen és que busquis una casa, però quan vas a buscar, què és el que et diuen, què és el que et demanen?
1: Me piden contrato de trabajo, últimas nóminas, y yo de momento pues no tengo nada de eso.
0: Clar, pues ara mateix com que no hi ha sortida.
1: No. No quiero que me den la casa porque no es mi casa, pero que me darán el tiempo hasta que, una alternativa hasta que yo pueda encontrar otra cosa.
0: Perquè quin és el temps ara mateix que se t'ha donat?
1: Nada, ninguno. Que el dia 10 tengo que ir fuera.
0: I es proposa alguna alternativa, per exemple, des de serveis socials o alguna cosa que pugui ser temporal fins que trobis alguna cosa?
1: Servicios sociales me ha buscado un par de hotel, me ayudan económicamente y me dicen que en el desahucio de ahí puedo ir a la pensión esta con mis dos hijas. Eso me ha ofrecido servicios sociales, porque en que me quieran en una habitacha dicen que hay una demanda muy grande de habitacha y que no hay nada de alquiler.
0: Clar, és que estem davant d'una situació com aquesta que sembla impossible que es trobi alguna sortida. En aquest sentit, el que s'ha convocat també és una concentració davant de casa teva el dimecres vinent per intentar aturar aquest desnonament, perquè com dius és que si no, no hi ha una altra cosa, no hi ha una alternativa. Tu t'has sentit durant aquest context, amb tot això que ha passat, t'has sentit acompanyada?
1: M'he sentit acompanyada perquè estoy en el sindicat de l'habitatge de Viladecant. Tengo un acompañamiento, en ese sentido me he sentido acompañada, y servicios sociales me está brindando de que me dan la mano de momento, que me están diciendo que sí, que me ayudan con esta pensión, pero por dentro me estoy derrotada porque soy una madre con dos hijas que dices, ¿qué hago? Yo quiero salir adelante, pero la situación es la que tengo.
0: Clar, a més el que deies és que hi ha dues persones que estan al teu càrrec ara mateix. Clar. Com ho vius això?
1: Muy mal, con ansiedad, mal, muy mal.
0: Clar, a més, segons s'ha explicat també des d'aquest sindicat que explicaves, venies d'una situació a la que entenc que també vas haver de marxar d'on vivies. Com va ser això?
1: Me tuve que ir... Un dia me tuve que ir sin nada. Sin maleta, sin nada. Y tuve que venir a hacer una vida sin nada. Por eso me tuve que meter en esta casa.
0: Vas marxar de casa i el primer lloc en el que vas poder entrar vas anar perquè tenies dos filles.
1: Sí. Y me tuve que enfrentar a una situación que nunca había enfrentado. No tenía ni idea. Yo vengo de tener un trabajo, como todo el mundo. Tenía una casa. He tenido una vida pues como, normalmente como todo el mundo. Y de la noche a la mañana me dijeron, te tienes que ir de aquí. Y me tuve que ir con las manos vacías.
0: Has arribat a processar tot això que està passant. És impossible de fer-ho.
1: Y me fui sin un papel, sin una maleta, sin nada, sin el DNI.
0: Clar, i ara començar de nou amb tota aquesta situació sembla...
1: comencé de nuevo y ahora me toca comenzar de nuevo otra vez.
0: ¿Tú tens esperanza?
1: Yo confío en Dios, que Dios me ayudará. Y la esperanza está en mí misma, que tengo que salir adelante, ya no por mí, porque tengo mis dos hijas, que tengo que ser fuerte y en que me quiera rendir no puedo rendirme.
0: ¿Cómo están viviendo ellas toda esta situación?
1: Pues la viven mal, se la pinto mejor de lo que es, porque yo le digo, nos vamos a ir a este sitio, vamos a estar bien, pero es muy difícil porque ya en el sitio que me han ofrecido hice un vídeo y me dijo mi hija, mamá, ¿y mi habitación? ¿Cuál es mi habitación? Y no hay habitación, es una habitación para las tres, pero lo están viviendo un poco mal.
0: ¿Creus que a vegades les situacions són tan dures que són impossibles d'explicar com són, que has d'arribar fins i tot a maquillar-les una mica?
1: Yo me pongo una careta y tengo que mostrarle, a vez de decirlo llorando o decirlo mal, pues se lo digo sonriendo, porque no dejan de ser dos niñas.
0: Doncs per sort, i avui també l'hem convidat aquí al programa, podem explicar que sí que has tingut un cert acompanyament, que és el que estàvem dient just ara, perquè ens acompanya també avui a Gent de Carrer, la Laura Troia. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, estic molt bé.
0: I benvinguda a Gent de Carrer, en aquest cas del Sindicat d'Habitatge del Baix Llobregat, que ha estat una de les parts que ho ha estat fent aquest acompanyament de la Sara, en aquest testimoni que ens compartia. Què és el que sents quan t'expliquen una història com aquesta?
2: Ui, jo... A mi se'm posa el cor a mil, m'emociono moltíssim, la veritat, i això, simplement oferir la mà, i des del sindicat, òbviament, oferim assessorament legal i jurídic, però també va molt més enllà de poder acompanyar en aquests processos que són, al cap i al fi, superviolents. I com a mínim lluitar i organitzar-nos per combatre aquesta injustícia tan gran, la veritat.
0: T'has sentit acompanyada també per aquest sindicat?
1: Sí. Me siento acompañada. Cuando tienes alguna duda te orientan cómo tienes que hacerlo, te dicen. El día de la puerta no estoy sola, estoy con ellos.
0: Clar, per desgràcia hem d'explicar que és un cas duríssim, però no és un cas aïllat, és un cas que passa moltes vegades. Com has treballat des d'aquest sindicat per fer front a situacions tan límit com aquesta?
2: No és una feina d'un dia per l'altre, o sigui, nosaltres estem cada dimarts a l'assessoria de Viladecans, i des d'allà fem acompanyament a assessories col·lectives i tractem els temes. Cada afectada, perquè hi ha moltíssimes afectades, ens porten novetats de si ha arribat alguna carta de desnonament, el que sigui, i hi ha tot un seguit de preparació, no? A part de quins processos legals hem de fer, si demanar, per exemple, informes de vulnerabilitat, tot i que ara potser ja no serveixen perquè ha caigut la moratòria, i això, preparar els rols, agitació, contactar, com per exemple amb vosaltres, i ens trobem al dia de la porta, sent el màxim per intentar-ho aturar i allargar el màxim possible aquest procés, i si no, bueno.
0: Quina és, quan sembla que no queda res, quina és la força de la mobilització popular? Quan sembla que tot es desmunta, que hi hagi gent que vagi justament això, no només a intentar aturar un desnonament, sinó a donar el seu suport, què diries que implica això? Clar, en qualsevol cas, sí que és cert que hi ha situacions que a vegades ens toquen a tots i que són molt difícils d'explicar. Doncs aquest dimecres vinent serà aquesta convocatòria. No sé què voldries dir també des dels sindicats a tots aquells sambollens i sambollenes que ens estiguin escoltant.
2: Això, que qualsevol persona que estigui en situació de vulnerabilitat, que estigui en processos judicials o en amenaces de desnonaments, que el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, justament el Baix Llobregat, té dues sectorials, una a Viladecans i una a Cornellà, i que fem assessories. I allà això, oferim assessorament jurídic i legal i a part d'acompanyament. I que en la nostra tasca va molt més enllà de parar desnonament, sinó que també tenim una lluita per aconseguir al final el que totes volem, que és un habitatge digne, de qualitat i universal.
0: T'ha servit també per conèixer gent que estigui en la teva situació i que puguis sentir-te més acompanyada?
1: M'ha servido para ver a gente que no soy la única, porque a veces pensamos que nuestro caso es personal y que eres la única que tienes el problema, y cuando vas te empatizas con la gente y ves que no eres la única. Y me ha servido porque cuando yo también voy a ayudar a gente, para ver que gente también necesita ayuda y estar ahí, porque es muy difícil cuando ves cuando una familia le cierra la puerta y tienen niños y tú estás en la misma situación. Y nos vamos todos para servicios sociales y hay servicios sociales que responden y hay servicios sociales que no responden. Y respondan o no, esas familias siguen en la misma situación. Y me ha servido como experiencia, como para vivir que no es lo mismo. Es muy fuerte que en el tiempo que estamos, que no estamos pidiendo algo fuera de lo normal. Es personas, familias, con niños, una vivienda, pagar un alquiler.
0: Es que es un dret
1: constitucional. Es que no es una cosa fuera de lo normal. Es decir, todos tenemos derecho a tener una casa, pagar un alquiler, tener un trabajo. Son necesidades básicas de la vida para vivir. Y es que las personas vulnerables no las tenemos. Y hay gente que nos tienen fichados como no trabaja, es ocupa. Si quieres trabajar, si quieres tener una vivienda. Es vivir la situación de esta persona como... hay que vivirla y está en esta situación. Yo no vengo de una familia de que he estado siempre en mala situación. Yo he vivido bien siempre, he tenido mi trabajo. Mis padres no tengo ahora. Eran personas de que tenían su vivienda de propiedad. Me ha tocado vivir algo que nunca he vivido. Que no vengo de... no me he criado marginalmente, me he criado muy bien. Y todo es nuevo. Y como yo hay muchas madres, muchas familias.
0: ¿Crees que a la mirada de la gent a l'hora d'un cas com el que expliques falta a vegades humanitat, d'entendre sí. El context en el que estàs?
1: Sí.
0: ¿A tu t'ha passat això?
1: De momento no me ha pasado porque tengo ayuda de la habitatge y servicios sociales me ha respondido, pero sí por la parte de lo de la casa, del piso donde estoy, sí que falta humanidad, porque estás echando una familia a la calle, que no estás echando, yo qué sé, es que ni a un animal se echa a la calle. Es una situación muy difícil. Yo lo veo que no se puede. Es muy fuerte. Yo como madre, ¿qué le digo a mi hija? ¿Qué le dice? ¿Nos vamos a la calle? No tenemos casa. Es que es una situación que ni yo misma, no sé, es muy fuerte. Es día a día estar mal, no, un sin vivir. Y me esfuerzo, porque donde me van, donde me envían voy, me voy a buscar trabajo, no me sale, hago una entrevista, no me cogen. Me he apuntado a todo lo de habitacha, ya no sé más qué hacer.
0: En un moment així es pot veure a vegades també una mica de llum en tot això o tot és foscor?
1: Sí, la única luz que veo que tengo dos hijas, que tengo que ser fuerte y no me puedo rendir. Esa es la única luz que veo. Que cuando las miro digo, tienes que ser fuerte, dependen de mí. Y mostrar una cara como lo que no está pasando no está tan mal, que vamos a estar bien.
0: Dimecres vinent, aquest desallotjament, Laura, quina hora serà això? Quina és la previsió?
2: Convoquem a les 9:30, vols dir tu al carrer?
1: Sí, Raurís 15.
2: Vale. Convoquem el dimecres 10 de juny a les 9:30 al carrer Raurís, número 15, i esperem a poder aturar el desnonament.
0: Doncs moltes gràcies, de debò, per compartir la teva història i per fer-ho també d'aquesta manera, i ens veurem el dimecres vinent també per veure tot el que passa, i de veritat una forta abraçada.
1: Igualmente, gracias.
0: I Laura Troya, del Sindicat d'Habitatge del Baix Llobregat, moltes gràcies també per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
2: Merci.
0: Una pausa i seguim. Fins ara.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
4: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
5: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
4: Perquè el que passa ens importa.
6: Coplejant.
7: Som a tot el país.
6: Coplejant.cat.
7: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
6: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
7: I a la teva ràdio.
8: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
9: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Passant 4 minuts de 3 quarts de...
1: Més de 45 anys amb tu.
0: 7 de la tarda, ara sí que ja queda tot clar. A vegades passa una cosa a la ràdio, que és que quan expliques una cosa com aquesta, explicar altres coses costa, però és evidentment el que farem també en aquest programa. Ho hem estat parlant també durant la primera hora, perquè hem tingut aquestes setmanes la Festa Major i després d'aquesta Festa Major arriben també les festes de barris. De fet, hem tingut ja la primera, que ha estat la de Camps Blancs. I de fet, aquest cap de setmana és el torn de la de Marianao. I n'hem parlat aquí a Gent de Carrer amb la seva regidora responsable. Cristina Muñoz, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé.
0: I benvinguda a Gent de Carrer. Avui acomiadem en qualitat de regidora de Marianao, perquè s'acosten també les festes de Marianao, les tenim d'aquí res. No sé com van els ànims ara mateix.
2: Bueno, la veritat que molt contenta, perquè tenim unes festes, una programació molt, molt, molt interessant, una programació per totes les edats, des del toc d'inici que participa les entitats, que també és un goig per nosaltres, activitats per a joves, activitats per a la canalla, familiar, per a gent gran. Jo crec que són unes festes molt, molt potents i, com sempre, ficant a l'ull a les entitats, que és un goig tenir tantes entitats al barri de Marianao, que també participen a la resta de la ciutat, evidentment, però que ens ajuden. No és només, no, que vull fer això i com a ajuntament programo i contracto, sinó que és que també surten coses molt, molt, molt, molt xules de part de les entitats.
0: Diries que són unes festes que les fa la gent, d'alguna manera?
2: I tant, i tant. Jo crec que aquest és el major punt, no, de les festes de barri Marianao, perquè en tenir tantes entitats ens ajuda a poder programar, bueno, pues unes festes que la veritat són molt diverses, tenint des de ball, mostres de les entitats, justament, teatre, habaneres, que això sí que directament ho ha comptat a l'Ajuntament, activitats per a gent gran, activitats i espais familiars, on també participen per les entitats i organitzen tallers. La veritat que són unes festes molt, molt potents i com moltes activitats molt diverses, també per a joves, etcètera, etcètera, que a més organitzen els mateixos joves, no? Que aquesta és la part interessant, no? Que justament el tema de que ells mateixos diguin jo volem fer això i que ells són els que duguin a terme l'activitat, també és molt xulo.
0: Ah, i de fet ho parlàvem amb el Francisco Javier Nicolás de Camps Blancs, que ell ens explicava que d'alguna manera el que es feia des de l'Ajuntament era acompanyar aquestes iniciatives populars. Creus que això a Marianao passa una mica semblant?
2: I tant, i tant. De fet, a la nostra comissió, el que sí que és veritat que nosaltres liderem una mica per intentar organitzar, no? Que allò no sigui... Però la comissió està composada per entitats i són elles moltes vegades qui decideixen fins a on volen arribar o fins a on poden arribar i què volen, no?, aportar a les festes de barri. Aleshores, jo crec que és el pilar fonamental de les nostres festes i per això també és un goig poder gaudir d'activitats on la gent del barri també estigui implicada.
0: Ara ens deies que són activitats que poden ser per tothom, parlaves també d'aquesta mostra d'entitats, que es feia teatre, que es fa una mica de tot i per tothom, no? En el sentit que tothom es pot sentir interpel·lat. Com creus que s'aconsegueix això?
2: Bueno, justament com fent hincapié, no?, en el tema de les entitats, sí que és veritat que nosaltres com a Ajuntament podem programar, podrem contractar, però de fet el toc d'inici de les nostres festes de barri sempre està liderat per entitats. Aquest any lidera Casa de Sevilla, l'Associació de Veïns i Amicitia, que fan anys. L'Associació de Veïns fa 50 anys, Casa de Sevilla 40 i Amicitia fa 25 anys. Són els que fan el pregó de les festes de barri juntament a la col·laboració i organització de la Brújula Artística. Aleshores, i després la mostra d'entitats, és a dir, que no para, no es queda aquí, sinó que després hi ha mostres d'entitats. Aleshores, aquest és el pilar fonamental de les festes de barri, no? Que pugui gaudir-les, poder gaudir de les entitats, d'allò que ofereixen, i que la gent també es senti una mica partícip de les festes.
0: Què significa per tu formar part de tot això?
2: Bueno, és una passada. Per a mi és molt important ja a nivell personal. Quan vaig arribar al barri i el mandat passat, pues, donava una mica de por, no? Ostres, perquè són una mica d'incertesa, no? Com aniran, perquè vaig fer canvis. Les festes de barri estaven estipulades d'una manera amb l'antic regidor, i jo volia donar-li una mica de canvi, obrir les festes a la resta també, a altres espais, que a vegades es concentrava només a Assemblea de Catalunya i Tres de Valls i Diví, i jo volia també ampliar una miqueta, i vam provar, i amb allò que va funcionar és amb allò que, amb el que ens van quedar. I aleshores poder dir que això des de la regidoria de barri pots crear, muntar, tot i que estem acompanyats, torno a dir amb entitats, però que ho fas tu, no?, amb el teu equip, amb l'Ignasi, que és el tècnic de secta, la Mònica, la Txelo, els conserges, però que és, no?, que això ho fas tu, no? La veritat que a nivell personal és molt satisfactori.
0: D'aquestes coses que s'han anat provant, no?, en aquest prova-error fins a trobar realment el format de festa que funciona, què és el que heu acabat descartant i, en canvi, quines són les coses que heu acabat apostant perquè tenien sentit, justament?
2: Sobretot era el tema d'espais, perquè Mariana és molt gran. Són molts quilòmetres quadrats de barri. Aleshores, no volíem concentrar en únicament dos espais, sinó volíem obrir-lo a la resta també, perquè la resta de barri també pogués sentir que estaven de festes de barri. El primer any el que vam fer és, a cada plaça era una temàtica. La temàtica de la salut, on es feien activitats esportives, la temàtica més enfocada al tema de mostres, d'entitats, d'espai per a famílies, on poguessin desenvolupar activitats les entitats. La Mercè Rodoreda era on es feia el sopar de germanó, amb l'orquestra, etc etc. I van haver coses que van funcionar i d'altres que no. Per exemple, a la plaça de la Bòbila, on es feia tot el tema de l'espai més esportiu, més saludable, que és una plaça molt dura, fa molta calor. Aleshores vam haver d'intentar regular tot aquest seguit d'activitats que es feien allà, perquè no és perquè pot mancar de gent, sinó per la mateixa calor. A mitjans de juliol, bueno, ara de juny, ara fent aquest cap de setmana, que és la primera setmana, però d'altres anys ha caigut a mitjans de juny i ha fet molta calor. Clar, hauríem de regular aquestes cosetes. Aleshores, jo crec que la programació dels espais que tenim ara és molt encertada. És molt encertada. I per això es mantenen. Potser mancaria més espai pel sopar de germanor, perquè van començar a l'inici amb 200 tíquets del primer canvi i ara portem 400. No tenim molt més marge per créixer, no?, perquè les places de Mariana són les que són. Però ojalà, no?, podríem dir, pues mira, en vez de 400, 500 o 600. Però sí que és veritat que jo crec que han crescut les activitats, les festes de barri Mariana han crescut.
0: I com d'important és que tot això passi al carrer?
2: Bueno, jo crec que té la part positiva i d'altres veïns pensaran que és part negativa en quan acabem una mica, bueno, tampoc tan tard, que a 1:45 el divendres ja estem, no?, ja hem acabat, i el mateix a Mercè Rodoreda, que no és, però bueno, suposo que el que té l'activitat al costat de nit, pues no li agrada tant, però també estem de festes de barri, la intenció, sí, és que ho gaudeixim tots, no?, que tothom pugui sortir al carrer a gaudir, a compartir amb la resta de veïns. Jo crec que és lo bonic, no?, d'aquest tipus d'activitats, que podem gaudir-les i practicar-les, participar i gaudir-les entre tots.
0: Creus que és un moment també en el que la gent s'acaba sentint orgullosa del barri del que és?
2: Jo espero que sí. O sigui, la intenció és aquesta, no?, de que som del barri Marianao. Aquesta també és la nostra intenció, de que som del barri Marianao, de que fiquem tots els nostres esforços i saquem fora l'activitat, que comptem amb entitats que també fan el seu esforç perquè són al cap de setmana i també volen fer i participar de les festes de barri. La intenció és aquesta, que cadascun dels veïns del barri Marianao es pugui sentir orgullós de que ell, de que estem de festa, no? Passant des de la infància a la canalla, joves, gent gran, etc.
0: Què creus que fa especial la gent de Marianao? Què és el que la gent està com orgullós de dir, escolta, som així?
2: Bueno, no, clar, és que pensa que Marianao és tan divers, és tan gran. Jo sempre dic una cosa, que Marianao és un barri de barris. No té res a veure la part de nord de Marianao, de la sud, de l'est, de la oest. És un barri de barris. Aleshores, el sentiment de Marianao no és tant, no? No té aquest tarannà tan de seny com la CUP

0: associatiu de cada entitat és important, i també mou molta gent que intenta i que entén el que significa participar en unes festes de barri.
1: I d'alguna manera, això que deies, no? Aquestes diferències, creus que també en una festa com aquesta que ens comentaves, tothom tendeix a ajuntar-se una mica?
0: Jo crec que sí, que la intenció és aquesta, jo crec que passa, que es fa com una mena de crida. Jo a l'inici d'organitzar les festes de barri hi havia col·lectius, persones, no, que no participaven, no, que eren, bueno, són les festes de barri, però acaben de sortir una festa major, no? I ara sí que venen del col·le dels meus fills, per exemple. Sí que veig cares noves cada any més, que volen gaudir de les festes de barri.
1: Que és el que per tu fa especial, no només la de Marianao, sinó aquestes festes de barri d'aquí de Sant Boi.
0: Jo, si puc posar, no? I no és qüestió de que una festes de barri és més important que l'altra, sinó mirar, posant el focus, les entitats són el pilar més important de les festes de barri. I després el sopar de germanor, que això fa, perquè ja no trobes únicament entitats, sinó gent del barri que s'aproxima, que volen compartir i gaudir del sopar de germanor i l'orquestra que ve després, no? Com deia abans, a Marianao hem venut en 3 dies els 400 tíquets. O sigui, ens hem quedat en 3 dies, que diu, madre mia, és que si
1: 400 tíquets,
0: 400 tíquets. El tercer dia ja s'havien venut 320. Clar, quedaven 80 només. Que això ja ha anat, no?, gota a gota cada dia, la resta. Però pràcticament s'han venut els 400 tíquets en 3-4 dies. Aleshores, això vol dir que la gent té ganes de participar. I la veritat que això també ho omple d'orgull, no? Però això, les entitats en primer lloc, el sopar de germanor, i jo a nivell personal, sí, en aquest any i l'any passat, el tema dels joves, que s'han aconseguit organitzar i fer activitats proposades per ells.
1: Quines són les activitats que hi haurà a Marianao, per exemple?
0: Mira, comencem amb el toc d'inici del divendres, on, com deia abans, el pregó a càrrec de les entitats que fan, no, que tenen aquest any, fan aniversari, i organitzat per la Brújula Artística. Després mostrar entitats i el DJ, que és un espai per joves i familiar, perquè trobes de tot. És un Àlex vindrà aquest any a l'Equerès. Després, el dissabte, tenim rapsodes i culals, tenim concert, tenim, això a la tarda, tenim teatre, tenim les activitats per joves, que també a càrrec de la Fundació Marianao, el sopar de germanor, l'orquestra, bueno, és que tenim...
1: Clar, em referia, clar, són moltes, però em referia a aquestes creies que havien estat impulsades pels joves.
0: Bueno, justament amb col·laboració de la Fundació Marianao, l'Ajuntament té un programa a l'Institut Marianao, el PIES, no sé si el coneixes, i sempre cada any surten moltes cosetes molt positives, no?, des de la seva mirada com a joves. I cada any, més o menys, va sortint el mateix. I aquest any li vaig proposar al Xavi, que porta tot el tema de l'EBPK, i li vaig dir, Xavi, és que i amb ja la PES també, de Los Sales, i li vaig dir, hem de mirar què volen fer, que organitzin ells per intentar impulsar una activitat, però que no sigui l'Ajuntament que voleu fer això, pues ja, no, que siguin organitzada per ells. I moltes vegades sortia el tema del ping-pong, d'un campionat de ping-pong. Aleshores, aquest any, a més de tenir el DJ el divendres a la nit, faran un campionat, una mena de campionat més, alguna activitat més, al Parc dels Somnis, i després pujaran a la plaça de les Piràmides, a Teresa Vallcidri.
1: Clar, aquí passa una cosa, que és que les activitats que impulses tu, després segurament encara les gaudeixes més, no?, perquè saps tota la feina que hi ha darrere.
0: Clar, i és que a més, que moltes vegades que ens passa que com a ajuntament, o quan parlo d'ajuntament, perquè treballo a l'ajuntament, evidentment, sí, soc regidora de l'ajuntament, però suposo que li passarà a qualsevol tipus d'administració. Si tu no comptes amb els joves de què volen, és molt més difícil omplir, no?, o que aquesta activitat es pugui donar a terme d'una forma, no?, pues que s'ompli, que la gent participi, que no pas si són ells els que diguin vull fer això, i ells siguin els que impulsin l'activitat. I a més que això també dona un sentiment de cara a nosaltres i amb ells també, de participació, de que han estat des dels líders que han pogut organitzar l'activitat. Jo crec que això també ens omple d'orgull tant a nosaltres com a ells.
1: Creus que d'alguna manera aquestes festes, no només les

0: de barri, sinó la festa major, etc. Tota aquesta seqüència que hem tingut aquestes setmanes. És una mica com quan inicia l'estiu aquí a Sant Boi.
1: Sí, jo crec que sí. O sigui, un cop acaba la festa major, comencem a les capvuitada, ja és un non-stop, fins que acaba les festes de barri a cooperativa, i és com ja ha arribat l'estiu. Ja l'estiu ja ha arribat, ja està aquí.
0: Doncs esperen llavors setmanes intenses.
1: I tant,
0: Cristina
1: i tant.
0: Muñoz, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs ja ho hem escoltat a l'entrevista, aquestes festes que marquen l'inici de l'estiu. Justament d'això és del que estem a punt de parlar, Òscar Arjón i jo, de nou.
2: Hola, què tal?
0: Per tu, què marca l'inici de l'estiu?
2: Uah, el final de classes, et diria.
0: Ja.
2: Diria...
0: Sobretot els exàmens, no?
2: Sí, dels exàmens. El fet de no haver-te de quedar a casa llegint pàgines i pàgines i pàgines sense poder fer res. És que estic fart, tio.
0: Estem d'acord? Que això marca l'inici de l'estiu. Per mi, mira, quan et fas el primer cafè amb llet amb gel...
2: També.
0: Sí, quan introdueixes això, jo crec que la cosa ja va més rodada.
3: Quan et banyes a la platja, John. Quan et banyes a la platja per primera vegada, quina sensació.
0: Tens raó.
3: Ahir ja comença l'estiu.
0: Tens raó.
3: Crec que guanya aquesta,
0: El que volem fer és, a més, conèixer quina és l'opinió dels santboians i les santboianes. Què és el que marca l'inici de l'estiu dels santboians i les santboianes. En llet anem fent voltes, la Marina Blanco. Què tal? Bona tarda, Marina.
4: Bona tarda, John. Doncs sí, ens trobem aquí a la plaça de l'Ajuntament i hem vingut a preguntar als santboians i les santboianes què és el que marca l'inici de l'estiu per ells. Estem aquí amb... Hola, bona tarda, com et dius?
5: Ramon, em dic.
4: Ramon?
5: Ramon.
4: Per tu, Ramon, què és el que marca l'inici de l'estiu?
5: Mare de Déu, són tantíssimes coses que seria molt llarg d'explicar. Però bueno, en definitiva és, doncs això, aquest temps que tenim, el fet de que ja no necessiti estar tapadet com un animalet que té fred i tal, i què més? No se m'ocorreix.
4: Ets els...
5: I totes les coses que penso fer aquest estiu.
4: Ets de les persones que els agrada sortir quan surt una mica de sol ja a dinar amb la família, amb els amics?
5: Aviam, quan surt una mica el sol, jo em llevo molt d'hora, als 6 del matí em llevo i ve com es fa de dia, i per descomptar que quan surt el sol, doncs, bueno, a part de que jo ja estic jubilat, no tinc masses coses que fer d'obligació, tot el que faig ho faig una mica doncs, perquè m'apeteix fer-ho, i llavors doncs, és el moment de fer totes les coses que se m'ocorreixen d'avui. Avui anem a la platja, o avui anem a caminar. Jo soc molt d'anar a caminar i tal, i bueno, doncs és això, disfrutar d'aquest temps.
4: Doncs clar que sí, moltes gràcies. Continuem per aquí amb més gent que ens explica què és el que fan quan comença l'estiu. Bona tarda, com us dieu?
6: Bona tarda, jo Lucía.
4: Què és el que marca l'estiu a l'inici de l'estiu per tu, Lucía?
6: Per mi, quan arriben les festes del barri, la festa major, ja és com que marca l'inici de l'estiu.
4: Ets aquí de Sant Boi?
6: Sí.
4: Suposo que sortiràs per les festes de Mariana, que són ara aquest cap de setmana.
6: Sí, sempre, cada any.
4: Vosaltres, què és el que feu quan comença l'estiu?
7: Jo, la primera birra al sol. Amb la copa gelada, no falla.
4: Birra amb amigues, per explicar les vostres coses.
7: Sí, sempre.
4: I per aquí què tenim? Bona tarda.
8: Hola, posaria un cafè amb gel a l'inici de l'estiu, 100%.
4: Un cafè amb llet ben fresquet, no?
8: Sí. Quan ja te'l demanes amb el got de gel, ja ha començat l'estiu.
4: I per últim, ens apropem a una altra taula. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
4: Què és el que marca l'inici de l'estiu per vosaltres?
9: Jo, per mi, per exemple, quan ja es du un cafè amb gel, ja està a la terrassa amb els teus amics.
4: Doncs això és el que ens comentaven fa un moment també. Bona tarda.
10: Bona tarda. Jo, per mi, és el fi de classes.
4: Amb ganes ja d'acabar el curs?
10: Totalment, sí, moltes ganes.
4: I tu? Bona tarda.
11: Bona tarda. Per mi el començament d'estiu és quan se termina la FM, que és com l'entrada, i una vegada que termina, pues ja és el començament de l'estiu, de les festes i d'estar amb la gent.
4: Doncs moltes gràcies. Doncs això és el que expliquen els santboians i santboianes, John.
0: Sí, déu-n'hi-do, hem tingut molta quantitat d'opinions. Hi ha una persona que ha dit això del cafè amb llet d'Àngel, que ha dit, mira, gent en criteri, però falta una opinió, Marina. Explica'm tu, quan comença l'estiu?
4: Doncs jo abans he dit que quan començo a menjar gelat, que és que a mi m'encanta. Però també, doncs, quan el primer bany, no?, la piscina o la platja, jo ja he tingut el gust d'anar-hi ja a la platja.
0: Per tant, estiu ja començadíssim, no?
4: Totalment, sí.
0: Marina, gràcies per la feina. Una abraçada.
4: Doncs moltes gràcies.

0: Passen 10 minuts de les 7 de la tarda, per tant, ja veiem Òscar Rajonia, donem per inauguradíssim l'estiu.
1: Inauguradíssim, mira, hi ha gent amb sort, jo no he anat a la platja encara.
0: Sí, hi ha coses que no canvien, com la teva secció dels dimecres.
1: No, no, això seguirà aquí.
0: Estiu, hivern, primavera...
1: Mira,
0: et dic sempre ho tenim amb nosaltres.
1: Ja està.
0: Sí.
1: S'ha acabat.
0: Tot, eh?
1: S'ha acabat. És el final del camí. Fins aquí hem arribat. Que ningú es posi nerviós, que no estic posant fi a la secció. Menys ara, que estem a punt d'arribar als 50 programes.
0: Sí, sí. Tinc ganes de saber veure què faràs.
1: Jo també, no tinc ni idea encara. Del que us estic parlant és dels exàmens i de la UAB en general, perquè sí, aquesta és l'última setmana. I en quan acabi l'examen del divendres, podré dir per fi que estic de vacances. Però, encara queda una setmana i no puc cantar victòria. Ja ho celebrarem com Déu mana dimecres que ve. De fet, sí, perquè m'aniré a Polo tan bon punt acabi el programa.
0: M'estàs dient de debò?
1: Sí.
0: O sigui, impressionant.
1: No, o sigui, jo vinc, faig el programa, faig la meva feina i un cop acabo la meva feina, me'n vaig a la disco.
0: No, molt bé, molt bé. No, serà perfecte, Òscar. S'ha de celebrar la vida
1: que,
0: i tant
1: clar,
0: que sí.
1: Imagina't que fos al revés, que me'n vaig el dimarts i vinc aquí amb ressaca
0: bueno,
1: o...
0: No seria tampoc la primera vegada, no?
1: No, vull... tens raó. No seria
0: per
1: el primer
0: això,
1: cop.
0: Per això t'ho dic.
1: Esteu tots convidats.
0: Ah, mira.
1: Si algú vol festejar amb aquest atractiu locutador de ràdio que us parla la setmana que ve, ja sabeu on trobar-me.
0: Ai, que ja m'estan arribant missatges, Òscar.
1: Sí, veritat
0: Òscar,
1: que sí.
0: Òscar.
1: Bé, dit això, i després d'aquesta brevíssima introducció, us vull explicar que dilluns va ser l'aniversari de dues persones importantíssimes per la història de la humanitat. Primer, de la Marilyn Monroe, que hauria complert 100 anys. I segon, i molt més important, del meu gat, que va complir 3 anys. Malauradament, el Michelin, que és així com es diu, no m'ha donat permís per fer la secció sobre ell, així que, senyores i senyors, avui a Gent de Carrer, Marilyn Monroe.

0: Viatgem fins al dia 1 de juny del 1926, és a dir, a fa exactament 100 anys i 3 dies. Per aquí coneixerem el Martin i la Gladys, una parella que acaba de tenir una filla a qui anomenaran Norma Jean Mortenson. Un bon nom, però que potser no té tanta aura com Marilyn Monroe.
1: Home, Marilyn Monroe és bastant increïble.
0: Clar, sona millor. És el nom artístic, al cap i a la fi. A partir d'ara jo li diré Marilyn a la Norma perquè s'entengui millor la història.
1: Per què no Monroe?
0: Monroe, pues, no sé, Marilyn, no sé. Marilyn Monroe, la nostra amiga, com vulguis.
1: Perfecte.
0: Aquesta història, el drama comença abans fins i tot que la Marilyn neixi. Mireu, resulta que la mare, la Gladys, anys abans del naixement de la nostra amiga, estava casada amb un paio que es deia John.
1: No us fieu mai d'algú que es diu així, ja us ho dic jo.
0: No, però és John Amac, eh?
1: Ah, llavors sí, llavors fieu-vos.
0: Sí, exacte.
1: Llavors fieu-vos.
0: El tio era un maltractador. Cosa que s'està tornant massa més comú a les meves seccions del que a mi m'agradaria.
1: Retiro tot el que acabo de dir.
0: Però això és que t'he deixat fatal. Tot el que es van divorciar. Però què passa? Que la parella havia tingut dos fills i, tot i que la Gladys va aconseguir la custòdia dels nens, el John, a Mac, els va segrestar. Amb tot aquell panorama, la mare de la nostra amiga es va tornar a casar amb un paio que es deia Martin i vosaltres direu, bé, doncs aquest és el pare de la Marilyn. Doncs no, senyor. El pare de la Marilyn era un company de feina amb qui la Gladys havia tingut una aventura. Quin panorama per començar la història, eh?
1: Ja veiem, ja.
0: Malgrat tot, els primers anys de la Marilyn, primeríssims primers anys, perquè després la cosa es torçaria, van anar més o menys bé. La petita vivia a casa d'uns pares adoptius i la mare l'anava visitant de tant en tant. Però la pobra Gladys un mal dia no va poder més i va patir el que aleshores s'anomenava un col·lapse mental i el que avui es sap que era esquizofrènia paranoide. La mare, la Marilyn, es passaria la resta de la seva vida entrant i sortint d'hospitals i gairebé mai tornaria a veure la seva filla. I m'agradaria dir que la cosa millora a partir d'aquí, però, mare meva, els següents anys de la Marilyn van ser terribles, espantosos, terrorífics, dantescos i espantosos i terribles. He dit també que van ser dantescos? Doncs ho van ser. La pobra nena es va passar anys passant d'una casa d'acollida a una altra. De fet, es veu que van abusar sexualment d'ella en més d'una. Crec que ja estem trigant en treure el maleït efecte pertorbador. Amb 16 anys, sí, 16, molt ben vist aquí, es va casar amb el James Dougherty, el seu veí. Segons sembla, només per aconseguir escapar-se de la casa d'acollida on estava. Segons ella, el matrimoni amb aquell noi de 21 anys va ser la cosa més avorrida del món. Però no us preocupeu perquè no duraria gaire. Poc després començava la Segona Guerra Mundial.
1: Per tant, un inici tranquil·let de tot plegat.
0: Un inici, un dels inicis més intensos que hem tingut a la secció, tio?
1: Sí, sí.
0: Durant aquells anys, a la nostra amiga li va donar per treballar a una fàbrica de municions mentre el James era al Pacífic carregant-se japonesos. En això que un dia va aparèixer un paio a la fàbrica que es deia David Conover, que tenia com a única missió transcendental fer fotos de les dones que hi treballaven per aixecar la moral, entre cometes, dels soldats. Aquí que cadascú ho interpreti com
1: vulgui.
0: Ostres,
1: és un altre món, eh?
0: És un altre
1: món. Per sort, és un altre
0: món. No, no, clar, per sort és un altre món. Però era el que hi havia als anys 40. La cosa és que es va fer amiga del David aquell i ben aviat va començar a sortir com a model a un munt de revistes d'aquella època. La gent la va començar a conèixer i ben aviat li va arribar un contracte de la Fox perquè fes alguna pel·li amb ells. No és que li tinguessin massa fe, però li van donar una oportunitat. Per cert, a partir d'aquí va ser quan va començar a utilitzar el nom de Marilyn Monroe, en honor a una actriu de Broadway i al cognom de soltera de la seva mare. La carrera de la nostra amiga acabava de començar.

0: Per cert, que no us ho he dit, es va divorciar del James l'any 46 perquè el paio, que era soso com una cosa mala, no volia que ella fos actriu. Potser sí que era una mica avorrit el tio, no sé. La Marilyn va començar a fer papers petitons en pel·lis de tota mena. La veritat, era en poca coseta, tipus Arbre 3.
1: Sí, aquests són mítics. Cactus 4, no?
0: Cactus 4. Mm. Hosti, una obra de teatre amb 4 cactus.
1: Imagina't.
0: Bueno, però li va servir per començar en el mundillo. Al mateix temps, també va començar a estudiar actuació a una acadèmia que es deia El Laboratori dels Actors, que és un bon nom.
1: Bueno, o depèn de com t'ho prenguis, no sé si fan allà...
0: A veure,
1: experiments raros.
0: No,
1: no,
0: no, no són experiments. Laboratori que pues, fan,
1: que es prova.
0: Fan ciència actoral. De mica en mica es va anar fent un nom al món del cinema. No és que es passés l'estona guanyant Oscars a punta pala, però no li anava pas malament. La jungla d'asfalt va ser una de les seves primeres pel·lis. En aquesta, tot i no sortir massa, va començar a cridar l'atenció. Tot i això, el públic no és que la veiés precisament com una actriu seriosa o metòdica. Més aviat, i sona fatal dir-ho, però pràcticament la veien com un objecte. A principis de l'any 52 va començar una història d'amor a l'americana amb el jugador de béisbol Joe DiMaggio. Per què dic a l'americana? Primer per la cançó, que és un temazo. Pujam-la un momentet, sisplau. I segon, perquè aleshores tant el Joe com la nostra amiga eren dos símbols del que representaven els Estats Units. Perquè, m'entengueu, era com si una Coca-Cola s'hagués casat amb l'estàtua de la llibertat. M'aneu seguint,
1: no? Amèrica al quadrat.
0: Amèrica al quadrat, era això. Malauradament, poc després va esclatar l'escàndol. Resulta que mentre la nostra amiga estava començant a protagonitzar les seves primeres pel·lícules i a tenir una vida, diguem-ne, una miqueta millor, es van filtrar unes fotos seves en les que sortia completament nua. Clar, la premsa conservadora gringa als anys 50, doncs es va escandalitzar. Com pot ser que l'actriu que tothom està sexualitzant aparegui sexualitzada? Quin escàndol! Us passo una mica el context. Es veu que les fotos ja tenien uns quants anys. La Marilyn ja, aleshores estava pelada i sense un duro i va acceptar fer-se aquelles fotos per guanyar uns diners perquè no tenia res, la pobra. En el moment en què es van filtrar, ella mateixa ho va reconèixer i això va fer que precisament es fes encara més popular. A més, aprofitant el merder, l'estudi, que tenia una mentalitat de tauró o d'home de negocis a lo bèstia, va llençar no una, sinó tres pel·lis seguides de la Marilyn. Vaja, que en comptes d'enfonsar-la, aquell escàndol va fer que es fes d'or.

0: En aquell punt, la nostra amiga ja s'havia consolidat al món del cinema, però sempre interpretant exactament el mateix personatge, el de la rosa tonta que no s'entera de res. Sona terrible, però era aquell el personatge. Potser pels guionistes, potser pels directors, però la cosa és que sempre li arribaven les mateixes ofertes. Això se li va sumar que la tia era molt perfeccionista. Es veu que mai estava satisfeta en com li quedaven les escenes i les repetia 50.000 vegades. Això últim, amb els anys, només empitjoraria.
1: Ja passa que aquestes manies sempre sí. Diuen que quan et fas gran, d'alguna manera van a pitjor.
0: Sí, bueno, no va ser només per l'edat, ja veureu. L'any 53 arribaria l'èxit definitiu de la nostra amiga Marilyn amb tres pel·lícules. La pel·li de film noir, o sigui, de misteri, on interpretava una femme fatal que es vol carregar el marit, Niàgara, la comèdia musical amb el títol més feminista de la història, Els cavallers les prefereixen roses, i Com casar-se amb un milionari. Aquests van ser els seus tres majors èxits. En totes tres, traient una mica la primera, feia el mateix paper de sempre, el de la rosa tonta. La Marilyn ja estava fins als ovaris de fer aquests personatges, però es veu que, doncs, no tenia opció. El contracte que tenia amb l'estudi no li deixava escollir en quines pel·lis sortiria. Així que, doncs, estava obligada. Fins que un bon dia es va cansar i va dir «Fins aquí!» i es va pirar. O sigui, ho va deixar tot. Poc després es va casar amb el DiMaggio i es va anar de lluna de mel al Japó. En quan va tornar, la Fox va tornar arrossegant-se i li va canviar el contracte. A partir d'ara, no només escolliria les seves pròpies pel·lis, sinó també, i sobretot, cobraria una pasta.

0: Així, l'any següent va rodar La temptació viu a dalt, una pel·li que, en realitat, no és que ens importi massa, però que té aquella famosa escena on se li puja el vestit mentre és a sobre d'una reixa al metro. Sabeu quina us dic, no? La imatge icònica. Mm. Doncs es veu que aquella escena doncs, no li va agradar gens al DiMaggio aquell, el marit, vaja. Què va fer el tio? Doncs ser un tòxic com una cosa mala. A la Wikipedia posa, i ho diu així textualment, gelosia, actitud controladora i abús físic. Sona a fitxa policial. Vaja, que es van divorciar, afortunadament. El matrimoni a la Coca-Cola i l'estàtua de la llibertat havia durat 9 mesos. A partir d'aquí comença una nova etapa en la vida de la Marilyn. Es va apuntar a una escola d'art dramàtic que es deia The Actors Studio, a Nova York, i també va crear la seva pròpia productora de cine, la Marilyn Monroe Productions. La idea era que, si ella podia produir les seves pròpies pel·lis, mai hauria de tornar a fer de la maleïda Rosa Tonta. Mentre va estar matriculada a l'Actors Studio, també va aprendre el mètode. Bona tarda i benvinguts a les classes d'actuació del professor Òscar Arjonilla. Amb tots vosaltres, el professor Òscar Arjonilla. Què era el mètode? El mètode era una tècnica que es van treure de la màniga els actors i directors de cinema d'aquella època i que consistia en que l'actor o actriu havia de parlar com el personatge que feia, moure's com el personatge, sentir com el personatge, ser el personatge. Així que el proper cop que fem teatre aquí, que serà d'aquí a uns breus minuts, vull que apliqueu el mètode. Bé, per on anava? Ah, sí. Al mateix temps que feia tot això, la nostra amiga va començar una relació amb el dramaturg Arthur Miller. El paio era 10 anys més gran que ella, però, traient això, semblava un paio bastant simpàtic. L'única pega és que era comunista. Quin temazo, no?
1: Clar, el tema és que això, en aquell moment, als Estats Units estava perseguit, literalment.
0: No, no, sí, sí, o sigui... I clar, i us heu de posar en context, o sigui, ella era com el símbol del capitalisme més radical.
1: Sí, sí.
0: I clar, i se'n va amb un escriptor que està acusat de comunista, doncs pues mira. Bé, es veu que el fet de que l'actriu més famosa als Estats Units es casés amb un comunista va fer que l'FBI la comencés a assetjar. Però bé, coses de gringos. No li doneu importància. A la seva següent pel·lícula, Bus Stop, va ser aclamada per la crítica. Fins i tot la van nominar un Globus d'Or. La Marilyn per fi havia demostrat que era una actriu de veritat. Per desgràcia, a partir d'aquí la cosa va cap a caiguda. Un any després va rodar El príncep i la corista, on sortia amb el Laurence Olivier. Ja sabeu, el de Allò que el vent s'endugué, que la traducció al català de la pel·li és brutal. Bé, i es veu que el rodatge d'aquella pel·li va ser un infern. Ella arribava tard tota l'estona i a sobre, un dia, el Laurence li va cridar a la cara que la seva única feina era, textualment, ser sexy.
1: Clar, t'ho imagina't amb tot el que també ha estat vivint, que sobte...
0: Clar, et diuen això, és que et carregues tota la seva autoestima.
1: Sí, sí.
0: I és el tercer cop que surt ja l'efecte pertorbador avui, eh? L'hem cremat. A més, per acabar-ho d'adobar, va patir dos avortaments espontanis els següents anys i va començar a veure com una esponja i a ficar-se de tot. Però bé, la seva carrera va continuar, i de mica en mica, i de quina manera? Con faldas ya lo loco, no penso traduir-ho al català perquè no sé quina és la traducció, però no ho vull saber-ho, amb faldillas ya lo loco o alguna cosa així, aquella pel·li va ser una de les seves millors, una meravellosa obra cinematogràfica que té un dels millors diàlegs de la història del cine. Us poso en situació. Mireu, tenim un senyor que es diu Oswood que està perdudament enamorat d'una noia que es diu Daphne. Al final de la peli, els dos s'escapen i tenen aquesta meravellosa conversa.
2: Oswood, he de ser sincera amb tu. Tu i jo no ens podem casar.
0: I per què no?
2: Doncs primer, perquè no sóc rosa natural.
0: No m'importa.
2: I fumo moltíssim.
0: M'és igual.
2: Tinc un passat horrible. Des de fa 3 anys estic vivint amb un saxofonista.
0: T'ho perdono.
2: Mai podré tenir fills.
0: Els adoptarem.
2: No em comprens, Oswood.
3: Sóc un home.
0: Bé, ningú és perfecte. Malgrat l'èxit de la peli, la situació personal de la Marilyn no era gens bona. Es va divorciar del Miller i va caure en una espiral d'addicció a les drogues i a l'alcohol. La trobarien morta un parell d'anys després, per el que, segons es va dir, era un suïcidi. Però ja us dic jo que no té pinta de suïcidi. Posarem llum a la foscor. Comencem. Hola a tothom, sóc Òscar Arjonilla. Gràcies per acompanyar-nos. No podia acabar la secció de la Marilyn sense parlar dels Kennedy. Es veu que la nostra amiga, després de divorciar-se del Miller, va tenir una aventura amb el president dels Estats Units, John F. Kennedy. Oficialment, mai va haver res, però només escolteu això.
3: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Si algú et canta així, alguna cosa hi ha. Digues-li Déu, digues-li energia, però hi ha algú. Es veu que el fet d'enllitar-se amb el president va fer que sapigués cosa que no havia de saber i que, per tant, entre cometes i dit com un eufemisme, s'ocupessin d'ella. Però mai ho podrem saber realment. Marilyn Monroe va ser una icona del cinema i de la cultura pop en general. Tothom veu la seva cara i sap qui és. Va viure una infància de merda i una vida que, tot i que va tenir algun moment bo, va ser també bastant de merda. Una dona que va triomfar, la van encasellar i va aconseguir ser independent, això sí, patint una barbaritat pel camí. Tanco la secció amb la cançó Candle in the Wind que li va dedicar el mestre Elton John. Marilyn, allà on siguis, que sàpigues que vas ser i encara ets la millor. Música, maestro!

0: Doncs Òscar Arjonilla, com sempre, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Increïble interpretació, eh? Sparring Marina Blanco.
2: Avui m'ha sortit bé.
1: Sí, t'ha sortit de locos.
0: Increïble. Òscar, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Passa un minut de 2:15 de la tarda.

0: Carlos Ruano, també bona tarda, com estàs?
1: Hola, molt bona tarda.
0: Benvingut a la festa, també, que estàs enamorat.
1: Doncs sí, molt enamorat. Sí, de fet, en un mes o així, fa 2 anys que vaig conèixer la meva parella.
0: Ah, mira,
1: o sigui que,
0: estàs moment... pensant en...
1: Uf, no hi ha diners, no hi ha calés.
0: De...
1: Uah, tant de bo, però no hi ha calés.
0: Sí, eh?
1: Sí, no hi ha calés.
0: El Carlos, com sempre, ve al nostre programa Gent de Carrer a fer-nos una guia jurídica d'alguns aspectes bàsics que hem de conèixer. I, de fet, avui parlarem justament d'això.
1: Sí, sí, per això la cançó, no?
0: Sí, sí.
1: De Mary, de matrimonis.
0: Casaments.
1: Sí, però també de divorcis, perquè per desgràcia existeixen.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, abans d'entrar en matèria, no? L'altre dia vaig estar investigant una mica i és que a Catalunya hi ha 27.836 matrimonis anuals.
0: Mm.
1: I estan en augment, és a dir, durant els últims anys ha augmentat un 3% i respecte al 2021 i després un altre 3%.
0: Doncs no ho hagués dit, eh?
1: Ja.
0: La sensació és que la gent es casa menys, no?
1: Ja, ja, això de la premsa no, a vegades ja, no ajuda,
0: periodistes,
1: eh? No, aquests periodistes no.
0: Estem d'acord.
1: Llavors, però hi ha una data dolenta i és que hi ha moltíssims divorcis.
0: Vale? Ah, d'acord.
1: Hi ha
0: clar, molta gent es casa perquè com s'ha divorciat, dius...
1: Clar.
0: I seguim.
1: Però sí que és veritat que hi ha menys divorcis que matrimonis actualment, no? Per tant, estem una mica en superàvit, per així dir-ho. A Sant Boi, concretament, a l'any, aproximadament, segons l'INE, hi ha entre 150 i 200 ruptures matrimonials a l'any. És a dir, 1,8 ruptures per cada 1.000 que hi ha. Per tant, és bastant... O sigui, és bastant
0: a l'any, això, no?
1: A l'any, clar. En un any hi ha unes 200 ruptures, és a dir, 200 divorcis, 200 famílies trencades.
0: Mm.
1: Sí, sí, és molt heavy.
0: Bueno, depèn del cas.
1: O
0: a vegades pot haver-hi
1: sí.
0: Famílies que...
1: Sí, sí, pots acabar bé, no? Però l'estereotípic divorci aquest és el que normalment passa, no?
0: Sí, sí, estem d'acord.
1: Per tant, què vol dir dret de família, no? Perquè jo dic, família, i tu què penses? No sé, potser penses al papa, a la mama, o, però fins on arriba per vosaltres la concepció de família?
0: Clar, és un concepte que és ampli i, mira, de fet, l'altre dia escoltava una reflexió que havia al voltant d'això de, per exemple, quan tu et cases, tu fas un llibre de família i, per tant, sembla com si comencessis una nova família, però tu, evidentment, segueixes molt vinculat a la teva i aquí, clar, hi ha unes línies que són molt grises. De què és família i què no, quan parles de parella... Clar, això no és una cosa que no està resolt, diguéssim.
1: Bueno, actualment el concepte de família ha anat evolucionant, no? Abans, doncs, només era el que era dins del matrimoni, és a dir, fills dins del matrimoni, després es va ampliar, ara s'inclueixen els fills fora del matrimoni, família també es consideren els pares, els avis, els germans, no? I, en general, és aquesta heterogeneïtat familiar on hi ha un grau molt proper, no? Per tant, hi ha diferents tipus de famílies, això sí, no? Que primer estan els matrimonis, que és el que tothom pot pensar, no? Que això ho aprofundirem més endavant. Estan les parelles estables, que també ho aprofundirem més endavant. Les famílies monoparentals, on hi ha només un progenitor. I les famílies reconstruïdes, que és quan dues famílies monoparentals s'ajunten.
0: Doncs,

0: Aquesta cançó la poso perquè és de la meva pel·lícula preferida, que és l'Ataque de los Clones, de Star Wars, que molta gent no li agrada, però a mi m'encanta.
1: El que passa part... que és d'un amor tumultuós.
0: Sí, és una mica complicat, no?
1: És una cançó que fa mal, escoltar-la.
0: Sí, tot, sí, fa mal, però a la vegada és com que et dona esperança, és molt intensa, és molt bonica. A mi, per
1: és
0: mi
1: l'amor, vull dir
0: sí,
1: que
0: per mi representa aquest amor del matrimoni, d'entrar, de fer aquesta entrada espectacular. Doncs per mi és això.
1: Tu posaries una cançó a la que hi ha una de les parts de la parella que s'acaba tornant dolent i es passa al lado oscuro?
0: Això no passa. La pel·lícula acaba amb la guerra, no passa res. Aquí no...
2: Ah, aquí,
0: aquesta parella l'estimem.
1: Estem parlant, per cert, de... Padme Amidala.
0: Exacte, hi ha Anakin Skywalker, que es casen en secret. Sí. I és que parlant de casaments, anem a parlar del matrimoni, primerament, no? La part divertida, la part bonica. Després ja parlarem d'unes altres coses que potser no ens agraden tant. Mm. I és que... les persones pensen que el matrimoni és una cosa molt senzilla, que és, bueno, anem al jutjat, anem a l'església i ens casem. No, sinó que hi ha uns tràmits previs, hi ha uns requisits previs, els quals són molt necessaris per poder arribar a poder casar-se i signar aquest contracte. No, per tant, anem a parlar d'aquests camins, no? Quines vies creieu que existeixen o quines religions penseu que estan acceptades per casar-se a Espanya? Tu què penses, Marina?
3: Jo no tinc molta idea, la veritat, et deixo parlar tu.
0: I tu, Òscar?
2: Pues estic una mica igual, no et sabria dir.
3: A veure, per església, no?
0: Exacte, religiós.
3: Sí, després pel jutjat.
0: Exacte, civil.
3: I ja està, diria.
2: Ajuntament, igual, sí, també. Sí, bueno, civil. Que seria la
0: exacte,
2: mateixa.
0: Civil.
3: Això
0: sí,
3: és el
0: sí.
3: que jo sé.
1: Si vas aquí a Sant Boi, et casa el Lluís Amoret.
0: Doncs sí. Sí, sí, de fet. Això ara ho parlarem una mica més endavant, de qui pot casar-te, qui no, perquè també té el seu què. No, però és que a Catalunya hi ha dues formes que després ja tenen com subgrups, no? És que primer està el matrimoni civil, que és el que està regulat pel Codi Civil, concretament el Codi Civil català, és a dir, el nostre propi Codi Civil, i, bàsicament, doncs està regulat un tipus de matrimoni, i ja està. Després està el matrimoni religiós, el qual es convalida amb aquest matrimoni civil, i doncs hi ha quatre tipus de maneres de casar-te religiosament, que és davant l'Església Catòlica, vale? Després davant una, la religió islàmica, la religió jueva i després l'evangèlica, els quals aquestes religions tenen acords amb l'Estat i en aquests casos has de presentar aquesta certificació al registre civil conforme t'estàs casant, és a dir, que com a tal la cerimònia eclesiàstica, en aquest cas, perquè és la que majoritàriament es fa a Espanya, no, de moment, l'eclesiàstica, tu et cases, però has de portar el paper davant del jutjat per poder ratificar-ho, no? Però primerament, què s'ha de fer, no, per poder casar-te? Doncs has de fer un expedient matrimonial. Aquest expedient matrimonial és com si fos la llista de la compra.
1: Ah, mira.
0: És a dir, primerament has d'anar, doncs, en cas del jutjat, no, parlarem, i has d'anar a aquest jutjat a comprovar uns segons quins requisits. Primerament el consentiment, que és el més important.
1: Bueno, sí, clar. Dos no es casen si un no vol.
0: Bueno, això ho veurem, perquè hi ha moltes vegades que s'intenta fer frau, i aquí és on els matrimonis són nuls. No, però, evidentment, per poder casar-te ha d'haver un consentiment, doncs, total, express i sense cap tipus d'esbiaix, no? I, bueno, hi ha una part que jo considero molt divertida, és que en quins casos podríem dir que no es pot casar un? És a dir, quan és nul aquest matrimoni? Penseu alguna? Teniu cap tipus d'idea? No?
1: Sí, sí, no ho sé. Més del Barça i l'altre al Madrid, diuen no.
0: De moment aquest no és un cas, no?
1: No,
0: de,
1: encara no. Això, matrimonial.
2: Això del jo objeto que surt a les pel·lis, podria ser?
0: Com que jo objeto?
2: Sí, això de si alguien puede decir algo para que en estas personas no se hunde... I llavors arriba un paio a l'església i diu jo objeto.
0: Bueno, si la persona que es casa canvia ja d'opinió, doncs pot canviar d'opinió, però com a tal aquesta afirmació doncs dona igual. Ara bé, si per exemple diuen, que això ho direm ara, que són germans i no ho sap el qui li va casar, doncs sí que seria nul, no? És a dir, tenim, per començar, la nul·litat del matrimoni per consanguinitat. És a dir, amb germans, amb pares, amb avis i amb cosins pots demanar una autorització judicial i amb tiets també pots demanar una autorització judicial. Per tant, és una mica aquí, és una mica territori comanxe.
1: Estàs carregant famílies i famílies, sobretot de molts cognoms, saps aquestes que...
0: Sí, no? De Borbón. Aquest compost, un nom guionet.
1: Sí, famílies d'aquestes de cognoms llargs i molts.
0: Després tenim la simulació absoluta, que és el cas típic d'una persona que es casa només per obtenir una nacionalitat, una residència, sense... no hi ha aquesta voluntat real de casar-te, no hi ha aquest consentiment, sinó que hi ha un objectiu. Per tant, el dret, el nostre dret, no empara aquest tipus de matrimonis que no busquen aquest amor fidel d'estimar l'altra persona. També està el tema de les coaccions, no? És a dir, que jo, per exemple, apunto a l'Òscar amb una pistola, no? Que ens encanta aquí apuntar amb pistoles a aquest programa.
1: No, no, no és una cosa que es permeti, eh?
0: Bueno, últimament a la meva secció s'apunta molt amb la pistola.
1: L'Òscar Arjonillo, ves en compte,
0: sí,
1: si
0: sí,
1: sortir a la defensa.
0: Sortiran tres persones aquí a sortir de la ràdio.
1: La Marina, ràpidament, t'agafa el micròfon i patapam, eh?
2: I pensa que tinc un revòlver a la motxilla, tio.
1: Bueno, això, Òscar, tampoc ho diguis.
0: Això tampoc, exacte. Però això, que la persona que estigui evidentment amenaçada o amb violència, sigui de la parella d'un tercer per casar-se, doncs aquest matrimoni serà nul i en qualsevol moment es podrà impugnar, no hi ha cap tipus de caducitat. Mm-hmm. I per últim, que és molt anecdòtic aquest, perquè la realitat no sol passar, i és que també pot ser nul si hi ha un error sobre la identitat de la persona. Mm-hmm. És a dir que, per exemple, doncs tu te'n vas a casar i al registre civil poses Marina Sánchez i no et dius Marina Sánchez, et dius Marina Blanco. Saps? En aquest cas també seria anul·lar el matrimoni i hauries de tornar a fer-ho. Per tant, és important recordar que la promesa de casar-se no obliga a fer-ho. És a dir, que en aquest cas, si per exemple tu amb la teva parella, això és la típica demanada d'anell, que estàs en un parc molt bonic, t'estan gravant de fons i dius que sí, però després per exemple et coaccionen o es descobreix que l'altra persona vol el teu pis o vol el que sigui, doncs també seria nul, no? Per tant, els requisits com a tal per casar-se, és a dir, hem parlat de la nul·litat, però els requisits de casar-se, quins creieu que són? L'edat, per exemple, quina edat creieu que es podeu casar?
2: És que, clar, jo he vist el guió, he llegit el guió, llavors no val.
3: Jo, a veure, suposo que quan ets major d'edat, no?, a partir dels 18.
0: Sí, bueno, és un dels requisits, la majoria d'edat, però pots també casar-te si ets major de 16 i estàs emancipat. Vale?
3: Vale.
0: És a dir, que tu, si te'n vas de casa a viure en un altre lloc, ets independent, pots casar-te sense autorització dels teus pares.
1: Clar, això sí que és una cosa que jo no sabia en cap cas, i és curiós que, clar, això és aquí, però sí és cert que, per desgràcia, hi ha molts altres països en els que no, vull dir que per desgràcia, sobretot a les dones, però que moltes vegades nenes, és que es casen molt joves, també.
0: Exacte, i per últim, bueno, ja sabem el requisit, més o menys, no? I després, sabeu qui us pot casar? Qui pot fer-ho? A l'Ajuntament, per exemple, qui pot fer-ho?
1: A l'Ajuntament? Home, Lluís Amoret, espero, no?
0: Sí, exacte. Sí? Ho pot fer també davant notari.
1: L'alcaldessa ho pot fer,
0: sí,
1: això?
0: Sí, ho pot fer. Sí, de fet, és l'alcaldessa, els regidors i davant notari.
1: A mi em pot casar Javier López, per exemple, regidor de mobilitat.
0: Sí, sí. Davant un bus, davant una MB. Sí, sí.
1: Ho demano ara mateix, eh?
0: Vale. Ara, bueno, anem als divorcis, sí, no? Anem a aquesta secció dels divorcis.
1: Ràpidament.
0: I és que... Ui, no, home, això no.
1: Sí, això sí que ens acompanya de fons. Divorcis.
0: Sí, divorcis.
1: Què passa amb els divorcis?
0: Doncs que... Sabeu la diferència entre separar-se i divorciar-se?
1: Divorciar-se és a nivell legal, no? I separar-se més
0: totes
1: a nivell conceptual.
0: Totes dues són a nivell legal.
1: No tinc ni idea, ja veus.
0: Separar-se és aquesta acció d'anar-te i separar-te de la teva parella i anar-te a un altre lloc. Però, si per exemple estàs casat, encara segueix aquesta unió matrimonial. Mm. I, per exemple, si tu et separes de la teva parella, no pots casar-te amb una altra persona si tu estàs casada. En canvi, al contrari, si tu et divorcies... Normalment, quan et divorcies, fas també la separació legal, no? Mm. És com el primer pas és separar-te i el segon pas és el divorci, no? Per tant, una vegada sí que et divorcies, sí que desapareix aquesta vinculació amb l'altra persona.
1: Sí.
0: Però aquesta vinculació no desapareix del tot, sinó que una vegada, i és molt important això, et divorcies, sorgeixen uns tipus de drets als quals tu, com a excònjuge, pots demanar. No? Per exemple, pots demanar en cas d'estar divorciat, és a dir, que estaves casada prèviament. Dic casada perquè normalment passa amb dones que s'han quedat a casa cuidant dels nens, tal, pots demanar una prestació compensatòria per al treball realitzat. És a dir, que si, per exemple, el teu marit s'ha enriquit molt i tu t'has quedat a casa cuidant dels fills, pots demanar aquesta prestació davant el jutjat i d'aquesta manera et donen fins un 25% del patrimoni obtingut durant el matrimoni entre les dues persones. Després, a més, es pot afegir que una persona divorciada pot demanar també, en cas que hi hagi molta diferència econòmica entre una part de la parella i l'altra, una compensació, és a dir, posterior al divorci, no? I és, aquesta seria com, per exemple, com si fos una paga, per així dir-ho, no? Seria una paga de, això, mensual o trimestral per poder mantenir aquest estil de vida. I, per últim, És molt important també explicar que de cara als nens aquí es complica la cosa, i és que si hi ha nens de pel mig, ja per exemple no pots divorciar-te davant notari, sinó que has d'anar a un jutjat a divorciar-te.
1: D'acord.
0: I es pot fer tant de mutu acord, és a dir, doncs les dues persones de la parella ho acorden, o tu pots anar, per exemple, al jutjat demà, demanar el divorci sense cap tipus de motiu, i t'ho poden donar i t'ho donen també, de fet. I doncs així és més o menys com funciona el matrimoni i el divorci a Catalunya.
1: Una conclusió, algun consell pràctic per acabar tancant, Carlos?
0: Com a conclusió, si ho estàs passant malament, evidentment és millor divorciar-se que no seguir amb la teva parella, ja que la salut mental va per davant de tot,
1: no,
0: fins i tot per la llei.
1: M'apunto.
0: Sí, està bé, no?
1: Sí.
0: I segon, que no tingueu por en cap tipus de moment de reclamar el que us pertany. És a dir, si per exemple heu estat cuidant dels vostres fills, demaneu aquesta contraprestació, perquè a més de que us la mereixeu per haver fet un treball que l'altra persona no ha fet, és necessari per mantenir el vostre nivell de vida.
1: Doncs Carlos Ruano, gràcies. La setmana que ve més. Són 3:15 de la tarda, és el moment dels esports.

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda, el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem la visita del conseller de la presidència, Albert Dalmau, la pròrroga de les pagues per part dels docents en rebuts del preacord o el fi d'etapa de Sergi Guerrero com a entrenador de la Unió Esportiva Santboiana. Avui és dimecres, 3 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. El conseller de la presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, visita Sant Boi per abordar projectes estratègics de futur per la ciutat a l'Orbilà.
2: El conseller ha visitat aquest matí Sant Boi en el marc d'una trobada institucional amb l'alcaldessa de la ciutat, Lluïsa Moret. La reunió ha tingut lloc a l'Ajuntament de Sant Boi i ha servit per posar sobre la taula alguns dels principals projectes de transformació que marcaran el futur del municipi, com per exemple el trasllat de la caserna i de la subestació elèctrica. També s'ha parlat de la construcció del futur districte Z, una de les apostes de la ciutat per als pròxims anys per cosir els barris del centre de la ciutat.
1: En educació, després d'arribar a un preacord, els docents han de decidir si accepten el pacte entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris.
2: La consulta telemàtica, que s'allargarà fins dijous, ja està en marxa mentre algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades per la setmana, afirmant que no és només una qüestió de salari.
1: Estem en la xarxa.
3: Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
4: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
3: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
1: El preacord suposaria un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals durant 4 anys.
2: Un altre punt destacat és l'augment de recursos vinculats a l'educació inclusiva, amb una dotació de més de 6.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups d'I3 tindran tècnica especialista d'educació infantil.
1: A Sant Boi, els i les docents també decidiran en aquesta votació, un cop han finalitzat les vagues territorials designades per la comarca del Baix Llobregat. L'última, el passat divendres 29 de maig. Noé Serrano és component de l'Assemblea Educativa de Sant Boi, en declaracions a Gent de Carrer.
5: Dins de l'Assemblea Educativa encara no hem tingut l'oportunitat de trobar-nos. Recordem que l'Assemblea Educativa de Sant Boi i Santa Coloma parteix de fer xarxa entre assemblees de centre i que després tot això es trasllada. Llavors estem pendents primer de fer assemblees de centre, potser, i després anar-ho traslladant i continuar amb aquesta xarxa. Però a nivell individual hi han oportunitats.

0: opinions molt contràries sobre aquest nou pacte. Independentment del que surtin, al final és la comunitat educativa, recordo, comunitat educativa, la que té força i té poder. Hi ha molta gent amb ganes de lluitar perquè consideren que no s'està complint tot el que s'estava demanant. Hi ha molt reflectit el tema dels sous i un dels grans eslògans que sempre s'ha tingut és no només és pels sous. Llavors, aquí aquestes contradiccions s'han d'anar treballant i s'han de posar sobre la taula des de les xarxes més petites per després portar-ho més amunt. Però les mobilitzacions continuen per alguns dels sindicats i de cara a divendres encara no està desconvocat per ningú.
1: Més coses. Sant Boi desplega el seu lideratge com a capital mundial de les polítiques del temps.
2: La ciutat organitza el juny tres esdeveniments que impulsaran el debat global sobre el dret a un ús del temps saludable, equitatiu i sostenible. El reconeixement és atorgat per la xarxa mundial de governs locals i regionals per les polítiques del temps. Sant Boi és la primera ciutat de mida mitjana que assumeix aquesta responsabilitat. Cenci Domínguez, regidora de Reforma Horària, Agenda Carrer.
3: Home, per la ciutat implica molt. Primer perquè som la primera vegada que una ciutat mitjana té aquest reconeixement, no? Com capital mundial del temps. No, però jo crec que és un reconeixement... Té una oportunitat, un reconeixement a la trajectòria que ve desenvolupant Sant Boi en temes de polítiques d'usos del temps o dret al temps, i també una oportunitat, no? per desenvolupar més projectes, conèixer altre, compartir bones pràctiques i posar també les agendes polítiques, que en temps és algo... Parlar de temps és molt important, no? Hi ha molts ajuntaments, sobretot els petits, que no són conscients que fan polítiques al temps i que poden fer moltes coses encara que siguin mitjans o petits, no? Perquè fins ara ens fixem amb els grans, no? Barcelona, Tarragona o ajuntaments com el de Bogotà, no? Que són ciutats molt grans, però els mitjans, els petits... també poden fer moltes coses, no?
1: El desplegament operatiu s'assosté per tres grans esdeveniments per intercanviar coneixement i inspirar futures polítiques.
2: El Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret al Temps, del 9 de juny, el 24è Fòrum Econòmic Sant Boi sobre el concepte de lideratge del temps i competitivitat, el 17 de juny, i la 6a jornada Tech Cities, el 4 i el 5 de juny.
1: Volem començar a repetir l'avís de la desaparició de Maria Romero Serrano, una jove de 14 anys de Castellà del Vallès, desapareguda des de diumenge a la tarda.
2: La família creu que podria trobar-se a Sant Boi de Llobregat i ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per ajudar a localitzar-la. Segons expliquen els familiars, la menor va sortir a casa assegurant que havia quedat amb unes amigues, però posteriorment van descobrir que podria haver quedat amb un noi. Des d'aleshores no han pogut confirmar el seu parador. Tot i que algunes persones han rebut missatges atribuïts a la jove dient que es troba bé, la família assegura que no ha pogut verificar que realment els hagi enviat ella. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació i treballen per localitzar-la. Maria fa aproximadament 1,60 m, té els cabells negres i els ulls castanys. Segons la família, qualsevol persona que pugui aportar informació és convidada a contactar amb els Mossos com el telèfon d'emergències, el 112.
1: Informació de servei, ara que s'acosta l'estiu, recordem que segueix activa la prohibició de fer foc al bosc.
2: Des del 15 de març i fins al 15 d'octubre es prohibeix tota activitat de risc d'incendi i foc no autoritzat a dins del bosc i també a la franja de 500 metres que els envolta per a prevenir possibles incendis. A Sant Boi l'afectació és a tots els barris de muntanya.
1: També s'acosten els exàmens finals i les aules d'estudi de Sant Boi presenten servei en horari nocturn.
2: La sala d'estudi de l'Olivera i el centre de recursos per als i les estudiants de Can Massallera amplien el seu horari en època d'exàmens en nocturn. Ho fan de el 30 de juny, excloent els dies 23 i 24. A l'Olivera, el servei funciona de 9 a 2 quarts d'una laborables i de 8 a 2 quarts d'una els caps de setmana. El centre de recursos de 10 a 1 laborables i cap de setmanes de 9 a 1.
1: Atenció a les famílies, en els propers dies comencen les matriculacions per les escoles bressol.
2: El 29 de maig es van publicar les llistes amb el barem dels infants que han sol·licitat plaça a les diferents escoles bressol municipals. Des d'ara i fins al 5 de juny ja es troba oberta el període de reclamacions en cas que es vulgui fer alguna al·legació.
1: Un cop finalitzat aquest termini, el dia 11 de juny se celebrarà el sorteig de desempat i el 16 es publica les llistes definitives dels infants que tindran plaça. Finalment, entre el 16 i el 25 de juny és el període per realitzar la matriculació. Més informació de servei, ara que pugen les temperatures, la piscina a l'estiu, últims preparatius amb data d'inici i fi, del 13 de juny al 6 de setembre.
2: Els preus seran els mateixos d'altres anys, seran els d'entrades puntuals com els dels abonaments. Com sempre, hi haurà abonaments a preus reduïts per a infants, adolescents i joves majors de 64 anys, famílies nombroses i famílies monoparentals. Al juliol, 1.500 infants al casal d'estiu aniran a la piscina als matins. El dijous de juliol, la piscina obrirà la nit per l'After Sant Boi, que són activitats per a joves de 16 a 13 anys amb el carnet SB Jove.
4: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: I als esports hem d'acomiadar una de les grans figures del rugby Sant Boi. Perquè Sergi Guerrero finalitza la seva etapa com a entrenador de la Unió Esportiva Santboiana, deixant un títol de la Divisió d'Honor i una Supercopa d'Espanya a les vitrines.
2: Sergi Guerrero marxa juntament amb el preparador físic Pere Pardo. Tot i els èxits, la deu arriba després d'una darrera temporada difícil en què l'equip va fregar el descens fins l'última jornada. El club agraeix públicament el compromís d'ambdós professionals i inicia ara un nou cicle amb la definició del futur del primer equip masculí.
1: L'escoltem valorant el seu fi d'etapa a Gent de Carrer.
5: Finalitzo aquesta etapa a la Santboiana, 5 temporades on he sigut molt feliç. Ha estat un plaer molt gran i un orgull molt gran representar de la millor manera que he pogut aquesta entitat. Em porto molt bons records, molt bons amics, només que puc fer que agrair. Ara toca nous capítols i fer coses noves, diferents, i també agafar una mica d'aire i de distància. Però bueno, mai se sap, potser algun dia tornem a fer coses junts. Tant de bo que sí, perquè és un club que m'estimo molt i que hi ha gent que els hi tinc molt d'estima. He intentat fer sempre el millor que s'ha vingut i el millor que he pogut per benefici del club. Així que res, en pau, tranquil i sempre a fer-ho amb boi.
1: En futbol, més novetats al Santboià pel que fa a l'equip masculí, en forma de renovacions i sortides.
2: Un dels jugadors claus d'aquest final de temporada, Serín Saliu, no continua el planter d'Alberto Triguero i fitxa per la Unió Esportiva Aldeana, equip tarragoní de segona catalana. Pel que fa a les renovacions, després de conèixer que l'entrenador Alberto Triguero continuarà a la banqueta, a la llista s'hi sumen els jugadors Pedro González i Albert Vázquez, tots dos defensors.
1: També s'ha fet oficial el fitxatge de Pablo Rico, nou entrenador del primer equip femení.
2: El Cornal l'acompanya al seu cos tècnic amb José Miguel i Kevin Navarro per començar una nova etapa al club.
1: En futbol ja són 9 els jugadors de la Copa que seguiran la temporada que ve amb l'equip, ara a Primera Catalana.
2: Després d'anunciar la continuïtat de l'entrenador Javi Calvo junt amb el seu cos tècnic i l'incorporació de Víctor Mbuku, que seguirà com a jugador al Casablanca, Toni Colom, Biel Blanco, Kilian García, Adrián Delgado Chicano, Ichan Celal, Pablo Chacón, Marc Puello, Brian de Socolou, Izan Relova i les dues novetats últimes de Juan Carnicero i de Daniel Busto renoven el seu compromís amb el Ciutat Cooperativa. Penso notícia del club, el filial ha perdut els penals, la seva eliminatòria contra l'Sporting Gavà, en la qual havia de remuntar el Dani Jarque un 1-0 inicial, sumant-se així la possibilitat de promocionar a la tercera catalana.
1: D'altra banda, Marcel Pagès, que fins a meitat d'aquesta temporada era el segon entrenador del Mariano Poblet, s'ha convertit en el nou primer entrenador de la penya Màlaga de Sant Boi, substituint així a Rubén Rodríguez i Adrián Carmona.
2: El club malaguista ja ha anunciat les primeres renovacions i la primera incorporació, el porter Carlos Martínez, que portava 5 temporades a Marianao. En canvi, el Mariano Poblet tindrà la pròxima temporada David Rodríguez a la banqueta.
1: És tot als esports. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimecres 3 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de 8:45 amb el Radiofonia. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà dijous al punt de la 1 del migdia. Bon vespre.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
2: La periferia con Israel Gordón.
3: Radiofonía.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: programa de Llibres i Punt, avui enregistrat des d'un escenari molt i molt especial. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Molt bon dia.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Avui no som als estudis de Ràdio Sant Boi, que és on normalment enregistrem el programa, perquè ens han convidat aquí al Còmic Barcelona, aquest esdeveniment multitudinari que aplega tots els amants del còmic i friquis en general, i estem emetent en directe des del Còmic Stream. Naturalment, agraïm molt la invitació per fer un episodi de Llibres i Punt aquí en directe, però quan ens ho vam proposar hem de dir que vam pensar, oi, Sergi, que no sabíem molt bé de què parlaríem, perquè de seguida li vam dir a la Karen, nosaltres no som uns grans lectors ni de còmic, ni de sèries de còmic, ni de manga, ni de novel·la gràfica, en llegim de tant en tant, però no en som gens experts, però per sort ens va deixar parlar de gèneres fantàstics, que ho toquem una mica més, però també intentarem hibridar-ho una mica amb l'univers del còmic, que per això estem aquí al Còmic Stream. De gèneres fantàstics n'hi ha molts i de molt diversos. Alguns són molt durs i espanten a molts lectors, però també n'hi ha altres que són per tots els públics. I d'entre els que podríem dir que són de més ampli espectre, els que són més acceptats segurament són aquells que especulen sobre el nostre futur, sobre allò que podríem imaginar potser no tan llunyà en el temps, no? Tot i que segons quines visions futures són també autèntiques històries de terror. Perquè si t'hi pares a pensar, el món en el que vivim avui en dia és com si fos una immensa distopia a la qual no sabem com hem arribat, de la qual no sabem com en sortirem i que sembla una mica acabar pel pedregar. Així que això volem dedicar al programa d'avui, a parlar de distopies literàries i a veure si així oblidem una mica o no la nostra realitat. Com que som optimistes de mena, com veureu, és un gènere de distopia que ens encanta. I és estrany que encara no li haguéssim dedicat un programa sencer. I per parlar d'aquests futurs que pinten tan i tan malament, hem buscat a dos friquis de nivell premium, que segur que ens faran una masterclass distòpica. Per una banda tenim l'Antoni Herrero, que és un dels editors de l'editorial Cronos. Hola, Toni, què tal?
2: Bon dia, un plaer estar aquí.
0: I també tenim amb nosaltres a la Karen Madrid, potser la divulgadora de gènere fantàstic més important de casa nostra, directora del podcast Idíl·lic i una mica jefa aquí al Còmic Barcelona. Hola, Karen.
3: Hola, què tal?
1: Bé, com veieu, tenim una companyia de luxe avui i més que tenir convidats, diria que els convidats som nosaltres, perquè clar, com deia la Karen, és una de les jefes d'aquí, per tant, som gairebé convidats seus. Escolteu, no ens compliquem una mica la vida amb això de les etiquetes que posem, perquè avui volem parlar de distopies, però hi ha hop-punk, ucronies, post-apocalíptica, això ho podem englobar en algun paraigües, per exemple, gèneres especulatius.
3: A mi no m'acaba d'agradar aquesta etiqueta dels gèneres especulatius perquè em sona una mica com quan es feia servir o quan es fa servir realisme màgic per no dir que estàs fent fantàstic. O sigui, gèneres especulatius és com dir jo faig alta literatura per no dir que fas fantàstic. O sigui, jo crec que hem de ser més desacomplexats. Sí que és cert que posar etiquetes a vegades és un perill perquè, per exemple, el tema postapocalíptic moltes vegades està dins de la distopia. O a vegades s'inclou dins de la distopia sense ser-ho. No ho sé, jo no sóc gaire fan de les etiquetes més enllà de què m'agrada saber més o menys què trobaré i què no trobaré en un llibre.
1: Tu, Toni, això de les etiquetes t'agrada? Perquè jo veig que n'hi ha moltíssimes i totes en anglès, això sí.
2: No, a veure, tampoc m'agrada massa. Jo el gènere ficció especulativa sí que m'hi sento còmode com a, per englobar-ho tot, però sí que és cert que les etiquetes, per exemple, de distopia, i ara generaré una mica debat, no me'l rotllo, però trobo que ja hem perdut una mica el sentit avui dia, pel que deia la Laia, bàsicament que ja vivim en una distopia.
1: Sí, sí, d'això en parlarem. Però bé, ja que avui volem parlar de distopies i que us tenim aquí, jo he de dir que no fa tant de temps que he pogut enquadrar el que és una distopia, perquè crec que la idea de distopies amb moltes coses diferents, i vull aprofitar vosaltres que sou experts en el tema, que ens expliqueu o que ens definiu què és això d'una distopia.
3: Clar, jo buscava la definició oficial de distopia i diu que és una societat fictícia, generalment situada en el futur, caracteritzada per ser totalitària, opressiva o indesitjable. Jo aquí hi afegiria que, clar, una distopia no ho és per tothom. A vegades l'utopia d'un és la distopia d'un altre. Exacte. Per tant, aquí ja anirem a un terreny una mica pantanós. Jo crec que potser el que diferencia l'utopia de la distopia és si el punt de partida sembla positiu o no. O sigui, si tu, quan sense rascar en la societat que et presenten, sembla ideal o no. Si és, oi, que bonic, és una utopia encara que després li vegis el cartró. Però, clar, quan et pinta que alguna cosa és complicada des de la pàgina 1, doncs segurament és una distopia.
1: Clar, això és un punt molt interessant, perquè el que deies tu, això de que la distopia d'uns pot ser l'utopia d'uns altres, jo crec que amb el context actual que vivim també això es viu bastant, El que ens agradaria amb uns és molt diferent del que els agradaria amb uns altres. I vosaltres sou lectors de distopies, us agrada?

0: o preferiu algun altre d'aquests gèneres especulatius més concrets? Com deia l'Aleix, això, ella ha dit de manera irònica, som optimistes de mena, és mentida.
1: Esperava que es notés la ironia de la nostra fe en la humanitat.
0: Quan ens expliquen futurs que van molt pel pedregar, a mi em sol cridar més l'atenció que altres que acaben bé, diguem. Vosaltres us agraden les distopies o...?
2: A mi m'encanten.
0: Sí?
2: És el meu subgènere, si obviem, o sigui, el meu subgènere dins de la ciència-ficció. Sí, si no, ja me'n vaig al terror, però bé, les distopies també són terrorífiques en la seva manera. I quan vaig dedicar-me a fer un exercici de retrospectiva i mirar què he llegit a la meva vida des de la meva més tendra infantesa, m'he adonat que ja llegia distopies molt abans de ser conscient que era una distopia, o sigui, és el meu gènere.
0: O sigui, coses que van malament, que acaben malament i terror.
2: Com pitjor acabin, millor és el llibre. Avui... I quan diguis, buah, m'ha deixat trencada, aquest és el llibre, aquest.
0: Avui, a part d'aprendre moltes coses sobre aquest gènere, això, ens coneixeran a nosaltres també com a lectors. Tu, Toni, què tal?
3: Bé, de fet, he fet un exercici fer els deures una mica com la Karen i he llegit unes quantes distopies que feia temps que no llegia i he gaudit més del que pensava. I realment he recuperat algunes de molt bones, que recuperar sensacions, i el que més m'agrada de la distopia és que ens alerta una mica sobre l'estupidesa humana. És una cosa que no passa de moda i realment crec que és un punt a favor de les distopies.
0: Funcionarà sempre. L'estupidesa humana no callarà mal, no?
1: Sí, sí.
0: I bé, ja que estem parlant de diferents subgèneres d'aquest tipus, doncs definir-ne també una mica, no? Comentava la Karen, l'utopia, podríem dir que és el contrari de la distopia o li poses matisos?
3: És que no m'atreveria tampoc a definir-la, perquè no en seria capaç, però normalment sí que són antònims, no? Vull dir, un està a l'extrem i l'altre a l'altre, però com bé diu la Karen, la distopia d'un pot ser l'utopia d'un altre. Segurament que el Donald Trump viu en una permanent utopia, i no és el cas.
2: Totalment d'acord.
0: I una ucronia, què seria? Que és un altre concepte que a vegades cau.
2: Una ucronia és treure, en un moment concret de la història, canviar alguna peça que fa que sigui completament diferent. No? Per exemple, jo penso en el Jaume Valor, de la República Pneumàtica, que fa què hauria passat si a la màquina de vapor s'hagués explotat a l'època dels romans. Llavors, clar, això transforma completament la història, això és una ucronia. O les mil ucronies de què hauria passat si Hitler hagués guanyat la guerra mundial o què passaria, no?
0: Però no la va guanyar.
2: No bueno, sé, a vegades
0: no
2: depèn de quina ucronia
0: agafa. No.
2: Diversos alternatius.
0: I conceptes així com se senten ara, com hop-punk o grim-dark o steampunk, és que costa de dir tot. Tots aquests, com es diferencien dels altres?
3: Bé, és que les etiquetes són més, diguem, elements per vendre, de màrqueting, no? Que una altra cosa, realment les novel·les tenen moltes coses, molts vessants, i les podries encasellar en molts gèneres. Jo crec que la novel·la que té una mica de tot és la que més s'aprecia, no? Tampoc ens podem quedar en etiquetes molt planes, tot i que trobo que són positives, etiquetes com aquestes del Hope Punk, no? Una mica que un pensament positiu dins d'aquesta dinàmica negativa a la que vivim actualment.
2: Jo crec que el que es diferencia bàsicament és això, si el punt de partida és positiu o negatiu. Clar, el Hope Punk, una de les autores que ara està en auge és Becky Chambers, i tu llegeixes els seus llibres i realment trama no n'hi ha, o sigui, no passa res.
3: Però
2: és una cosa que tu llegeixes i és com que, ai, que bé, no? Si tens un mal dia o una mala època, la llegeixes i de cop et tornes a posar lloc, no? I és molt bonic i molt tendre i per moments concrets està molt bé. I en canvi, Grindr, que és com l'oposat, de personatges superxungos, amb més clarobscurs, no? Gent més semblant a la vida real, molts morts, una cosa més creepy, no?
1: Pel que has dit abans, entenc que ets més de
2: Grindr. Molt fan de Grindr, però el Hope Punk també m'agrada en moments puntuals, perquè a vegades és necessari també que veure una televisió que t'atemperi, no?
0: Grindr, Abercrombie, pot ser, no?
2: Jo soc molt fan d'Abercrombie.
0: I Becky Chambers potser és l'exemple de Hope Punk, d'això, però jo comentava amb els editors de Mai Més, que són els que han publicat Becky Chambers en català, i els he dit, és que no me la crec. El futur que em presenta la Becky Chambers
1: massa
0: no, és massa bonic, trobo.
3: Sí, a veure, potser, però és això, cal una mica d'optimisme, no? Si ho veiéssim tot en plan negre, no arribaríem al lloc. Vull dir, jo realment Mai Més ha fet una aposta molt forta i jo crec que li ha donat resultat perquè la gent busca això. A vegades la lectura també és una mica evadir-te i tot el que sigui que et reconforti una mica dins sortir de les notícies i de la realitat absurda en la que vivim, doncs està molt bé. Tenir aquest caliu, aquest escalfor.
1: Sí, de vegades ho penso, no? Que dius, no diem que ja vivim en una distopia, hauríem de fer servir la literatura per evadir-nos una mica, ens aniria bé un hop punk, i no, anem a la distopia, la cosa xunga, al grimdark.
2: Clar, depèn del caràcter de cadascú, però quants
1: no
2: n'hem
1: tingut prou,
2: no heu tingut
1: ja
2: ganes de matar algú algun cop? O sigui, de dir, mira, avui és que el meu cap l'hauria assassinat, o la meva companya que no suporto. Doncs clar, quan tens aquest sentiment és millor llegir Abercrombie que no Becky Chambers. En canvi, quan portes una setmana que has dormit poc, que has treballat moltes hores i vols estar amb un te i una manteta, aquesta és Becky Chambers. O sigui, jo crec que hi ha un llibre per cada moment.
0: Deu ser que no em passa mai això, de voler estar amb la manteta tranquil, no? Sempre vull matar algú, no sé.
2: Doncs no pots llegir.
3: Bueno, tu com a escriptor ho pots fer. Això és un punt més enllà.
2: Sí, sí, sí.
1: Quan es parla de gèneres fantàstics, a grans trets parlem com de ciència-ficció, fantasia i terror, però per exemple tu apuntaves, Karen, abans que deies que la distopia era el que més t'agradava de la ciència-ficció.
2: Sí.
1: Clar, jo volia preguntar, dic, la distopia és com molt més transversal, que la podríem englobar dintre d'aquests tres calaixos, o realment va dintre de la ciència-ficció?
2: Clàssicament s'ha posat dins de la ciència-ficció, perquè la ciència-ficció d'aquestes tres potes que té el fantàstic és la que especula, no? La que fa futuribles, la que mira cap endavant. Però jo crec que les distopies tenen molt de terrorífic, també. Depèn de com les encaris i depèn de com acabi el llibre, diguéssim. Perquè clar, algunes poden començar molt malament i que acabin una mica millor, amb un punt d'esperança, o que hi hagi una evolució, i altres que realment... O sigui, recordo una que vaig llegir que a mi em va deixar trencada des de la primera pàgina, que es deia Lux, i d'un autor espanyol, Mario Cuenca Sandoval, i substitueix Lux per Vox, i seria bàsicament doncs, què passaria si aquest partit polític guanyés les eleccions, no? I és terrorífic, terrorífic. Hi ha escenes d'autèntic terror, i des de la primera pàgina és un malestar constant, i acabes el llibre dient, buah! I en canvi, quan parlava amb l'autor, deia... No, esto en la España que estamos ahora no podría pasar.
0: No,
2: esto
0: no.
2: Es una España alternativa. Yo, hostia, aquí en España vius tu, perquè la meva sí que podria passar, no?
0: Pot passar molt aviat.
2: I dic,
0: realment.
2: De fet, ja ha passat, perquè moltes sí. de les coses que es veien en aquell llibre ja han passat durant el franquisme. I era com recuperar els valors del franquisme, de l'Espanya única, una batalla molt fervent contra el col·lectiu LGTBI, anem als valors familiars clàssics, i clar, jo tot això em feia un repelús. O sigui, yeah. Era com... Molt fort, molt fort.
0: I això és el que deia el Toni. Tornem a l'estupidesa humana, perquè sembla que no en vam aprendre de tot
2: sí,
0: això
2: sí,
0: que
2: sí,
0: ara
2: sí.
0: I volem tornar, no?
2: La Terra torn. Això és sí, molt de ciència-ficció,
0: sí,
2: també.
0: Sí, sí. Bé, doncs ara que hem definit una mica què seria una distopia, jo crec que hem de començar a parlar de títols concrets. Llavors, vosaltres quines diríeu que són les obres fundacionals del gènere distòpic? Que no vol dir que fossin les primeres, però sí aquelles que han quedat, i si a partir d'aquí s'escriuen distopies literàries, diguem.
2: Home, Un món feliç... No, d'Adolf Huxley, jo mirant l'any, no, que és de les primeres, però és el 1932. Si mirem les dates de les que diré, també us podeu sospitar quan s'escriuen les distopies,
0: sí,
2: i per
0: sí,
2: què.
0: Sí.
2: 1984, del George Orwell, és del 49. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, és del 53. Clar, què estava passant en el món en aquelles dates?
0: Convida.
2: Clar, quan ja obro el debat, que agafant el fil que deia el Toni, de les distopies avui no tenen sentit. Ostres, és que les millors distopies s'han escrit en moments com els que estem passant avui, o pitjors. O sigui, són les que s'escriuen des de... Tio, és que no m'està agradant gens el que estic vivint, i què necessiteu per veure-ho, no? I ho exageren una mica més, posen un context una mica diferent perquè la gent digui... Ostres, però la cosa està malament.
1: La pròpia realitat t'està donant material, no?, per escriure.
2: Sí, sí, sí. Okay.
0: Som els guionistes del Polònia, pràcticament. És a dir, que pel que dius, ens espera unes èpoques molt fosques com a persones humanes, però molt bones literàriament, no?
3: Esperem.
0: Sortirà molt bona literatura d'aquí.
3: Jo volia afegir, a més de les que ha dit la Karen, tenia apuntades per aquí nosaltres, dels Amiatin, que han publicat els companys de Maimé i de Males Herbes, i La nit de l'esvàstica, que va publicar Duna.
2: Un gran llibre aquest també,
3: I a mi un que m'agrada molt, que sé que a la Karen no li agrada, però aquí també hi ha una mica de discrepància, que és La guerra de les salamandres.
2: Oh. No m'agrada gens, no?
3: Que el Ramon Mas, el pròleg, molt encertadament deia que era una predistopia, perquè no anava cap al futur, sinó que retratava el present, el moment d'aquell present, i veia cap a on podíem evolucionar, i realment trobo que és tan brillant, Karel Čapek, en aquest llibre. Bueno, després en parlarem.
0: No t'agrada, Karen, la guerra de les salamandres?
2: Jo crec que tampoc, que no m'agrada, perquè també, si jo tinc un problema amb lo retro, ¿vale? Si ja per començar, i quan alguna cosa està com molt fora de l'època, em grinyola per totes bandes, i aquesta és un dels casos. Si així com Un món feliç o 1984 el llegeixo i sembla que és avui, la Guerra de les Salamandres la noto molt retro, molt antiga en sentit negatiu, no com quan llegeixes Jules Verne, que és retro en plan positiu. Sí.
0: Però que passa que el Canet Xàpec, jo no sé, no se m'acudiria que són distopies. Jo crec que aquest és gènere especulatiu amb sentit superampli, perquè sempre quan el llegeixo penso és... Ella ha dit, anem a posar un element així diferent i a veure què passaria, no? I més que distopies, això... Jo crec que millor que ningú intenta retratar l'estupidesa humana de com de burros som, perquè sempre caiem amb les mateixes coses, perquè molts llibres de Xàpec, bueno, molts els que he llegit, tenen el mateix patró, no?, de posar-te un element allà i què passaria si caigués això en el nostre món, com reaccionarien? I tot va sempre igual de malament, no?
3: El que passa que potser la Guerra de les Salamandres estructuralment, com que està, sembla una mena de fix-up, no?, que és una mica dispers, va amunt i avall, això segons quins lectors els hi costa més, però jo ho trobo que és sincerament brillant, aquells retalls de diari que un senyor va acumulant i la dona després els hi crema i els hi tira. Vull dir, és tan, és
2: a mi al final sí
3: tot.
2: Que m'agrada. Bueno, al final sí, no es pot imaginar com acaba si us dic que m'agrada, no?
0: Bueno, som molt fans aquí de la Guerra de les Salamandres, aquí estem 3-1. Bueno.
2: No passa res. No passa, soc conscient que tinc molts prejudicis amb les coses que estan fora de context, per tant, sé que el problema és meu, no dic que la novel·la sigui dolenta.
0: Bé, i si aquestes són les obres fundacionals, me'n sabríeu dir alguna de més moderna, potser d'actual, que clarament begui d'aquestes fonts més clàssiques?
3: Bé, jo crec que pràcticament totes les... És que, clar, són tan fundacionals i deixen uns elements tan clars que jo crec que és difícil escapar-te de tot això que han explicat. Jo, fent una mica revisió, les que més o menys he anat recuperant totes acabaven d'això. N'hi ha que són més... Quan deia que les distopies potser no tenien raó de ser és perquè és difícil que ens sorprenguin, no? Si es mantenen els elements ja que ja s'han treballat, potser a mi em saben a poc. En canvi, quan una distopia va, per exemple, com Mamàlia, de l'Elisenda Solsona, cap a un element supernovadors, et peta el cap i jo què sé, per mi és una de les novel·les, millors novel·les que s'han escrit en els 20 últims anys, i si l'hagués escrit una autora estatunidenca, hauríem fet la peli i la tindríem a tot arreu.
2: Tot arribarà, ja li traduiran, espero.
3: Jo estava molestant ara el Ricard i li va, que hem de fer la peli o l'edició en anglès això, i arribarà.
2: Jo t'ho dic que quan vaig llegir Mamàlia, quan vaig acabar el llibre vaig dir, sens dubte és el millor llibre que he llegit aquest any, i va ser un, cap mena de dubte. Després la gent, hi ha qui diu, ai, però és que això o és que allò, sempre et busquen la punteta de... Podria haver estat millor, sí, a mi em sembla perfecte. Per tant,
0: Mamàlia, sí, és
2: te surt una mica del patró.
0: És un llibre que ha estat en el top de lectura de l'any de la Laia, del meu, i que tothom que l'hem vist llegir a xarxa, gent que renega del gènere fantàstic totalment, que no els agrada el gènere fantàstic, que s'espanten del gènere fantàstic, que els ha encantat Mamàlia.
1: Sí, jo crec que és un dels llibres que ha aconseguit ajuntar més gent que estava en pols més oposats, no?, i que posessin d'acord.
0: És el que diu com altres autors d'aquí, el que diu el Toni, si fos una autora americana, és que la veuríem més que el David Uclés. Estaria a tot arreu.
2: És dir, seria... Però si es deixés, perquè també...
0: Si es deixés, una altra cosa.
2: No li agrada molt estar en públic.
0: Bueno, el David Uclés sí, bueno, és igual.
2: Exacte.
0: És un altre tema.
1: Següent pregunta.
0: Següent pregunta. M'agrada que traieu Mamàlia, perquè us volia preguntar si hi ha tradició aquí a casa nostra, a Catalunya, del gènere distòpic, si se n'han fet, i sobretot si se n'han fet allò ambientades a Catalunya. Hi ha ucronies que potser sí que t'han canviat algun element, segurament hi ha llibres que especulen amb una Catalunya independent, em sembla que n'hi ha alguna, que és l'únic que podem tenir, però hi ha tradició de gènere distòpic aquí a Catalunya?
1: Sí, no?
3: Sí, jo crec que sí. De fet, venia ara amb el metro, que no l'he pogut acabar llegint la novel·la de la Pato Bach, a l'Escafandra de Vidre, que no està ambientada realment aquí, però és novel·la feta aquí.
2: Diu a on?
3: Exacte.
2: Podria ser aquí.
3: T'ho podries creure, i realment és molt original, està molt ben treballada, i potser sobre el territori, aquí diria en Jordi de Manuel, no?, que té aquesta saga del Cometa Vers, que és molt original, i treballa una sèrie de novel·les independents, però que estan lligades totes amb un element distòpic, i aquí sí que hi ha més treball. Jo crec que sí que n'hi ha alguna ambientada aquí a Catalunya, i la veritat és que és molt original.
2: Jo n'hi afegiria un parell o tres més. Una és un clàssic perquè és de l'any 30 i tants, que és Retorna al Sol, del J.M. Francès. Mm. És potser la més postapocalíptica perquè ha passat un tema mediambiental i la societat s'han hagut d'anar a viure sota terra, i hi ha una nova societat catalana a sota d'Olesa de Montserrat, que es diu Sopolesa. O sigui, és boníssim el llibre. Sí que és veritat que han ballat malament el sentit que és molt naïf. O sigui, la societat que presenta allà sota és com molt... burgesa catalana guai, no?
1: Allà però, tot a Montserrat.
2: Però és molt xulo que hi hagi aquest punt de partida, que a més sigui del 30 i tants, no? Vull dir, està molt bé. Llavors, un altre que sí que va guanyar el Premi Sant Jordi del 72 és l'enquesta del Canal 4 del Tisner, que parla molt, és una distopia sobre un control mediàtic, o sigui, aquí no és el govern que pressiona la societat i que és opressiu, no? És un canal de televisió, i aquest canal de televisió és tot, és tan enorme que és una, com una microsocietat, i tu has d'estar, doncs, hi ha unes regles molt fermes, has d'estar allà dintre, quasi no pots sortir, has de complir uns certs cànons, hi ha com estrats dintre de les tasques que facis dins de la televisió. Vull dir que és bastant original, a més l'has republicat ara fa poc, Males Herbes.
0: Això anava a dir, sí.
2: I que és una bona manera de dir, a veure què va escriure aquest senyor, que a mi personalment, clar, em quedava molt lluny, no l'havia llegit abans, i amb aquesta republicació l'he llegit. I llavors hi ha un altre més modern, que a mi em va sorprendre molt positivament, després jo no he llegit res més d'aquest autor, no sé si ha publicat alguna cosa més, que és Barcelona Minority Wall, de l'Albert Franquesa, que deu fer fa uns 10 o 12 anys que la va publicar, amb una editorial que ja ni existeix, que fa una Barcelona en què s'ha convertit en un parc temàtic per turistes, i la gent de Barcelona ja no pot viure dins de Barcelona, sinó que treballen com si fos un PortAventura. O sigui, tu ets català, doncs treballes allà a Plaça Catalunya fent de català, no? I un fa castells i no fas el peripé perquè els turistes que venen vegin el que és ser català, però és tot cartró pedra. I llavors parla molt de la precarietat laboral, dels joves que no poden aconseguir feina i han de treballar en els estrats més baixos d'aquest parc d'atraccions. Clar,
1: jo no és la distopia per enlloc. No.
2: Clar, però fa 10-15 anys, clar, quan va sortir, sí. O sigui, no, aquesta, tu la veus ara i dius, és que és tal qual.
0: Però això ho vas veure a les notícies ahir, home. No m'enganyis.
2: No, de veritat que aquest llibre existeix, i a mi em va agradar molt, perquè agafava els personatges, no? I es notava molt que l'autor havia volcat molt dels seus amics i d'ell mateix amb cada un dels personatges, perquè parlava de situacions personals lamentables que tots hem viscut, no? Llavors, no sé, em sembla un molt bon llibre.
0: Això m'agrada, això de fer de català. Jo treballo de fer de català. Jo faré castells, ja tinc experiència.
2: Jo faig de català random, amb la bossa de la compra, saps? I passejo aquest carrer 20 vegades durant tot el dia, no? Com una mena Show de Truman, sí, però Barcelona, no?
1: Sí,
2: és molt xulo.
1: Bé, parlàvem abans, no?, de que si ja vivim en una distopia, si tenen molt de sentit, però que per contra, com bé apuntava la Karen, no?, que quan s'han escrit algunes de les grans distopies han estat en moments bastant xungos de la història. Sent que segurament avui en dia, el moment en el qual estem, com dèiem, obrir les notícies és bastant terrible, és un bon moment ara de les distopies? Gaudeix de bona salut el gènere?
2: Com ha dit tu,
1: Toni?
3: No t'ho sabria dir, perquè nosaltres tampoc n'hem publicat moltes, però sí que t'arriben molts manuscrits de distopies, aleshores entenc que és un bon moment per la distopia.
1: Sí, no? Que hi ha moviment,
3: Sí.
2: Home, jo veig que torna a haver un ressorgiment. Si va haver un pic post-pandèmia, que se'n van escriure moltes, no sé per què serà, després hi ha hagut uns anys que hi ha hagut l'efecte contrari, que molta gent deia, hi ha prou de distopies, necessitem una altra cosa, i s'ha hibridat més, i ara hi tornen a haver moltes distopies. De fet, per preparar el Festival 42, les editorials et fan propostes i et presenten novetats, i he llegit recentment algunes de les novetats que sortiran entre juny i octubre, i he llegit distopies escrites aquí, d'autors d'aquí, que són espectaculars. O sigui que m'he quedat flipant de dir, uau, quina bona idea, quin bon punt de partida, que ben escrit que està. Clar, jo ara no es puc fer publicitat perquè no han sortit, molt atents, perquè de juny a setembre venen llibres molt potents que estan basats en distopia.
0: Clar, això ens dona la idea del que deies abans, no vol dir que estem molt fotuts. La nostra realitat és molt fotuda.
1: Tenim molta inspiració.
0: Doncs ens venen bones distopies per llegir.
3: I també cal l'element reivindicatiu, no? Una mica de queixa d'estem fins als collons, que això també està molt bé.
1: I ha canviat una mica els temes sobre els quals versen? Perquè sí que potser hi ha temes que són més recurrents al llarg de la història, com els totalitarismes, no, els feixismes, per desgràcia, no?, que s'han anat repetint més, però no sé si ara hi ha altres temes, com per exemple grans pandèmies, o per exemple també n'hi ha algunes que he llegit que comencem a preocupar-nos molt pel canvi climàtic i per situacions extremes molt climàtiques. Estan canviant una mica els temes també?
2: No sé, els teus manuscrits.
1: O s'estan centrant en altres àmbits que potser fa 50 anys no preocupaven tant a la gent que escrivia les distopies?
3: Sí, a veure, els totalitarismes sempre hi han sigut, vull dir, és una cosa que no passava de moda, malauradament, però sí que la ficció climàtica ara, l'interès pel medi ambient, això sí que es nota molt. Però també hi ha, com deia, i tornem amb Amàlia, versions molt originals que parlen sobre la maternitat i la no maternitat. Segur que molts
2: que
3: de vosaltres...
2: És que alguns dels que venen parlen d'això.
3: És que sí. segur que molts dels oients han vist, per exemple, la pel·lícula aquella que es deia Hijos de los Hombres, no? Que parla d'això. Si deixessin de néixer criatures, què passaria? Ens anirien pel pedregar, doncs una mica novel·les, agafant aquest element i fer-ho d'una manera superoriginal.
2: Jo el que he vist d'aquestes novetats, que hi ha bastant el tema de paternitat / limitació de per...
1: Col·lacional.
2: Exacte, hi ha massa gent al món i com ho limitem això? Llavors he vist bastants llibres d'això i he vist bastants llibres de les pandèmies i com afecta això en les següents generacions. O sigui, no vull fer spoilers d'altres novel·les que sortiran, però sí que és un... Ostres, una malaltia que només afecta nens? Què passa si... desapareixen el 90% dels nens, no? I com afecta això a la societat i com afecta qui es queda. Jo veig que hi ha això. I sobre el tema mediambiental, sí que hi ha hagut un boom, perquè inevitablement se'n parla molt a les notícies, però això no és nou, perquè als anys 80 també es va fer molta ciència-ficció d'aquest tema. Llavors jo crec que hi ha com una mena de cicle, no? I que tot torna. La Terra torna, no? Als anys 30-40, amb tot el tema del feixisme... Doncs van haver moltes distopies de feixisme, quan va haver aquella primera preocupació de la capa d'ozó que tenia aquell forat i va començar a escriure què passaria. Sí que hi havia aquella literatura de la bomba que encara no ha tornat, però igual amb lo del Trump, d'aquí un parell d'anys comencem a tornar a veure novel·les de la bomba. Vull dir que jo crec que és com cíclic, lamentablement, perquè vol dir que no canvia res, que estem en el mateix bucle.
1: Sí, sí. I ja que som al Còmic Barcelona... també volem parlar una mica de distopies en format còmic, perquè si bé en sortiran algunes segur, és un, la distopia hibrida bé amb aquest format del còmic, no? Perquè al final és un llenguatge completament diferent que ens pot aportar moltíssimes coses que segurament una novel·la no ens aporta. I què especialment el fa interessant per la distopia? No sé si el tipus de dibuix o... No sé, què en penseu?
3: Jo crec que hi hibrida perfectament, vull dir, l'element del còmic visualment és molt potent i sobretot l'element humà, no? Totes les distopies es basen en personatges que tenen les seves històries, les seves vides. Jo crec que en aquest aspecte una vinyeta de còmic ho pot transmetre a vegades molt i molt bé. Aleshores jo sí que trobo que hibriden bé i hi ha molts exemples.
2: Sí, jo també ho crec, perquè també la imatge de la distopia sol ser decadent, no? I això a nivell de creatiu és molt potent. O sigui, jo crec que fins i tot és molt més motivant per un il·lustrador dibuixar un món que cau a trossos, no? que s'està desfent, que s'està desmoronant i jugar amb els colors en aquest sentit, que no fer hopang, que al final són els barrufets, no? Però bé, hi ha gustos per tot sempre, eh?
1: Podríem jugar amb blanc i negre i colors, no? Hi ha lloc per tot.
2: De fet, jo volia parlar d'una distopia de casa nostra que justament juga amb el contrari, no? Que és la denunciada del Ricarefa.
1: Sí.
2: Que és una distopia climàtica i el món se n'ha anat a la merda, però ell juga amb colors molt vius, els personatges combinen robes, no, de diferents teles, de diferents colors, i això li dona com una visió optimista només de la imatge. Si tu veus aquelles imatges i penses, ja ha fet la humanitat, encara que tot s'hagi anat a la merda. Llavors crec que també és guai jugar amb aquest contrast.
0: I a més que és una obra distòpica de nova creació, perquè moltes són adaptacions, no, de distopies, sí, que ja existeixen. Mm. És un gran còmic en oceà.
1: Sí, sí.
0: Crec que
1: sí.
0: Val molt la pena llegir-los. Sí, sí.
2: Molt.
1: A banda, no sé, últimament, per exemple, també, com deien, no? I a més, fent una volta per aquí, també hem vist molta novel·la adaptada en format còmic. Hi havia... s'ha publicat recentment La paraula del sembrador de l'Octavia Butler. Això no és una adaptació, perquè també l'hem llegit a Gran Buit, de la Lea Moraviec. O també, com no sé, que comentaves tu ara amb Karen. En teniu d'altres, així com de nova creació que s'hagin fet últimament, que heu llegit o que us hagin interessat?
3: No, ara no em ve el cap, però sí que és veritat que en una parada he comprat un còmic i parlant amb l'editor, al saber que jo tenia una editorial m'ha dit, ostres, saps algun llibre que podríem adaptar al còmic? Perquè realment jo crec que hi ha molt d'interès.
0: Té interès, eh?
1: Sí, no? És que aquesta és l'altra pregunta que tenia, com si en coneixeu alguna i si no, és com... Teniu al cap novel·les que diríeu, és que això si ho adaptessin a novel·les històriques que s'adaptessin en format còmic que podrien ser superpotents o que us agradaria que hi fossin?
3: Sí? Sí. jo en tinc una particularment, és una distopia que està publicada en castellà, malauradament ningú s'ha atrevit en català, nosaltres no podem fer perquè no hi arribem, però jo crec que el catàleg de Periscopi encaixaria perfecte, vull dir, Aniol, si estàs escoltant. És una novel·la, una autora japonesa que es diu Yoko Ogawa i es diu La policia de la memòria. És un llibre superxulo que parla de com van desapareixent les coses un dia per l'altre. Potser un dia desapareixen les maduixes i el dia següent desapareix la música. I tothom qui té alguna cosa relacionada amb això, la policia els va doncs, a empresonar, no? Perquè és una cosa com il·legal. Jo crec que aquesta novel·la encaixaria perfectament dins, dins el format de còmic o de novel·la gràfica. I fins i tot pensava ja en el Manuel Efior, que és un autor que a mi m'encanta.
2: Ja li ha buscat autor i tot.
1: Ho tens tot pensat,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí, jo és que...
1: Jo crec que només has de trucar portes.
3: Exacte.
0: Només sí, falten els diners, com sempre. Ja. Falta una mica de quartos i...
2: Perquè a Cronos no heu pensat d'adaptar còmics?
3: Ui, això ho hem parlat amb el Sergi, no. Massa complicat.
0: Un soci capitalista...
1: Una caixa de resistència.
3: Sí, sí, i tant.
2: Una preventa, ja està, no? Però bueno. Està molt de moda, ara.
3: No sé si la Karen en té alguna. Així
2: no, jo la que us comentava abans de Lux, jo crec que en format còmic podria estar molt xulo, i més tenint en compte que aquí a Espanya hi ha molta tirada dels còmics que miren cap al passat. A qui ens agrada o els agrada molt a la gent la Guerra Civil, clar, això ja no és guerra, és un futur, però és que com que mira tant el nostre passat, jo crec que podria funcionar molt bé com a còmic.
0: Si servís com a advertència, la gent que ho llegís digués, escolta, això potser no hauríem d'anar cap aquí, però no sé si serviria.
2: A més, els símbols gràfics que parla la novel·la, jo els veig molt, molt visualment, d'aquestes banderes gegants en els camps de futbol, no? El look que porten els que són de luxe i els que no, jo crec que quedaria molt bé com a còmic,
0: sí,
2: i que moltes coses que s'intueixen a la novel·la només per la imatge ja les veuries clares al minut 1.
0: Bé, Toni, comentaves que a Cronos no heu publicat moltes distopies, però a mi de seguida me'n ve alguna al cap, i ja, aprofitant que tenim aquí, ens agradaria que ens expliquis una mica quines heu publicat o quines d'això. Jo crec, per exemple, Tchaikovsky, Adrián Tchaikovsky, Gossos de guerra, Mel de caps, són distopies, clarament, fins i tot Argila alienígena, passa a un altre planeta, però, diguéssim, el que queda a la Terra és un context distòpic també. Aquestes serien distopies clares, no?
3: Sí, el que passa que jo precisament havia pensat en algunes altres, vull dir, i de Tchaikovsky potser pensaria més en Tres que focs, que és una distopia climàtica, que no passa en aquesta, però nosaltres sempre que ens ve algú a la parada, jo que sé, Sant Jordi, la setmana, li parlem de llengua materna, que és la distopia clàssica del feminisme. Segurament molta gent no la coneix perquè va quedar una mica amagada sota el conte de la serventa, que es va publicar més tard, però el punt de partida és molt similar, i l'element especulatiu amb el llenguatge és molt potent, la part d'alienígenes és molt boja, i jo trobo que és una novel·lassa i una distopia que estem super orgullosos d'haver publicat. Més enllà d'aquesta, doncs, tenim també Notes de la d'art ardent, que és una distopia una mica diferent, no? Tornem a l'ecologisme gràcies a que hi ha una mena de déus de la natura que ens ho han fet pagar per maltractar el planeta, i estem com una societat doncs, que tira de les renovables i no sé què, però sempre hi ha un conflicte bèl·lic i els que volen recuperar, ai, si tornem a la bomba atòmica i no sé què, i a partir d'aquí tens una història d'espionatge molt xula. I la que jo també estic molt orgullós, que Sergi, que a tu t'agradarà, és la de La lladra del 10%, que això sí que és una distopia 100%, a més una autora índia, ens trasllada la seva ciutat, que és Bangalore, en un context distòpic i una societat meritocràtica on hi ha una corba de Gauss, que els que més produeixen són els que tenen més drets, i hi ha el 10% de la gent que, pobres, no tenen dret a res, no? A més els fan fora, no tenen dret a la tecnologia, i ho fa d'una manera molt, molt moderna, molt actual, i tocant una mica tots els personatges, donant un ventall de la societat des de cada punt de vista d'un individu que està a la classe alta, a la classe més baixa, i és molt original.
0: A mi m'agrada molt, la veritat. I només pel nom s'ha de llegir, aquesta senyora. I si el saps pronunciar, Lavinia Laxmiyan.
3: Aquesta és l'altra, i ja veuràs, l'autor d'aquest de Sri Lanka encara té un nom més xungo. Ja haurem de fer...
0: Bueno, no podeu publicar López o coses així, eh? Vosaltres, que posar-nos-ho fàcil. Tu has llegit aquests llibres, Llengua materna, per exemple?
2: La Llengua materna, sí. És que a més m'encanta. Jo soc molt fan de la Margaret Atwood, i quan ells van publicar Llengua materna em van dir, tu has llegit El compte de la serventa? Dic, obvi, i va dir, aquest t'encantarà.
0: M'ofens.
2: Sí, per favor. I llegir-lo, jo em vaig quedar amb ganes de que hi hagués una saga llarga.
3: És una saga, però no la publicarem pas.
2: Per què?
3: Perquè el segon no és tan bo, ja t'ho dic ara.
2: Vaja. Okay. No? Sí que vaig notar que la construcció, sí que políticament les idees que deixava anar donaven per aprofundir molt més. i em vaig quedar amb ganes de més. O sigui, realment, però aquest tema de la llengua, o sigui, de crear una llengua només per les dones, com a manera com de reivindicar-se, de tenir un espai propi, em va semblar una idea meravellosa.
0: Que a més va ser dels primers que vau publicar. O sigui,
3: sí, ja el segon.
0: Marcant tendència, no, diguem. Bueno, doncs a veure si us animeu a continuar. I si no, algunes altres cauran, segur.
3: Segur.
0: Bé, doncs ara tocaria fer una secció que fem habitualment al programa, que li diem al radar i que, bueno, per qui no sàpiga, els que esteu aquí, doncs fem alguna recomanació cultural en sentit ampli, no té per què tenir res a veure amb el tema del programa, però avui doncs hem decidit, doncs, ja que tenim la Karen aquí i que estem en el Còmic Barcelona, doncs parlar una mica de l'escenari que ens acull, no? I, bueno, primer us volia preguntar als dos si vosaltres, bueno, tu, Karen, abans de ser part organitzadora, si éreu usuaris del Còmic Barcelona, si ja veníeu quan era Saló del Còmic.
2: Doncs jo, el primer cop que vaig venir aquí al Saló del Còmic, encara al Saló del Còmic, era cobrint-lo com a quimèric. O sigui, com a usuària no havia vingut mai, perquè he de reconèixer que abans de fer el quimèric hi havia molts àmbits del món del friquisme que no coneixia, o que no tenia gent al meu voltant que m'acompanyés o que em fomentés anar-hi. Llavors el quimèric va ser l'excusa per trepitjar tots aquests llocs, descobrir què m'agradava i què no, i el Saló del Còmic és un lloc que sempre m'ha agradat, i el que m'agrada molt és això, o sigui, les xerrades. Si hi ha gent que ve aquí a mirar còmics i a gastar-se un pastizal en còmics, jo soc potser més lectora de biblioteques que de comprar. Els còmics em sap molt greu comprar perquè de seguida s'acaben i l'espai és molt finit a casa, per tant és un val, prefereixo anar fent col·leccions així. Però el que m'agrada del Saló del Còmic és que et descobreixen altres mirades a través del grafisme, no? I han fet xerrades superinteressants en tots aquests anys que fa que el cobreixo i ara que hi treballo, i dius, ostres, doncs potser aquest autor no m'hi hauria costat mai, m'ho estan presentant, o aquest subgènere, o reflexionar sobre tendències, tot això em sembla superinteressant, i no hi ha altres espais on es faci, o almenys jo no els conec. Potser hi són, però no.
0: I tu, Toni, ens deies que és tot just el segon any que vens.
3: Sí, vaig venir l'any passat perquè hi havia el John Ho, que és un il·lustrador de Tolkien que m'encanta, i em vaig estrenar al Saló, una mica com la Karen. Jo el còmic el vaig descobrir tard, tiro molt de biblioteques, a més tinc la sort de tenir Can Fabra al costat, que és l'Ignasi Iglesias, que és una biblioteca referent de còmic a Barcelona, i tiro moltíssim perquè és el que ella diu, l'espai és tan finit que no és possible, però bueno, avui ja m'he comprat 3.
2: És el perill, és el perill.
0: Sí, no m'estranya que no vinguis, perquè clar, sí.
3: Bueno, també perquè tenia l'autora aquí, la Màriam Benarab, que estava dedicant l'Eure, i dic, home, ja em fa un guixot i jo supercontent.
2: Això és el tema, també, venir aquí, el plus és que tens l'autor aquí, i llavors és més fàcil que acabis caient a la tentació.
0: Bé, Karen, i quin volum de visitants té aquesta fira? Ara veiem molta gent passejant per aquí.
2: A veure, aquest any és un any d'impàs perquè hem canviat d'ubicació. O sigui, abans estàvem al pavelló 5 i era molt més gran, ocupava dos pavellons, tenies la plaça Univers, l'aforament era molt més gran. O sigui, l'any passat van passar 110.000 persones pel Còmic Barcelona. Aquest any, clar, per la limitació d'aforament creiem que seran menys, però podria ser que no, perquè el que s'ha fet és un joc d'entrades de... El dissabte s'havien exhaurit per l'aforament que hi ha, però es va crear l'opció entrada de tarda, perquè ja es dona per fet que al ser un saló més petit la gent no es quedaria tot el dia, sinó que segurament o marxaria per dinar o marxaria a primera hora de la tarda, i així dones l'oportunitat de que vingui més gent a les tardes. Ahir va funcionar bé això de les entrades de tarda, va venir molta gent només a la tarda i els hi va semblar bé el veure la mida de dir, val, aquestes 3-4 hores em són suficients, sense que m'hagi quedat amb les ganes de que només he vist un 1%, com passa amb el manga, que és immens. I no sé, haurem d'esperar el diumenge per saber quanta gent passa per aquí, però m'atreviria a dir que es poden igualar les xifres de l'any passat.
0: Okay. Em sembla una passada, un cap de setmana que passi tanta gent per aquí.
2: Sí, però clar, no, estan molt lluny de les xifres del manga, eh?
0: Vull dir, és un univers, ja l'explorarem.
2: Aquest és el saló petit de Fisòmic.
0: Qui ho diria?
2: Sí.
0: Bé, abans hem estat passejant per aquí una mica, hem vist doncs, bastants de tot, hi ha roba, hi ha merch, hi ha, evidentment, molt còmic, hi ha gènere fantàstic, sense ser específicament de còmic. Quants expositors hi ha aquest any?
2: Aquest any n'hi ha 160, són una mica menys que l'any passat, que eren prop de 200, però precisament per això, per l'aforament. Dic que aquest any és d'impàs. De fet, no sabem si l'any que ve seguirem aquí o no. perquè Fira Barcelona és així de catxonda.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, l'any passat van dir no podreu estar a l'altre saló perquè estarem d'obres i les obres no han començat encara a dia d'avui.
0: Bueno, perquè estan fent un pavelló nou aquí al costat, no sé què. Bueno, quan
2: per això que no, hi ha molta incertesa, llavors no ho sabrem, però bé, s'han triat amb molta cura els expositors i la gent que pot venir i que no pot venir, creiem que s'ha encertat. Jo, de fet, el dijous quan vaig venir i ho vaig veure tot a la realitat, després de veure-ho sobre plano, vaig pensar... Doncs ha quedat millor encara del que m'imaginava. Tenia por que quedés massa apretat,
0: massa estret, no?
2: I realment crec que es pot passejar bé i que és accessible tot, vull dir que està bé.
1: Bé, hem fet una bona repassada del gènere distòpic i també hem conegut una miqueta més aquest escenari que ens acull avui. Seguirem amb la conversa, però abans també farem una mini secció una mica adaptada, perquè normalment això ho enregistrem a la ràdio, a Ràdio Sant Boi, i després ho metem a totes les xarxes, Spotify, iVoox, Apple i tal. Però sí que és veritat que la ràdio, des que hi vam començar a anar, ens va dir, mira, la meitat de la conversa, més o menys, per tal d'esponjar una mica, podríeu fer una mica una pausa i posar alguna cançó, punxar alguna cançó. Vam començar nosaltres, ho explico aquí una mica per la gent que segurament no ha escoltat mai el podcast, vam començar nosaltres escollint una cançó que pensàvem que podia agradar o que encaixava amb el convidat i després vam començar a fer que el convidat escollís una cançó. I llavors el convidat a més va començar a explicar el per què havia triat aquella cançó i es donaven unes converses tan divertides que al final vam decidir que es convertís com una secció fixa del programa. I avui hem demanat al Toni que s'escollís una cançó. Avui doncs, no la punxarem i tal com fem a la ràdio, però igualment ho hem volgut mantenir. Toni, ens has triat The Dead Heart de la banda australiana Midnight Oil, cançó de l'any 1986, que es va incloure dins l'àlbum Diesel and Dust. Per què has triat aquesta cançó?
3: A veure, aquí he suat una mica, però quan em vau dir has de buscar una cançó... A veure, jo tinc uns cosins que viuen a Mallorca, aleshores, quan era preadolescent i adolescent, els meus pares m'empaquetaven en un avió i anava a passar 2-3 setmanes amb els meus cosins i els meus tiets. I, bueno, tenia un cosí que és de la meva edat, ens portem molt poc i els altres eren més grans. I el bo és que tornava d'allà sempre amb un món de jocs d'ordinador, piratejats, malauradament, però en aquell moment era l'única manera de tenir accés. Me'ls gravava i molta música, també. I un dels discos que va retornar a mi a Barcelona va ser aquest. Em va agradar moltíssim el disc i aquesta cançó en particular. I més tard, quan vaig començar a tenir una mica d'interès per l'anglès, vaig descobrir la llengua de què anava la cançó, no? I aleshores és que em va flipar moltíssim, perquè clar, parla de l'imperialisme, parla d'aquests estats que s'entesten a destruir la identitat dels pobles, i és una cosa tan i tan actual que veure reflectit amb els aborígens australians, vull dir... Cada cop que l'escolto em venen ganes de cridar, no? No servim el vostre rei, no servim el vostre país.
1: Doncs tot i que no la punxarem aquí, no? Sí que la punxarem a la ràdio, així que escoltem-la. Mm.

0: Bé, tornant a les distopies que bueno, hem deixat fa una estona perquè hem parlat del còmic, però hi volia parlar una mica també de les sensacions que generen les distopies, no? Que ja hem parlat força de que el món actual que vivim, doncs, ens deixa molt intranquils, ens angoixa molt perquè realment no sabem cap on va. Diguem, molts elements que hem llegit en distopies els trobem a dia d'avui, no? Hi ha governs gairebé totalitaris, per no dir totalitaris del tot, hi ha dissidència exterminada en alguns països, hi ha amenaces entre països d'atacar-se i fer guerres molt bèsties, hi ha genocidis directament, i clar, tot això, doncs, com deia, no, et genera una sensació d'intranquil·litat i d'incertesa que és molt fort. I vosaltres creieu que és això el que hauria de despertar quan tu llegeixes una distopia? Deixar-te així intranquil, fer-te pensar i dir no pot ser que anem cap aquí, hem de fer alguna cosa per revertir-ho. És aquest l'objectiu, diguem, si un autor que escriu una distopia és obrir els ulls al seu lector?
1: Home, jo crec que sí, és l'objectiu, no?
2: Sí, alertar-nos sobre tots aquests perills i no cometre els mateixos errors, sí.
1: Sí, sí, jo crec que precisament també és això el que ens agrada, no?, els que llegim distopia, el que t'assenyalin alguna cosa que pot semblar òbvia quan és estar en aquest estat exagerat, però que és més subtil quan ens passa a nosaltres. O sigui, fora de micro parlàvem de quan va arribar la pandèmia del coronavirus i hi havia certa gent del nostre entorn que actuava de maneres una mica estranya. Jo dic, vale, vosaltres no ho llegim mai sense ficció, no? Perquè és que jo estic preparada pel que arribi, o sigui, jo estic preparada fins i tot perquè vinguin els zombis o que m'abdueixin els extraterrestres, hi ha pla de contingència aquí.
0: El paper de vàter ja el tenies a casa.
1: Mai tant, per favor.
0: Tens un búnquer a casa i tot ho tens.
1: I un congelador de que hi caben quatre cadàvers, o sigui, a mi no m'agafaran allí. No,
2: ara
1: no,
2: sabem
1: no.
2: Per què li agrada el terror.
1: Jo mesuro la mida dels congeladors en funció dels cadàvers que hi capiguen.
0: Ja vaig escoltar l'últim idíl·lic que parlàveu de zombis, vull dir que ja ho tens, això ho tens.
1: Exacte, no. Jo crec que precisament la ficció és un bon camí per arribar a conclusions o preparar-te per coses que no han passat, que tant de bo no passin mai, però que, ostres, si passen, jo ja he reflexionat sobre això. O sigui, a mi això no m'agafarà desprevinguda.
0: O ja m'han avisat. No podem dir que no estem avisats.
1: Clar, no sé, quan ara parlen d'aquest kit de que si el fogonet i tot això, jo no el tinc, perquè jo he vist molt tranquil·la, però jo entenc que això li pot agafar per sorpresa algú que no ha llegit mai res de fantàstic. Però, ostres, si has llegit La carretera, ja saps per què serveix el fogonet. O sigui,
0: no, no mires els vídeos de Salvador Illa explicant-te què porta el kit.
1: No? Mira, jo fa molt que no miro les notícies. M'entero de les coses pels memes.
0: No, que ara està ja TikTok, està TikTok, però és un meme en si mateix, però bueno.
1: Si surt amb memes, sí.
0: I, escolteu, abans hem parlat de les distopies clàssiques, podem dir. Creieu que algunes coses que van predir aquells escriptors ja han passat o que fins i tot les hem superat?
1: Tantes.
2: Sí.
0: Perquè diria que 1984...
1: Això ja... t'anava a dir, potser és la més òbvia,
0: sí, no?
1: De càmeres de seguretat, ostres, que portem a sobre.
0: Ja, saps? Tot el dia ens estan escoltant.
1: Saben on som, saben què parlem, jo a vegades penso que saben què pensem i tot.
0: Sí, sí, segurament sí.
1: I que sí, sí, en aquest sentit s'ha superat de llarg.
0: I aquesta, jo ho he dit alguna vegada, que 1984 ha quedat bastant enrere ja, tot i que val la pena llegir-la encara, perquè trobar els ulls, però diguéssim, t'està parlant del passat, no d'una cosa que passarà, sinó del passat.
1: I el món feliç, si substitueixes la pastilleta del Soma per Netflix, i també ho tens, també ho tens. El tipus de relacions també que planteja un món feliç de... Com li deien, és que esta xica és molt elàstica, no? T'ho deien en castellà, no? D'aquesta, avui estic amb un, demà estic amb un altre, no em vinculo emocionalment, això també comença a estar molt present amb la joventut, amb les generacions més joves, sí, i es premia i s'elogia. Per tant, jo crec que ja estem en un món feliç. Sí.
0: Món feliç vol dir el llibre, eh? No com a concepte.
1: Exacte.
0: Però clar, feliç.
1: Home, estàs amb una altra cosa, per tant, no estàs fora del que està passant, no? Jo mateix, al no mirar les notícies, no, ja estic en la meva bombolla perquè no m'afectin les coses que passen, no?
2: Sí, sí, fins i tot la de Fahrenheit, no, de Bradbury, això que fan als Estats Units, eliminar de les biblioteques segons quins llibres perquè no compleixen, vull dir, és absurd.
0: Sí.
2: Ja hi hem arribat, sí, i ho hem passat.
0: Ja.
3: Bé, ens heu fet una masterclass de distopies, però hem parlat poc dels vostres gustos literaris, sí que, Karen, tu, quan has començat ja ens has dit,
1: sí?
3: És el meu tema, perquè és que m'encanten les distopies. Tot i que t'encantin, és del que més llegeixes?
1: Ara mateix està bastant igualat amb el terror. Terror amb el sentit més ampli de la paraula. Però durant molts anys ha sigut el que més he llegit. Uh-huh. I, de fet, m'agradaria parlar de dos llibres que, que potser han marcat el tipus de lectora que sóc avui en dia, que són dos llibres que vaig llegir sent petita i que em van impactar i que he seguit buscant allò amb les distopies que he llegit després. Un és L'esquelet de la balena i La fàbrica de mentides, són dos diferents pel mateix autor, del David Cirici. La fàbrica de mentides parlen de la virtual, que és un tema de realitat virtual, i la gent es queda com enganxada en aquesta realitat virtual i no fan cas de la seva vida real. Això ja ens està passant.
0: Sí, sí, sí.
1: I L'esquelet de la balena són uns nens que estan en una mena d'internat i tenen profes virtuals i els seus pares no hi són, però els envien com missatges en vídeo i tal, i va evolucionant la història. Llavors veus que és un món postapocalíptic i que els nens estan sols allà, no hi ha adults, no hi ha res. Clar, a mi aquestes dues històries em van flipar, i però ja les vaig llegir potser ja amb 10 o 11, però mirant enrere, quan jo anava a tercer o quart de primària, o sigui, molt petita, vaig llegir un llibre que es deia I un dia serà demà, que crec que es diu Anna Villar, l'autora, o sigui, és publicat de l'any 8, o sigui, Anna Vilà, que és publicat de l'any 80-81, o sigui, abans que jo nasqués, i era un futur capitalista en què tu, en lloc de diners, ara que tenim uns diners que si no tenim no podem comprar, era al revés, era, tu tens X crèdits que has de gastar sí o sí abans de que acabi el dia, i si no gastes aquests X crèdits al dia et penalitzen. Llavors era una nena que era modesta, ella no sabia com gastar-se els diners i tenia molts problemes perquè era penalitzada constantment. Llavors aquest futur de pressionar-te a gastar en un present meu, que jo venia d'una família que no hi havia recursos, jo pensava, jo puc ser aquesta nena. Si a mi ara em diuen, has de gastar això cada dia, no sabríem què gastar-ho.
0: Ui, estàs aquí el còmic, avui ho tindries fàcil.
1: Ara sí, però clar, en aquell moment, i llavors són llibres que a mi m'han marcat i que m'han fet pensar en coses que no hauria pensat segur en aquelles edats.
3: Jo, saps que he tingut un flashback, jo crec que aquest de L'esquelet de la balena l'he llegit.
1: Segurament, perquè ha marcat una generació.
3: M'ha sonat moltíssim quan has explicat.
1: Sí, sí, sí.
3: I tu, Toni, que has dit que t'havies reenganxat una mica als gèneres de distopies, però què és el que més llegeixes si no és distopies?
2: A veure, a mi em costa molt sortir de la ciència-ficció i el terror, no ho reconec. La novel·la realista vaig començar llegint els clàssics russos i ara ja he acabat, que no em pots treure de la ciència-ficció. És el que té. Però sí que sé que em forço una mica també a sortir del meu espai, no? de confort. I precisament al Club de Lectura, que faig a literatura japonesa, estic descobrint coses molt interessants, i últimament vaig picant una mica d'això, literatura oriental, sobretot japonesa.
0: Doncs bé, per acabar una mica, sempre ens agrada preguntar als experts que portem que ens recomanin una mica llibres, sobretot per introduir-se a les literatures concretes que comentem, no? I avui que parlem de distopies, algú que no llegeix o que li fa fins i tot una mica de por entrar, volem que s'enganxin, volem que els agradi i que continuï llegint-les. Quina li recomanaríeu per entrar en el gènere i que s'hi quedi, diguem?
1: És que jo recomanaria els clàssics,
0: ja directe,
1: que hem anomenat, perquè crec que és la millor manera, o sigui, tenen tots els tropos del que ha vingut després. Ah. Si t'agrada allò, t'agrada tot el que vingui després, crec jo. Jo sí. No m'atreveixo a recomanar-ne algun altre més actual, en el sentit de que no sabem si caducarà d'aquí un temps, no? I si els clàssics ho són per alguna cosa. Sí, clar.
2: Jo recomanaria, i aquí escombraré cap a casa, la de Tchaikovsky, Trescafocs, que és una distopia climàtica, i com que està protagonitzada per joves, nosaltres l'enfoquem molt això cap al lector juvenil, i us explicaré l'anècdota de que fa 4 o 5 Sant Jordis va venir un nano a la parada, anava amb els pares li volien comprar un llibre, i bueno, li vam explicar aquest, li va agradar. Doncs ara cada any ens ve i ens pregunta quin és el nou de Tchaikovsky, què tens? I l'hem enganxat absolutament, i això ens omple de joia.
0: Estàs parlant de mi? O...
2: No, és una mica més jovenet. No té pèl a la cara.
0: Ja en tindrà. Però, jo tampoc en tinc gaire.
2: És un llibre que ens funciona superbé i és molt maco, no? Veure com això els nanos s'enganxen aquest tipus de literatura que va molt més enllà de passar-ho bé, que hi ha una historieta, sinó que també et fa reflexionar.
0: I escolteu, hi ha alguna que, al contrari, que recomanaríeu per més endavant, que si us dius, vaig a llegir aquest llibre, dius, no comencis per aquí, perquè potser fuges corrents, perquè jo, per exemple, el Nosaltres del Giamiatin el vaig llegir i perquè ja n'havia llegit altres, però no sé si hagués continuat, perquè em va costar moltíssim aquest llibre.
1: Jo som molt fan de La carretera i no la recomano per començar perquè és molt dur.
0: I per gent sensible, tampoc, no?
1: És molt dur hi ha imatges que no se t'obliden. Ara l'han adaptat a còmic, sí. Bueno, ara farà un parell d'anys, i vaig anar a buscar una escena en concret a veure si hi era o l'havien censurat. I hi era.
3: Hi era.
1: Sí, sí, que és una escena que jo no puc oblidar. I un cop llegeix això, no hi ha tornada enrere. Per tant, jo és un que deixaria per més endavant.
2: I jo potser aquí sí que retrocediria als clàssics. No és cert que els clàssics ens han aportat moltes coses, però per començar, com que estàs tan descontextualitzat, igual sí que es fan més difícils, no? Recomanaria més, potser una cosa més actual, més escrita des del avui dia, que no pas una novel·la tan clàssica, com precisament tu deies amb els Amiatin.
0: Molt bé.
3: Doncs encarem ja la recta final del programa, però abans de marxar, sempre el que volem fer és fer créixer una mica la pila de pendents de tota la gent que ens escolta.
4: Llibres i punt. Directe a la pila.
3: Per tal d'ampliar aquesta pila, Toni, Karen, us hem demanat que ens diguéssiu, a veure, que ens triéssiu un llibre que teniu aquí a la pila. Pot ser una distopia, pot ser un còmic. Us deixo que no sigui una distopia i un còmic, però si som millor.
2: A veure, jo tinc a la pila ara mateix un llibre que ha publicat Gata Maula, que és el piercing del riu Murakami. No entrarem aquí si és el bo o el dolent, de Murakami. L'haig de llegir pel club, en tinc moltes ganes, i sempre tinc llibres de males herbes a la pila també, i jo estic entre el Carri i l'últim de la Roser Cabré Verdiell, aleshores tinc aquests.
1: De males herbes has de llegir Amat Amat, que no. també és una distopia. És boníssim, me l'acabo de llegir fa res, no sabia què anava a llegir i m'he quedat, dic, uau, d'una noia d'aquí, que a més és el seu primer llibre. Molt recomanable.
0: Home, clar, però si encara va per la Roser Cabré Verdiel, encara li falta per arribar a Mata Mata.
2: Sí, sí. Herbes, no he gustat. No.
1: El de la Roser és boníssim, també.
0: Van a fer mal, els de Males Herbes.
1: Som molt fan de la Roser.
0: Sí, clar.
3: I tu quin tenies a la pila, Karen?
1: Jo tinc Enlloc en flames, de la Catriona Ward. Jo la Catriona la vaig descobrir fa un parell d'anys i des de llavors he llegit tot el que han anat traduint d'ella, perquè crec que fa un terror molt valent. Sí que potser fa una mica de trampa, no?, que juga el despiste amb el lector, però a mi m'agrada molt aquest gir i gir i gir i gir, i quan penses que ha acabat el llibre, l'última pàgina, encara un altre gir.
3: Un altre gir.
1: Llavors tinc moltes ganes de llegir aquest, però encara no he pogut.
0: És el primer que li tradueixen al català, aquest, potser, o no?
1: Sí, que jo sàpiga, sí. També està en castellà, però el tinc en català, òbviament.
3: Tu, Sergi?
0: Doncs mira, jo m'escapo una mica del gènere fantàstic, espero que no em facin fora del còmic avui. Aprofito per ficar la falca, perquè ja que estem pràcticament al juny i que nosaltres organitzem una iniciativa a xarxes que és el Juny Nòrdic, que es consisteix en llegir llibres d'autors escandinaus o que passin en el fred, en condicions molt adverses, doncs jo tinc moltes ganes de llegir l'últim llibre que ha publicat Club Editor de l'autora islandesa Audur Ava Olafsdottir, que és Rosa Càndida, perquè he llegit dos llibres més d'aquesta autora i bueno, segur que durant el juny el llegiré. Ella és autora de La veritat sobre la llum i Aden, que és guanyador del Premi Llibreter l'any passat, i Rosa Càndida és el llibre amb el que es va fer internacionalment coneguda, diguem, i l'han publicat ara i jo tinc moltes ganes de seguir llegint-la.
3: I jo he triat El món sense fi, de Christoph Blaine i Jean-Marc Jancovici, amb traducció de Pau Gros, que ha publicat Finestres. A mi em va agradar molt Nocea, del Ricard F. Jo diria que dintre de les distopies tot el tema de la crisi climàtica i l'ecofuturisme és el que a mi més em preocupa segurament i el que més m'interpel·la. I he vist que versa al voltant sobre aquests temes i com hem arribat fins aquí, i jo crec que em podria agradar. I ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Toni i Karen, per haver volgut xerrar una estona amb nosaltres aquí al Camp Barcelona avui. Gràcies.
1: A vosaltres per convidar.
2: Un plaer.
3: Moltes gràcies a tot l'equip del festival pel suport tècnic i a tots els que heu vingut escoltant-nos per suposat, i també gràcies als que ens escoltaran, ens has escoltat per streaming o que ens escoltaran un cop el programa estigui enregistrat, i fins al pròxim programa. Gràcies.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 80.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

T-Robbie. T-Robbie. T-Robbie. T-Robbie.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Bo.